0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Yes, I'm gone.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

le finché sull'album. Però se in 25 passiamo al Phantom. Mi sa mio contro mio, ora stas tu. E fa molt de temps que ja no parlo. Porto tot per dins, que fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

Activa el mode estiu. Escolta i canta.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cadira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvull, un nou, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com no.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de...

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

Escolta, Zicat. Yes, I'm gone.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Nom.
1: Lola Casadellà Puig.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 22 d'abril de 1944.
4: Matrícula.
1: 35.160.

0: Capítol 2. Lola Casadellà, líder de la resistència.
1: La situació política a Europa és cada cop més tensa. La Lola treballa en una botiga de queviures i a l'ombra col·labora amb la resistència. L'estiu de 1942, la Lola es prepara per viatjar a Grenoble amb la missió d'organitzar un grup de joves combatents.
2: Però el 20 d'agost, un esdeveniment capgira els plans. Un camarada de l'organització, conegut com en Navas, és detingut. Actua com a enllaç, movent informació i documents d'un lloc a l'altre amb la seva bicicleta. Un accident el deixa estès a la carretera. Els papers que amaga es dispersen per terra, quedant a mans de la policia. La seva captura posa en risc tot el grup. Quan en Navas recobra el coneixement a l'hospital, dona l'alarma. La Lola actua ràpidament. Amaga les màquines d'escriure, les multicopistes i tota la documentació comprometedora que guarda la botiga de xarcuteria i que viures, on treballa i viu. Quan la policia arriba, no hi troba res. Tot ha desaparegut, com si mai

0: ell hagués existit. Tanmateix, se l'enduen.
1: Així ho relata la mateixa Lola al llibre de la Neus Català. L'actriu Maite Oger ho interpreta.
2: Registraron el piso y al no encontrar nada, pues me dijeron que les acompañase. Llegamos al centro de policía jurídica y empezaron a interrogarme. Yo, nada. Sacaron el rollo, las cartas escritas por mí a Navas, me hice la tonta. Les contesté no sé qué cosas. Me encerraron en una celda sin darme de comer ni de beber. Al día siguiente volvieron a la carga. Me dijeron que Navas se había escapado, que yo estaba sola y que sería mejor que dijera la verdad. Nada. Al final decidieron llevarme al Palacio de Justicia, al Petit Depot, y allí esperé 6 setmanes.
0: La Lola no parle i les autoritats la traslladen a la presó militar de Lió mentre espera el judici.
2: El juicio era a puerta cerrada. Los abogados, los detenidos, los jueces y los asesores y guardias. 2 siluetas estaban sentadas en los bancos del público, la Gestapo. A mí me condenaron a 2 años de cárcel y 1.200 francos de multa por infracción a la ley de los extranjeros por atentar contra la seguridad interna del país.
0: Malgrat no tenir cap prova concloent contra ella, condemnen la Lola a 2 anys de presó i 1.200 francs de multa. Així comença el seu periple per les presons franceses.
1: Primer la tanquen a la presó militar de Sant Josep, a Lió. Allà controla diftèria i la trasladen a l'Hospital de Contagiosos sota vigilància constant de 2 guàrdies. A l'hospital rep una carta del Jacinto Gené, enviada des de Suècia. Les monges infermeres, encuriosides, li pregunten pel seu marit i pels motius de la seva detenció. La Lola respon senzillament: els alemanys no m'agraden. Quan es recupera, la traslladen a la presó de Les Baumets, a Marsella. Darrere dels barrots, les preses desafien les SS, celebrant la Festa Nacional Francesa.
2: El 14 de julio de 1943 se celebró en las celdas con banderas, adornos. Bueno, esto hizo que las guardianas se pusieran negras. Enviaron a los calabozos a todas las que cogían, pero llegó un momento en que faltaban calabozos. Pues entonces nos prohibieron el correo, las visitas y los paquetes.
1: El Nadal del 43 es viu amb certa alegria a la presó. Els arriben notícies dels avenços dels aliats a l'Àfrica del Nord i del retrocés dels nazis a la Unió Soviètica. Aquestes notícies els donen ànims, i més quan la resistència els fa arribar un missatge que les volen treure de la presó.
2: La resistencia nos avisó para que nos preparáramos de noche, que nos vistiéramos sin hacer ruido. Pensaban venir a liberarnos. Ya sabíamos que en varias cárceles pues ya lo habían hecho.
1: Però, en lloc de camarades de la resistència per alliberar-les, arriba la Gestapo, que les porta de Marsella a Rennes. Des de la costa mediterrània a la costa atlàntica, en tren.
2: En cada vagón había un alemán con ametralladora. Al bajar del tren se armó la de San Quintín cantando la Marsellesa, los partisans y todo el repertorio. A grito pelado.
0: Travessen tot Rennes cantant, i això té conseqüències. Com a càstig, les aïllen sense cartes, sense visites i sense paquets. Un matí entra una guardiana i demana per 3 dones. Les preses volen saber per què, però la guardiana no dona explicacions i es neguen a delatar les 3 dones que busquen.
2: Cuando se abrió la puerta y entraron 6 gendarmes, una lluvia de zuecos les cayó en la cabeza. Uno sangraba. Entonces se retiraron, pero se llevaron a una de las nuestras que se debatía y chillaba: camaradas, me llevan. Con el alma en un hilo, pues la vimos desaparecer. Al cabo de cierto tiempo entraron a la fuerza los gendarmes, 10 o 12, y otros se quedaron fuera. Otra vez, la respuesta fue inmediata. Se ve que los zuecos hacían daño, pues no insistieron más. Y esta vez fuimos nosotras quienes cogimos a 3 gendarmes, uno grande, fuerte, y nos vimos negras para neutralizar a ese tío.
0: Les garrapen, les tiren els cabells i el mosseguen. Utilitzen els 3 gendarmes com a hostatges i negocien perquè els tornin la noia que s'han endut. Aconsegueixen fer el canvi, però com a conseqüència les posen en règim de càstig un altre cop. De Rennes les traslladen al fort de Romainville, al nord de París, l'avantsala de la deportació. Tanquen la Lola i les seves companyes en un soterrani sense cap mena de ventilació. És la sala on internen els condemnats a mort. La nit abans hi havia 42 homes. Ara ja són afusellats. A la paret hi han escrit missatges i els seus noms. Elles fan el mateix.
1: Des que l'han detinguda el 20 d'agost de 1942, amb una condemna de 2 anys i 1.200 francs, ha passat per 4 presons franceses. La de Sant Josep a Lió, la Maumets a Marsella i a la presó de Rennes, i finalment des del fort de Romainville a París, la deporten al camp de concentració de Ravensbrück, on hi arriba el 22 d'abril de 1944. La Lola ha fet 25 anys.
2: Pues la llegada a Ravensbrück fue impresionante. Aquella entrada con un gran portal, el águila alemana con la cruz gamada, las torretas con las ametralladoras, la disciplina que imponían y las mujeres. Mujeres que algunas parecían seres inhumanos.
0: Així descriu la Lola a l'arribada a Ravensbrück, un infern a la terra, un món de mort fora del món. Immediatament dins del camp s'engega la maquinària de deshumanització.
2: Nos robaban todo. El corte de pelo, las duchas y los vestidos rayados, dentro de los que teníamos dificultades para reconocernos. Me pusieron en la barraca 32. Dormíamos 3 en cada cama, cabeza y pies alternos, en un ancho más o menos de unos 4 palmos. Por la noche se oían los gritos de las inválidas, el llanto de los niños, los pasos de las madres que los sacaban afuera porque tenían ganas de vomitar. Muchas de aquellas criaturas que lloraban por la noche aparecían muertas al día siguiente. Nos hacían formar en la plaza de Apel en filas de 5 y también colocaban a los muertos a nuestro lado, en formación. Los niños pequeños estaban cadavéricos y estremecía oírlos llorar de hambre.
0: Les deportades pateixen vexacions i càstigs relacionats amb el gènere. Només pel fet de ser dones, se'ls suma tortures com esterilitzacions, avortaments, assassinats dels seus infants, agressions sexuals i prostitució.
2: Todo organizado para humillarnos, hacernos comprender que no éramos más que un número que se borra cuando se quiere. Una mañana, al despertar, la Blokova gritó: «Las que quieran ir a una casa de prostitución, que pasen por mi despacho». Todas gritamos: Contestación: «Os prevengo que si no hay voluntarias, os cogeremos por la fuerza». Esto fue terrible. Sobre todo las más jóvenes, decidimos matarnos si nos hacían esto.
1: La prostitució és una altra dimensió de la brutalitat que patien les deportades, com ens explica la Montserrat Armengou, la coautora del llibre i documental L'infern de Ravensbrück.
3: Penseu que, clar, Ravensbrück és un camp, com hem dit, majoritàriament de dones. Per tant, allà, diguem-ne, tenim un volum de dones que seran destinades a altres camps de concentració per exercir la prostitució. I, a més, també aquí hem d'especificar que aquesta prostitució és consumida no només per capos o per personal de l'establishment i de la jerarquia del camp, sinó de vegades també per presoners, per deportats que tenien algun tipus d'avantatge o posició, o que en aquell moment en el sistema concentracionari li semblava que aquell pres estaria més content i li seria més tindria millor rendiment. O sigui que realment la prostitució es va exercir a molts camps i realment les dones eren traslladades com un ramat per exercir la prostitució.
0: L'historiador Robert Sommer va fer la seva tesi sobre els bordells en els camps de concentració nazi i col·labora amb el memorial de Ravensbrück i el memorial del camp de concentració de Flossenbürg.
4: Les SS selecciona dones amb promeses enganyoses. Deien a les dones que, si es presentaven voluntàries per treballar en un bordell, serien alliberades després de mig any. Algunes dones, que ja havien exercit la prostitució abans, van ser arrestades i enviades als camps de concentració. També hi havia dones considerades asocials, segons la classificació nazi. Algunes d'elles es van oferir voluntàries amb l'esperança de ser alliberades, però la SS mai ni en un sol cas va complir aquesta promesa. A més, la SS també realitzava seleccions directament al pati dels camps, durant el recompte, a l'Appelplatz. Assenyalaven les dones amb claredat, dient: «Tu, tu, tu». Després, aquestes dones eren preparades per treballar en el bordell. Primer, les obligaven a menjar més, per recuperar pes i adquirir una aparença més femenina, ja que moltes estaven extremament desnodrides, semblant esquelets. Es tractava d'una mena de procés de recuperació operació forçada per ser utilitzades als bordells.
1: Els SS obliguen a desfilar despullades la Lola i les seves companyes. La Lola li explica a la Montserrat Roig que els miren la boca i les dents i els fan una revisió vaginal per veure si tenen malalties venèries. Al final, unes quantes prostitutes s'hi presenten com a voluntàries. Moltes ho fan per por o per la promesa de veure's lliures, però cap sobreviu. La Lola diu que les que envien al front amb els soldats, rebentades i desfetes, moren.
0: A la violència sexual se li suma el drama de ser mares dins del camp. Una de les atrocitats més esfereïdores va ser l'assassinat de nadons. Les dones embarassades donaven llum en condicions infrahumanes i sovint els seus fills eren assassinats immediatament per les SS o morien per desnutrició i negligència. A més, es practicaven avortaments forçats a moltes deportades, fins i tot en estat de gestació molt avançats.
2: Cuando podía escaparme, pues corría a las barracas de cuarentena. Por los bloques encontré a otra española, medio loca, hablando sola, pobre. Era una asturiana capturada cerca de Leningrado. Estaba encinta cuando la cogieron y al dar a luz mataron a su bebé.
1: Durant la gravació del documental L'infern de Ravensbrück, la periodista Montserrat Armengou va entrevistar a deportades que ho van viure.
3: Després, el tema dels avortaments, pues, sí, moltes de les dones que arribaven embarassades eren obligades a avortar. Si l'embaràs estava ja molt avançat, aquell nen moltes vegades era ofegat, només acabar de néixer. Sí.
0: Malgrat la prohibició de circular pel camp, la Lola s'arrisca per anar a veure una companya confinada al pavelló de les tuberculoses. Sap que si la descubreix una capo, podria pagar un molt car.
2: Fuimos y al llegar al bloque, el tiempo de llamar a una ventana y preguntar por Mireille, ya vemos llegar, corriendo, a una capo con triángulo verde. Era joven, morena, con el pelo largo y ondulado, y nos dijeron después que era la célebre Pantera Negra, que se distinguía por su ferocidad. Nos pegó unas bofetadas y unos puntapiés. Nosotras manteníamos las manos pegadas a nuestro brazo izquierdo. Como chillaba como una loca, llegó corriendo otra capo con triángulo rojo. Se abrió la ventana, Mireille lloraba y nos abrazaba, contenta de vernos y de recibir el saludo de sus compatriotas. Mireille fue gaseada en Ravensbrück.
1: La Pantera Negra és una de les capos del camp. Les capos, juntament amb les blocoves, són també presoneres que, a canvi de millors condicions, controlen les deportades. Les capos són les responsables del camp, mentre que les blocoves s'ocupen de l'organització dels barracons.
0: Però qui regenta l'infern amb un sadisme extrem són els SS i les temudes Aufseherinnen, les guardianes nazi. No formen part directament de les SS ni de la jerarquia militar i no poden impartir cap ordre als homes, perquè són dones i el patriarcat nazi no ho permet. Tanmateix, vesteixen uniforme, porten pistoles, pals o fuets i cobren un salari del règim nazi. Exerceixen un control brutal sobre les presoneres, com explica la periodista Montserrat Armengou.
3: No caiguem nosaltres mateixes amb la temptació de pensar que perquè eren dones serien més toves o més dolces. Eren exactament igual de cruels perquè havien entrat en un sistema de deshumanització que és fonamental, previ i imprescindible al maltractament. Per molt dolenta que sigui una persona, si no ha estat atravessada per la deshumanització, per la cosificació, que allò que té, que això pot ser producte d'una ideologia, d'un rentat de cervell, o pot ser producte d'una patologia, seria, entre cometes, impossible exercir els graus de violència que es van arribar a exercir.
0: Cada matí i cada nit, els guàrdies de les SS i les Aufseherinnen obliguen les presoneres a formar l'exterior per passar llista, anar a la pell. A pell vol dir literalment passar llista. La Pellplatz és la plaça central dels camps de concentració on els deportats i les deportades, immòbils, han de suportar el fred extrem mentre es fa el recompte, sovint durant hores. En el fons és una forma més de càstig i d'humiliació.
1: L'estratègia de la Lola per suportar el fred és posar-se cartrons per sota del vestit de ratlles, sempre que no la descobreixin, com explica l'Etel, la seva filla.
5: Elle me racontait qu'un jour elle avait des...
6: M'explicava que un dia, per protegir-se del fred, es va posar cartrons sota la roba de deportació. Cartrons per protegir-se del fred. Però la van castigar. La van fuetejar perquè no tenien permís per portar cartrons a sobre.
5: de porter des cartons sur eux.
1: A la pell cada dia cau gent, unes extenuades, d'altres abastonades. No poden ajudar les companyes. Si ho fan, el càstig és la mort a cop de garrot. I si la capo es descompta o falta alguna dona, l'espera es fa interminable. I després d'un cafè, que no és cafè sinó aigua bruta, comença una jornada de treball extenuant de 14 hores. La manera més freqüent de morir a Ravensbrück és d'esgotament treballant.
0: A finals de juny del 1944, després de 6 setmanes, traslladen la Lola Casadellà, juntament amb altres espanyoles republicanes com la Neus Català, a treballar com a mà d'obra esclava a la fàbrica de municions d'Escoda. Forma part de l'anomenat Comando Exterior de Holleisen a la República Txeca, on la matriculen amb el número 50.705. I en aquest comando es retroba amb la seva amiga Mimí, la Noemí Suchet, a qui, recordeu, havia conegut al front d'Aragó durant la Guerra Civil Espanyola, com explica la periodista Anna Saez.
7: Quan ella es troba a la Mimí, aquesta Noemí Suchet, si és que era francesa, si no, no sé com s'hauria de pronunciar, quan se la troba al camp de Ravensbrück, suposo que devia ser un moment especialment emotiu, perquè és el que la connexió amb les seves arrels. Amb ella la coneix quan va fer el curs d'infermera a Lleida abans d'anar al front, i suposo que en certa manera retrobar-la va ser com tornar, no? Tornar amb aquella felicitat de, encara que s'haguessin conegut ja amb 18 anys, però recuperar les arrels en certa manera.
2: A finales de junio de 1944 nos pusieron otra vez en un tren. Cuatro días después llegamos a Holleisen, cerca de Pilsen, en Checoslovaquia. Enseguida entramos en contacto con las 27.000 que allí estaban. Ellas ya empezaban a boicotear. Hacían tanto sabotaje como podían. Todas hacían quien más o quien menos, pero todas. Hacíamos material de aviación de guerra y cada cual se las ingeniaba para estropearlo. Era duro, muy duro, fabricar un material que iba a ser utilizado contra nosotras mismas.
1: Un dels actes de resistència més habitual als comandos de treball és el sabotatge, sobretot en la indústria bèl·lica, on estan esclavitzades la Lola Casadellà i la Neus Català. S'esmercen a fer malbé tot allò que poden. La clau és ser intel·ligentment imbècils i maldestres. Al taller, les dones fan obusos i els col·loquen dins de les caixes blindades. A l'hora de pesar la pólvora, van tan a poc com poden per frenar la producció. També espallen els torns on munten els obusos. Amb l'ungla, afluixen els cargols, deixen de funcionar i tot s'atura. Però l'acció de sabotatge més important consisteix a mullar els obusos amb aigua o posant neu dins de la caixa perquè arribin rovellats al front.
2: Un dia no me di cuenta de que la jefa del taller alemana estaba allí y me cogió pues con las manos en la masa, es decir, que mi caja de municiones tenía mucha agua. Yo no comprendía el alemán, pero sí comprendía la palabra sabotaje. Un chico checo que blindaba las cajas se puso a defenderme. Mis camaradas de trabajo estaban verdes de miedo por mí durante unos días. No me perdían la vista, incluso intentaron cogerme en falta en el peso de las balas. Colocaron muchas vacías junto a las normales para ver qué es lo que hacía yo. Encontré unas 20 vacías y al terminar el trabajo se las entrega a la jefa del taller diciendo caput.
1: Els riscos que assumeixen aquestes dones són altíssims, com diu l'Etel Gené, filla de la Lola. Amb el sabotatge de la producció d'armes s'hi juguen la vida.
6: On sigui que estiguessin, continuaven lluitant. Evidentment, la seva primera prioritat era la supervivència, però elles assumien riscos. Penso que no devien adonar-se dels riscos tan alts que assumien. De fet, era una manera de viure.
0: La Noemí Suchet, la Mimí, l'amiga de la Lola de Lleida, també participa en aquests sabotatges. La Lola la recorda amb tota la seva jovenesa, la seva bellesa i audàcia. La Neus Català la descriu com una dona dolça, de moviments pausats. Diu que quan la Mimí parla dels seus dos fills, somriu i plora sense estridències. Un dia la Mimí deixa que una carreta plena de projectils antiaeris s'estimbi. La seva gosadia encara va més lluny. Amb una camarada francesa i una soviètica, aconsegueixen fer esclatar la màquina que introdueix la pólvora dins dels projectils, però les enxampen.
2: En plena semana de trabajo cogieron a todas las deportadas de la fábrica y nos formaron por comandos en el patio. Pusieron una mesa en medio y un capo de triángulo verde con un bastón grueso como la muñeca de unos 60 centímetros de largo esperaba que le diesen la orden de golpear. Un tío SS con un cuerpo macizo y una cara llena de cicatrices, con un papel en la mano, leyó un número de matrícula.
0: Criden la Mimí i li claven 50 bastonades. Fan el mateix amb les altres dues dones.
2: Con mucha dignidad. No dijeron nada. Nada. El odio que esto nos produjo iba en contra, desde luego, del ejemplo que querían dar. Más tarde supimos que fueron colgadas de un gancho de carnicero en el campo de Flossenburg.
1: Què hi queda de la Lola del Felip del Ton, com s'hi refereix la periodista Anna Sáez, amb tot el que ha viscut fins ara?
7: I suposo que ella, al moment que troba penjada la seva estimada Mimí, és quan s'adona que realment s'ha acabat, no? Que suposo que és aquell moment que et fas gran de cop i dius he de seguir i la vida que tenia ja no existeix.
1: Han passat 8 anys des que la Lola deixa el poble del col·legi. Ha perdut la guerra civil, la filla de 3 mesos durant l'exili a França. No sap si el seu marit és viu o mort i l'amiga de joventut, amb qui es retroba al camp, ara penja d'un ganxo, d'aquells que serveixen per penjar els vedells a l'escorxador.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Anna, recorda que hem quedat demà a les 5, vale?
2: Joder, tio, què vols? Que et porti el paper de vàter o què?
3: Museu Particular, capítol 3, el paper de vàter.
4: Ei, Anna.
5: Ei.
4: Què? Parlem del paper de vàter?
5: Moltes ganes, som-hi.
3: Museu Particular.
4: Doncs vull començar amb un poema. És per això que Pepe, sisplau, m'has de posar així com a veu de rapsol de bo, saps? Així, Lluís Soler en amunt, com a mínim. I diu així. Caga tot qui és animal. Caga el ric i el menestral. La formiga i l'elefant. Caga el savi i l'ignorant. Caga el rei i caga el papa. Caga tot aquell qui endrapa. I de cagar, amic meu, ningú s'escapa. Ja està, ara ja em pots treure la veu, que jo crec que amb això ja hem arribat al sumum del capítol, perquè és que si hi ha una cosa inherent a la condició humana, aquesta és, i a la vida en general, aquesta és el cagar. Per favor. És necessitat fisiològica inevitable, però que genera uns residus, evidentment. Una brutícia que cal netejar, o com a mínim que és aconsellable netejar, després que cadascú amb el seu cul faci el que bonament pugui o el que vulgui. I això és així avui, que això és una de les coses que em fascinen de la història, que això del cagar és exactament igual avui que fa 5.000 anys o que en fa 10.000 anys. No? I la mateixa problemàtica que tens tu cada matí, Anna, la tenia un neandertal de fa 150.000 anys. No? I és una d'aquelles coses que em fascinen de la història. No dic que em vaig fer historiador per la història del cagar, però bé, potser
5: quasi,
4: hi ha algun dia que potser sí que ho penso d'aquesta manera. És per això que com que aquesta problemàtica sempre ha existit, sempre hi ha hagut, o s'han hagut d'inventar mecanismes, no? Doncs per poder-la solventar des del més bàsic, que seria aprofitar allò que et dona la natura per netejar-te, com poden ser les mans, no, que te les dona la pròpia vida, o l'aigua.
5: Avui no? Aquest capítol serà complicat.
4: No. Bé, a veure, al final tots hi passem per aquí, És a dir, si ho fa el rei o fa el papa,
5: la resta
4: no serem menys. Però també aquesta mateixa natura ens pot oferir fulles, ens pot oferir molsa, ens poden, no? Esponges, en el cas del mar. Els animals també ens poden oferir alguna alternativa, com per exemple les ovelles, llana. És a dir, està bé que primer s'esquili, també t'ho he de dir, no cal anar refregant el cul amb les pobres ovelles vives. Fins al punt, no, de crear objectes específics al llarg de la història, sigui teixint fibres per crear teles o inventant l'objecte que ens ocupa avui, que és aquest, el paper de vàter. Les referències més antigues a l'ús de paper per netejar-se després d'anar al lavabo les tenim a la Xina. De fet, té lògica, perquè van ser ells qui van inventar el paper, doncs tindria lògica que fossin ells també qui els van començar a utilitzar per aquest propòsit. No? I al segle VI ja tenim algunes d'aquestes referències, que eren papers escrits que després doncs els reutilitzaven per això. No és que primer els escrivissin ja pensant en que després...
5: Oh, quina bona idea!
4: Sinó que era això, aquesta reutilització. I, de fet, és, segles més tard, ja, per exemple, al segle IX, trobem algunes cròniques d'alguns viatgers àrabs que precisament van a la Xina i es sorprenen perquè veuen que aquella gent no es renten amb aigua, com feien ells, sinó que el que feien era utilitzar paper per aixugar-se. I, de fet, així ho escriuen en les seves cròniques de viatges. Però no serà fins al segle XIV que es comencen a fabricar a la Xina papers específicament destinats a aquest ús, el de netejar-se després d'anar al lavabo. Són papers especials que només utilitzarà la família imperial. Això, evidentment, doncs, ens diu quina era la qualitat i la despesa que s'havia de fer per generar-los, no? De fet, tenim fins i tot un inventari, el d'aquest segle XIV, de l'any 1393, on sabem que la família imperial, no tinc molt clar, ho he mirat a buscar, però no tinc molt clar si era una família molt extensa o eren dos culs i mig, no m'ha quedat molt clar, però en tot cas, el 1393, la família imperial xinesa va gastar 15.000 fulls de paper de vàter suaus i perfumats. Vull dir que aquesta gent no anaven pas en poc.
5: I perfumats des de l'inici. Pensava que això seria com una cosa de fa 4 dies, però no, ja ho devien, no? Com?
4: En aquest cas, sí, però clar, estan parlant de fucking emperador de Xina, saps?
5: Ja, ja, ja. Bueno, clar, sí.
4: Penses
5: sí.
4: tu que,
5: no,
4: que anava
5: sí,
4: allà...
5: No, sí, és poca cosa.
4: Després, en d'altres llocs, veiem, per exemple, la cultura o els àrabs que feien servir l'aigua, en aquest cas els xinesos, els de la família imperial que feien servir aquest paper, però d'altres feien servir aquests retalls ja impresos. I després, per exemple, hi havia els grecs, que jo crec que aquesta t'encantarà. Jo crec que aquí és el moment en què acabaràs ja desmai, que el que feien eren, utilitzaven pessoi, que eren com a pedres, o trossos de ceràmica, que s'havien trencat. Si algun grec antic ha sobreviscut i ens ho vol explicar meravellosament, però clar, és que si no, jo m'ho imagino com una espàtula, com una cullera, i em sembla una cosa...
5: Jo m'estic imaginant una cosa molt gore ara mateix, eh?
4: No, pensa que tenen les vores arrodonides.
5: Ah, menys mal.
4: Les rodes arrodonides, sí, no, clar, perquè si no, depèn com...
5: Però ja està, ja està,
4: bueno,
5: tira,
4: clar,
5: tira.
4: Tu esborra allò.
5: Endavant, tira endavant.
4: I després, salts molt ràpids, i molt amplis en el temps, però arribem a... Tornem a... O arribem a Europa, al segle XVIII, on neix la premsa i el periodisme.
5: Bueno...
4: Txan! I això és la gran revolució, és a dir, el periodisme i la premsa és la gran revolució del món del anar al lavabo, del món del fer caca, perquè és el primer cop que hi ha papers de curta durada. És a dir, fins ara, evidentment, un manual notarial, tu t'anaves a fer una escriptura al notari que t'ho feia en paper, ostres, aquell paper tenia un llarg recorregut, l'havies de guardar molt de temps perquè era important, no? Però en el cas de quan comença a néixer la premsa escrita... Aquells papers caduquen molt ràpid, no? Perquè gairebé cada dia i a vegades més d'una vegada al dia, perquè hi havia edicions de matí i edicions de tarda, aquells papers queden obsolets molt, molt ràpidament. Per tant, és tot un material que està allà, que està bé, que mira, que es pot reaprofitar en aquest cas, doncs, per llegir primer, primer per llegir pel davant i després doncs, llegir pel darrere, diguem-ho d'aquesta manera. Sort que estem fent ràdio i no tele, perquè l'Anna més blanca no pot estar. Dit això, tot canvia, això sí, ara sí, el 1857, quan als Estats Units, Joseph Gaiteri patenta el primer paper higiènic fet de cel·lulosa. Clar, la resta no estaven fets tant d'aquest material tan més aviat més suau. Ell el venia com a paquets, com a tovalloletes soltes. Anaven d'una en una, com si fossin mocadors, i no serà fins al 1890, gairebé fa 4 dies,
5: sí.
4: Quan també als Estats Units, els germans Scott, que encara avui els descendents són els propietaris de la fàbrica o de la marca Scottex, per tant, ve de lluny, que són els primers que el que fan és agafar totes aquelles tovalloletes, les junten i les enrotllen al voltant d'un tros de cartró. No? És a dir, el 1890 neix el rotllo de paper de vàter tal i com el coneixem avui. I haurem d'esperar encara 50 anys per que aquest paper de vàter, aquest rotllo de paper de vàter s'embolcalli dues vegades i tingui dues capes, no? Fins al 1942 que neix la doble capa, i a partir d'aquí ja, bueno, fins avui que en tenen no sé quantes mil, a vegades penses saps, si és paper o és una funda de nòrdic, allò, saps? Està allà molt sudet, no? És a partir també després de la Segona Guerra Mundial, sempre n'hem fet més referències, és un moment molt transcendental pel món perquè hi ha canvis socials molt importants en aquell moment, que es popularitza l'ús del paper de vàter perquè se n'abateixen els cossos, però també perquè hi ha molts canvis en les llars, on les comunes van deixant enrere i comencen, no?, les reformes de lavabos, en el cas, per exemple, d'Espanya a partir dels anys 60, l'aigua corrent a les cases, tot plegat millora, i per tant doncs, totes aquestes noves invencions, aquesta tecnologia punta del moment, com era el paper de vàter, entra directament a les llars. En el cas espanyol serà precisament això, als anys 50, quan començaran a entrar aquests productes, aquest paper de vàter en rotllo. Serà una empresa de Bilbao, que es deia Paperera Espanyola, que crea el primer rotllo de paper de vàter espanyol, podríem dir. No tenia una marca concreta, el que sí que tenia era un dibuix d'un elefant al seu embolcall, un elefant vermell, i és per això que tothom en deia que era el paper l'elefante. Era com la marca, tot i que no tenia una marca concreta. Realment era un paper, és a dir, de rotlla continu, per tant no tenia aquesta cosa d'aquests puntets per anar tallant els fulls de paper. I era un paper que era més aviat setinat. Oh. Per tant, diguéssim que el poder absorbent ni estava ni se l'esperava. Aleshores, bueno, deien que, doncs, diguéssim que potser més que recollir el praliné, el que feia era escampar-lo. Aleshores, bé, però sí que és veritat que va fer molta fortuna, jo no ho entenc per què, però va fer molta fortuna, i van començar a sortir-li competidors que el que feien era imitar-los posant la forma d'imitar-los, i posaven un altre animal de color vermell a l'embolcall i ja estava. I d'aquesta manera doncs, teníem el paper de l'elefante, però també vam tenir el paper de l'hipopòtam, del cèrvol, de l'estrus, de la zebra, del tigre, i hi havia infinitat d'animals de tots aquests competidors. A partir d'aquí fins a l'actualitat doncs, ha guanyat moltíssim aquest producte, gràcies
5: Déu meu,
4: sisplau, no? Fins al punt, no, de que avui hi ha fins i tot, no, quin qüestiona la seva utilitat o si creu, no, que està o no està en perill d'extinció, no? De la mateixa manera que es propugna per acabar amb el lavabo amb aigua, no, i tornar als lavabos secs, o el que seria la comuna dels nostres avis. Doncs també hi ha qui posa en dubte aquest sistema i potser veu més adequat un sistema on s'utilitza una miqueta més l'aigua i no es generi en aquest cas aquest residu de paper. Evidentment queden prohibidíssimes les tovalloletes humides que neixen a partir dels anys 90 i que actualment veiem que són un problema en moltes de les nostres pobles i ciutats, no?
5: Bé, un visionari d'aquest país que ja va dir que ens quedaríem sense aigua per empassar tant paper de vàter, doncs ja saps qui és.

0: estacionament d'aigua. Bueno, ja ho va dir Albert Plan, aquesta mitiquíssima cançó de l'àlbum Ho sento molt, que en el moment en què ens quedem sense aigua, doncs això de llançar eternament paper de vàter i estirar la cadena com bojos s'acaba i, clar, fem servir el paper de vàter per moltíssimes coses. Llavors, clar, tu tota l'estona parlaves del praliné, però, amic, a mi em faries una mala jugada si em deixessis a casa sense paper de vàter. A més, la meva època universitària, jo sempre he compartit pis amb noies i ara que visc amb el meu company me n'adono de les quantitats ingents de paper de vàter que compràvem quan vivia només amb noies.
1: Compràveu, eh? No s'ha robat mai de la universitat paper de vàter.
0: Bueno, això diguéssim que de... com que encara no he prescrit, no cal que ho diguem. Però en qualsevol cas se'm feia servir moltíssim. Per dignificar una mica aquest capítol, perquè la cosa és que està sent molt complicada avui, portarem algo artístic, ja et dic, per aixecar-ho una mica. D'una banda, he trobat un artista turc que es diu Sakir Gökepak, que ell el que fa és treballar sempre com amb materials d'aquests no valorats dins del món artístic, des de fruita, verdura, cintes mètriques, és a dir, fa servir coses com molt del dia a dia i molt barates econòmicament parlant, i una d'aquestes coses és el paper de vàter. Ell ha fet moltes instal·lacions amb paper de vàter, que de veritat que són molt dignes si les busqueu. Concretament en té una que es diu Translayers, que seria com transcapes, no? Això que deies abans de les capes, que hi ha papers de vàter que són gairebé com un nòrdic. I aquesta instal·lació, clar, tota feta en blanc, la penja una part de la paret, l'altra part està dins a la sala, en el centre, caient com si fos un gran vestit amb tot el paper de vàter, i de veritat que dignifica moltíssim com el que és l'objecte, perquè li acaba donant una forma geomètrica, una harmonia visual molt interessant, i no es perd aquest debat de quin ha de ser el material de l'art. Clar, paper de vàter per defecte és algo bastant, no?, poc glamurós, poc valuós, etc. Llavors, si busqueu les seves instal·lacions dins de lo que seria un espai cub blanc dins d'un museu, estan molt dignificades. Són instal·lacions, això vol dir que envaeixen tot l'espai del que seria el museu o la galeria, el que sigui, i també he trobat, d'altra banda, amb peces que són més aviat pictòriques, però també fetes amb paper de vàter. En aquest cas, mira quina casualitat, d'un artista de Bilbao que es diu Ainhoa Moreno, que ella realment és enginyera, però li agrada molt tot el tema de disseny d'interiors, de jugar amb els materials, això ja ho tenen els enginyers, que els agrada molt el tema dels materials, i ella també li interessa tot el tema dels materials quotidians. Llavors, ella es va posar a investigar l'ús de la cel·lulosa en la història més recent, i se'n va adonar que, clar, és com una cosa molt simple, molt senzilla, i que dins d'aquesta simplicitat hi ha com una mena de puresa que li interessa explotar a nivell artístic. Llavors, ell el que fa amb el paper de vàter és una mena de quadres molt senzills, amb tons molt neutres, evidentment, però que a través de la creació de formes, hi ha moltes formes geomètriques també, el que fa, fixa't que bonic, és jugar amb els llums i les ombres, les formes i les textures, i doncs, de tal manera que tens una muntanya feta amb paper de vàter, tens una mena de quadre rotco geomètric meravellós, i una altra vegada el que està fent és dignificar aquest material tan poc glamurós com he dit abans. Estem parlant d'una banda d'instal·lacions, d'altra banda de quadres en dues dimensions, que és com la vessant de l'art més prototípica, però introduint un altre tipus d'art voldria parlar una mica de disseny, perquè quan preparava aquest capítol vaig recordar que jo quan era petita ja no l'he vist més, però segurament ha fet moltes més passarel·les. Recordo que quan era petita hi va haver una exposició i passarel·la al meu poble, crec que primera i última vegada de la meva vida que he vist a Blancafort fer una passarel·la de moda, de veritat, d'una modista i dissenyadora de Blancafort que es diu Trini Baltà, i ella el que fa és vestits amb diferents tipus de paper, doncs des de paper d'aquest de maixé, paper més plasticós, a paper literalment de vàter, no?, o mocadors per sonar-nos els mocs. Llavors la Trini acostuma a tardar un parell de mesos per fer cada vestit, i són vestits de disseny, però preciosos, de veritat que molt bonics. i he exposat en diferents llocs. Jo només vaig veure una vegada, quan era petit, ja et dic, al meu poble, i és que em va impressionar molt, perquè no, tot el vestit, el recordo, els tocats, els accessoris, tot estava fet en paper. També amb els anys m'ha fet pensar que la Trini és una gran artista, perquè el paper també és una cosa molt delicada, vull dir que es trenqui rapidíssimament. Llavors,
1: bé, tenir... tota aquesta tradició també de Pollerussa,
0: Exacte. Les
1: Terres de l'Ebre, d'aquests concursos,
0: sí,
1: que de fet
0: estan
1: lluitant per la candidatura a ser patrimoni material de la humanitat per la UNESCO.
0: Ah, sí, fixa't. Doncs guaita, la Trini, visionària. Mira, la Trini, Baltar, amb tota aquesta història dels vestits de paper, em va fer pensar també... Tu ja saps que jo soc de Blancafort, Trini, modista de Blancafortina, poble de 400 habitants, del Conca de Barberà. Doncs els seus dissenys em van fer pensar en un vestit que va portar la Lady Gaga una vegada a Londres.
1: Ui, ja anava a dir Blancafort.
0: Ai, tant de bo, eh? Doncs va portar un vestit molt petitet, que realment crec que ella no va fer declaracions de qui l'havia fet ni com s'havia fet, però que es va especular molt de també si estava tot fet en paper de vàter, no? És a dir... Va utilitzar també com un disseny que jugava molt al despiste, perquè encara que el paper sigui una coseta molt senzilla, si el món és bé, que és el que estic intentant explicar en aquesta secció, doncs acaba agafant molt de cos i molta dignitat. Aquest és que una cosa em porta a l'altra, és que de veritat. Aquest vestit de la Lady Gaga a Londres em va fer pensar a la vegada... No sé si tu t'ho has regalat mai, Àlex. En uns vestidets que cosia ma padrina, que eren de ganxet, llavors ella cosia el vestit de ganxet per una nina petitona d'aquestes que fa un pam, que té un nom aquestes nines, però no el sé. No sé si són les xotxones, saps? Una nina petiteta que fa un pam. Llavors, el vestit, tu ara te l'imagines només sent tapete, però no, perquè les enagües...
1: Són de paper.
0: Són un rotllo de paper de vàter.
1: Ah.
0: Llavors, això és una producció rural en femení molt bèstia als pobles. Vull dir, a casa meva, ma germana, ma mare, totes tenim això que ens ha fet la padrina, que és una xotxona, que les enagües són un rotllo de paper de vàter i que a sobre té un vestidet fet a mà i fins i tot un tocat al cap, no? Una mena de gorret molt, molt diví. I també reivindico jo molt aquesta cosa de, en femení, del cosí, etcètera, etcètera. En qualsevol cas, evidentment les enagües no es poden canviar mai de la nina, rotllo, en realitat és un objecte bastant...
1: Inútil.
0: Sí, és que no ho volia dir.
1: Més enllà de la decoració,
0: sí,
1: de l'estètica.
0: Sí, se suposa que és per guardar els rotllos de paper de vàter, però no es canvia mai perquè si no el vestit li decau la forma. I llavors, quan vaig arribar a aquest punt ja de la secció, vaig pensar... Però realment té sentit el del paper de vàter? Per què? Tu ja abans has introduït una mica el debat que hi ha ara. Bueno, ara ja amb la sequera, l'Albert Pla, doncs ja diria, ja us ho vaig dir. Però és que jo recordo un viatge que vaig fer amb una amiga meva al Japó i sempre, és que jo no em canso d'explicar-ho. Al Japó els lavabos són molt intel·ligents. O sigui, la tassa la pots posar a la temperatura que tu vulguis, et posa música si li demanes, fa moltes coses al lavabo i una d'aquestes coses que fa és enviar-te un chorrito limpiador, que li pots dir la distància, li pots dir la intensitat, li pots dir tot. Jo, com que sóc una senyora carca de mena, ni que no ho sembli, no m'hi vaig acabar d'acostumar. Però la meva amiga Anita va dir, cito textual, quan ja tornàvem a casa, "Yo solo volvería a Japón por el chorrito".

Per tant, Àlex, més enllà de la utilitat o no utilitat pràctica del paper de vàter, sí que se li ha donat molts usos, perquè com a humans que som de qualsevol... És que ara anava a dir de qualsevol merda en fer art, i el paper de vàter s'ha doncs, acabat convertint gairebé en un objecte de disseny. I que em sembla fantàstica aquesta capacitat que tenim les persones de fer art constantment.

0: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Menjar sostenible per no emplenar el mar de plàstics.
3: Malauradament, encara veiem que al mar, al bosc o a la platja, els plàstics són presents a tot arreu. Sabies que la meitat dels plàstics que s'utilitzen al món són d'un sol ús? Entre tots i totes, ens hem d'esforçar per reduir els envoltoris que utilitzem. Així, sempre serà millor comprar aliments frescos a granel, utilitzar bosses de tela, carmanyoles reutilitzables o ampolles d'aigua de vidre o metall. Si consumim productes de proximitat, reduirem l'empremta de carboni, doncs aquell aliment haurà fet menys quilòmetres per arribar al consumidor. Penseu que una llauna d'alumini pot trigar fins a 10 anys en convertir-se en òxid de ferro, o que un envàs d'un iogurt trigarà fins a 400 anys en desfer-se al mar.
1: Salut activa.
4: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
5: És molt important que el que mengem, que ens emportem en excursions, a la platja o en activitats que fem a l'aire lliure, siguin el més sostenibles possibles. Com ho podem fer? Doncs portant carmanyoles en comptes d'envasos amb aliments d'un sol ús, com podrien ser aquestes amanides ja fetes, doncs nosaltres utilitzem la carmanyola. Per beure, doncs podem utilitzar ampolles de vidre o cantimplores o inclús bidons, tot i que són de plàstic, però almenys no són d'un sol ús, sinó que tenen una vida més llarga a nivell de beure, o inclús bocanrols, no?, que són com una espècie, no?, d'estutxos on te podem posar els entrepans aquí. I si pel cas tinguessin que portar algun aliment envasat, és molt important que després aquestes deixalles, aquests envasos, ens els emportem a casa i els reciclem bé. I sobretot per contribuir a la salut planetària i que tinguem tant la muntanya com la natura, com els mars, com els rius, el més saludables possibles, perquè és el lloc on també ens dona vida i ens dona salut i els hem de respectar.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
7: Avui va de viure com un gat. T'imagines tenir una vida de gat? Jo tinc tres gates, la Grissi, la Negri i la Princess. Te les he dit per ordre de pes. Són les meves mestres de quatre potes, que amb les seves vides aparentment senzilles, són veritables filòsofs del benestar i la creativitat. I si et preguntes què podem aprendre dels gats, pren nota, perquè ara t'ho explico. Primera lliçó, disfrutar del moment present i ser feliç amb el que tenen. Tenen la capacitat de fer-ho tot tan intensament que si volen dormir, dormen profundament. Si volen prendre el sol, busquen ni que sigui un raig que entra per la finestra i s'estiren per gaudir-lo al màxim. Lliçó 2. Trobar alegria i possibilitats de passar-ho bé amb qualsevol cosa. Les ganes de jugar dels gats fan que vegin una simple caixa de cartró com un castell i una bola de paper com una presa valuosa. I és que la creativitat neix de veure el món a través d'ulls curiosos i juganers, recordant-nos que sovint les millors idees sorgeixen de jugar sense por, sense patrons. Ens anem a la lliçó 3, la paciència i l'enfocament. Si veuen una presa, poden passar hores i hores i hores contemplant, immòbils esperant el moment perfecte per actuar. No perden el focus. Lliçó 4, tenir cura d'un mateix és prioritat. Els gats cada dia es prenen un temps per netejar-se, per fer estiraments, per assegurar-se que estan en la millor condició per gaudir de les seves aventures. Així ens ensenyen que cuidar de nosaltres mateixos és el primer pas per viure una vida plena i creativa. I lliçó 5, ser curiosos i exploradors. tot i que poden ser uns mestres en l'art de la contemplació, mai no deixen passar l'oportunitat d'explorar. Sigui una engruna que han trobat a terra, la roba neta acabada de plegar o veure volar una mosca. D'això aprenem que hem de tenir sempre curiositat i estar oberts a nous aprenentatges i experiències. T'havies parat a pensar en aquestes lliçons de vida? Doncs ja ho veus. Viure com un gat és l'art de viure bé, no creus?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora. Avui destaquem La mort d'Ivan Lich, publicada per primer cop al 1886. És un relat de Lev Tolstoi. Es tracta d'una de les obres de ficció més elogiades de la darrera etapa de l'autor rus. Sorgeix, en part, de l'angoixa intel·lectual i de la lluita espiritual d'autor que el va dur a la conversió al cristianisme. Natàlia Cerezo.
2: Sovint, en presència de la mort, girem els ulls. Sembla que la seva foscor no es pugui mirar directament. I és ben normal no voler pensar en el moment en què deixarem d'existir i en què ens perdrem, com deia aquell replicant, com llàgrimes en la pluja. A la mort d'Ivan Illich, però, Tolstoi agafa la mort per les espatlles i la mira de fit a fit per portar-nos una de les obres més precioses i tràgiques de la literatura universal. Ivan Illich és un petit buròcrata rus amb una història, segons Tolstoi, d'allò més vulgar i ordinària, i per tant horrible, que agonitza després d'una vida dedicada a aconseguir una posició social millor. En el seu llit de mort, s'adona que tots els sacrificis que ha fet han estat en va. A diferència del fervent Geràssim, que ha viscut una vida plena i que tracta l'amo malalt amb dignitat i sense escarafalls, l'Ivan i la seva família han viscut allunyats de les coses veritablement importants. La mort d'Ivan Illich és una novel·la curta, poderosa i terrible, dura però necessària, que fa transitar el lector i el seu protagonista per totes les etapes del dol: la negació, la ira, la negociació, la depressió i, finalment, l'acceptació. És un viatge sense moure's del llit que es mou per la vida i pel que ve després, en què trobareu una lluminositat sorprenent. Escolteu com la malaltia, com un enemic invisible, s'escola per la salut de l'Ivan fins a segellar el seu destí. No se'n podia pas dir estar malalt del fet que Ivan Illich de vegades es queixava que tenia un gust estrany a la boca, que a la banda esquerra del ventre hi havia quelcom que no estava com cal. Però vet ací que aquest malestar s'anà intensificant i es tornà, si no un dolor definit encara, almenys una constant sensació de pesadesa al costat i mal humor. Aquest mal humor, més accentuat cada dia, començà a minar en la família Golovin aquella antiga satisfacció deguda a una vida fàcil i correcta. Marit i muller començaren a barallar-se

i van afegir diferents plantes per donar-li gustos diferents. La cultura grega va desenvolupar la massa. Van afegir tota mena de cereals i van desenvolupar diferents formes d'elaboració. També coien la massa i aquests utilitzaven forns en forma de cúpula i oberts a la part frontal per introduir els pans. De vegades li aportaven al pa un sabor dolç en afegir-hi mel i nous. Els romans, per la seva banda, van millorar els forns, els molins i les màquines d'amassar. En aquesta època el pa estava molt ben considerat. Era un aliment de rics i ser forner en aquells temps estava molt ben vist. És a Roma quan neix un col·legi oficial de forners. Segles més tard, es segueixen desenvolupant tècniques de l'elaboració del pa i apareixen altres formes com la baguette o el sandwich. Es creen els gremis de forners, també les farines més fines i el pa ja passa a ser un aliment a l'abast de totes les classes socials. Actualment ha baixat el consum de pa a causa de diferents factors com les dietes, les intoleràncies al gluten o l'aparició de pans congelats amb additius que no aconsegueixen convèncer els consumidors. A més, s'han anat introduint de mica en mica els pans integrals a causa dels beneficis que aporta la fibra a l'organisme. No obstant això, avui en dia segueix considerant un producte bàsic sent una de les seves característiques el seu valor econòmic, ja que aquest valor s'utilitza per establir el cost de la vida als diferents països i influeix a l'índex de preu al consum.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, a Osona i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. Doncs sobre l'afectació del foc també al camp, la feina de la pagesia perquè els cultius facin de tallafoc i altres qüestions, en parlarem tot seguit amb Pere Roquer, president del sindicat agrari Assaja. Així, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 9 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès propietat de Michelle Kang juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el

0: RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident a la AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès que en direcció a Barcelona doncs talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre d'intensitat en la circulació. Pel que fa a les retencions habituals, tenim cua ja en tot el vessant Besòs, sobretot al nus de la Trinitat, amb retencions que arriben per la C58 des de Sant Quirze o la B20 també a Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat, però, ens deixa afectacions en sentit sud a les dues rondes de Barcelona, a la ronda de dalt, cua fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Llobregat tenim cues també cap a la capital catalana, per la B23 des de Molins de Rei i per la A2, en aquest cas també des de Pallejà fins a Cornellà. Al Vallès, congestió de 2 quilòmetres en sentit sud a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès i a la C17 també a l'altura de Parets del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Tornem a despertar amb una temperatura escandalosament alta en alguns indrets de la costa i, sobretot, del Cap de Creus, on en algunes poblacions no s'ha baixat dels 30 graus aquesta nit passada. De fet, al llarg d'aquest matí, amb molt pocs núvols a tot arreu i una altra vegada la temperatura que pujarà de seguida. De fet, aquesta tarda tornarà a voltar els 40 graus a l'ombra, a l'interior gironí, a la vall del Llobregat i també a les comarques de l'Ebre o de Ponent. Compte, això sí, amb algunes tempestes que aquesta tarda tornaran a aparèixer al Pirineu, també avançada la tarda a la resta de comarques de Lleida, que sobretot el que portaran seran ventades, seques i sobtades. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Els bombers tornen a afrontar aquests dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor, que encara es pot allargar uns dies més, i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats, també el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
4: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta a tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
0: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà, l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia, l'Alt Camp, així com el de Navarcles, al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus provocant una gran columna de fum, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els tres confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall d'Ossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Estabilitzat també l'incendi que ahir va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Brugués. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos alerten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. I els bombers han donat per estabilitzat el foc que crema des de dilluns a Sant Benet, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sant Benet. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones amb pendent molta vegetació i de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, el govern assegura que no hi té cap responsabilitat i nega qualsevol negligència. Junts demanarà responsabilitats polítiques. És una crònica de Lamón Carvajal.
5: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha dit que demanaran responsabilitats polítiques al govern pel foc de les Gavarres.
6: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques.
5: El president Illa ha negat negligències.
7: Si el govern ha actuat amb transparència, des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
5: Després, responent al diputat de la CUP, Dani Cornellà, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que l'executiu ha actuat com tocava.
8: El que avui sabem és que han obert un expedient informatiu en aquesta empresa. Esperem els resultats ben aviat i que els presenti aquí, en seu parlamentària. Perquè per ara l'únic que sabem és que un operari va passar més de 48 hores detingut i que cap responsable de l'empresa ha estat citat a declarar.
9: I l'administració assumeix responsabilitat quan hi ha un ordre immediat o directe seva o hi ha vicis de projecte. En aquest cas, ni hi ha un ordre directe per part de l'administració ni un vici de projecte d'acord al que estableix la llei de contractes de sector públic.
5: Segons el govern, els pressupostos augmenten en un 50% els recursos per política forestal.
0: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. La simultaneïtat de tots aquests incendis només començar l'estiu ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc. El sector agrari, però, ja fa temps que denuncia que el model actual és insostenible. En volem parlar ara mateix amb en Pere Roquer. Ell és president de SAGE. Senyor Roquer, bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
10: Molt bon dia.
0: Fins ara, gestionar el bosc des del sector primari eren, o semblaven ser, traves, inspeccions, limitacions. Ara, amb el bosc convertit en un continu inflamable, el govern admet que sense pagesos no hi ha mosaic i que sense mosaic no hi ha manera d'aturar els incendis. Què li diu aquest gir de guió?
10: Doncs benvinguts a la realitat. El que venim denunciant des del sector agroalimentari i de pagès des de fa anys és de que tot el sotabosc, i venint d'un hivern i primavera amb tan plujós, ha provocat que tinguem molta massa forestal i, sobretot, molta massa de sotabosc. I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. Tenim tot el tema de la fauna cinegètica amb els conills, que està desfent moltes explotacions agràries. Tenim molts ossos als Pirineus, ara la reintroducció del llop. Tot això provoca que molts d'aquests boscos, que abans pasturaven la ramaderia extensiva, Europa també ha de fer una reflexió de que ha de computar totes les zones boscoses a l'hora de les hectàrees, per en aquest cas la PAC, la d'una Catalunya, i per tant el que s'ha de fer és el que venim dient des de fa molt temps, que alguns inclús, per ensenyar el que està fent aquesta fauna salvatge, hem estat denunciats, com és el cas quan un os va atacar a diferents explotacions ramaderes. Ara, amb la reintroducció del llop, els ramaders extensius agafen més por i, per tant, baixa la densitat de ramaderia extensiva i el gir ha de començar per aquí. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara. I, evidentment, el foc no s'apaga a l'estiu, desgraciadament. Els focs s'apaguen a l'hivern. Penseu que fa 40 anys, quan s'acabava de segar, 50 anys, es cremaven els rostolls. En aquest temps? Això avui en dia és inviable. Tenim una tendència de temperatures que ens està pujant entre 1-2 graus, gairebé es pot dir, cada dos anys. El Servei Meteorològic de Catalunya sempre avisa que a partir del mes de juny, abans era el mes d'agost, per tant, hem adelantat dos mesos l'estiu, comencen a haver-hi temperatures extremes. Doncs bé, nosaltres els mitjans fiquem tot allò que se'ns diu. Ara, també s'ha d'entendre que aquí s'ha de fer una reflexió més profunda de tot l'abarcament que té el segment agroalimentari. O sigui, nosaltres fem aliments de primera qualitat.
0: Deixi'm preguntar-li alguna cosa, perquè si no és com un monòleg, això. Deixi'm que li faci alguna altra pregunta, que ha quedat entesa la postura. Quan un incendi crema conreus, afecta granges o mata bestiar pel fum, o fins i tot quan un camp ha actuat de tallafoc, una feina també molt prestigiada aquests dies dels pagesos, quines garanties reben justament aquests professionals, aquests pagesos, aquests ramaders de les asseguradores? Perquè aquest també és un tema que preocupa i força.
10: Les asseguradores, en aquest cas Agroseguro, que és la que dona cobertura amb el que és tot el que és els cereals i la retirada de cadàvers, té un problema i és que té una infraestructura tan gran que no està dimensionada o comarcalitzada realment per tot allò que ens està passant al territori. I aquí des de SAG hem fet diverses propostes de fer, sobretot, elements segmentats per a cada situació, en aquest cas de climàtica que tenim, a les diferents zones del país. I dos, després ve la responsabilitat civil sobre, en aquest cas, les granges, que desgraciadament aquí a les comarques de Lleida se'ns en va cremar una amb 800 porcs abans d'ahir, on també després les asseguradores, si valia 10, passa a vendre 20 aquesta assegurança. O sigui, nosaltres estem exposats i estem garantint la protecció del territori, però després ens trobem que a l'hora de poder assegurar aquest territori ens puja més del que nosaltres podem pagar.
0: Pere Roquer, president de SAGE, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí i exposar-nos la seva visió un cop més. Gràcies i bon dia.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
11: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Ja són un quart de vuit, tot plegat en el cinquè dia ja de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, al Priorat i a l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. I en aquest context d'altes temperatures és especialment important protegir aquells que treballen al carrer. A la Ràpita, el Montsià ha implantat unes polseres, uns braçalets intel·ligents que alerten els treballadors de la brigada del risc de patir un cop de calor quan feinegen a l'aire lliure. Els companys de Canal T han anat a conèixer com funcionen.
12: Quan les temperatures són extremes i representen un risc per a la salut, treballar a l'aire lliure pot ser perillós. Un dels elements que poden previndre els cops de calor són unes polseres intel·ligents que controlen la temperatura corporal, l'ambiental, i activen una alerta sonora lluminosa i per vibració quan detecten situacions de risc. A la Ràpita, la brigada ja en disposa.
13: Vam creure convenient, com no, protegir el recurs més important que té qualsevol corporació, que són les persones, i d'aquesta manera poder castiguen en tot moment quan treballen al carrer a l'estiu, que és dur treballar al carrer a l'estiu, puguen estar protegits i puguen estar alertats que puguen anar a sofrir un cop de calor.
12: De fet, les polseres ja s'han activat i han fet que el personal de la brigada aturés la faena i s'hidratés.
14: A mi de moment encara no m'ha pitat, però hi ha hagut companys que sí que els va pitat. I ja quan d'altra manera que em pita, doncs ja te busques la sombra, te busques refrigerar-te o la zona d'anar condicionat o que les zones que tenim adequades per a no patir el cop de calor.
12: En cas que s'activi l'avís, el treballador pot aturar l'activitat, buscar una zona d'ombra, hidratar-se i descansar fins a recuperar unes condicions segures per continuar la faena.
0: Música. Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques. Ens ho amplia la Maite Polo.
15: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits. I dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
16: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions. I, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
15: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
17: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
15: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. Només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena. De fet, la policia catalana n'ha desmantellat una que s'autoanomenava els 300. N'informa la Carina Bellvé.
18: Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
19: Els fluxos naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar el focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també hem de posar el focus a nivell global i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
18: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
0: I un apunt que ens porta al Parlament abans dels esports. Prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu, demanant que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus o colònies o també campaments. Ens ho explica l'Esther Minguell.
20: La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
21: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal garantir, posant, com dèiem, el dret dels infants al lleure educatiu al centre i que això ens permeti que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya.
20: La reclamació té el suport d'associacions de famílies, d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals i esportives, també de l'àmbit de la salut. Maria Méndez és presidenta de la Societat Catalana de Pediatria.
22: Menys pantalles, més natura i més activitat física és una recepta saludable i que aquestes activitats doncs són una inversió en salut.
20: Les entitats calculen que garantir 2 setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
0: A Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
1: He's an independent club. That makes me...
2: És un club independent i això em motiva, perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
1: What I've been doing in my entire life.
2: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
1: Be part of a different...
2: Per això vaig escollir Londres.
1: That's why I chose London.
0: L'Espanyol farà avui el primer entrenament de la temporada 2026-2027. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip es posarà aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. Format al Corinthians, les últimes temporades ha jugat cedit pel club francès, el Reims i l'Sporting de Braga.
3: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
0: A la primera divisió femenina, l'Espanyol continua incorporant jugadores. El darrer fitxatge és la defensa Carla Morera, que arriba procedent del Racing Power de Portugal i signa per una temporada. La de Cerdanyola, campiona del món de futbol platja amb la selecció espanyola el 2019, confia en aportar l'experiència adquirida al llarg de la seva carrera, en què també ha jugat al Kobe japonès.
23: La lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble, que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
0: Cinc minuts i arribarem a 8:15. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar, el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. En David Navarro ens en dona tots els detalls.
24: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
25: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
24: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
0: En marxa la 16a edició del Festival Cruïlla de Barcelona, que ha arrencat aquest dimecres i aspira a acollir més de 70.000 persones en els seus diversos escenaris. Un dels primers concerts destacats de la primera jornada ha estat el del gallec Sencenra. Més tard l'han seguit 2 caps de cartell, la cantautora i compositora Halsey, que ha irromput amb energia a l'escenari, és una de les grans estrelles del pop alternatiu de l'última dècada, i ha exhibit la seva habitual barreja d'estils. I un altre dels concerts més esperats ha estat el del cantant el de la cantant nord-americana René Rapp. L'artista ha ofert el seu debut al país amb un recital protagonitzat per la connexió amb el públic. Com a proposta local, Greta Farello, germana de Bat Gyal i Mushka, que ha presentat un concert íntim i introductori.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona. Barcelona és molt més punca. Diputació de Barcelona.
2: Sabies que...
3: Els bacteris poden parlar entre ells. Evidentment, no ho fan amb paraules ni amb sons, sinó mitjançant un sistema de comunicació química anomenat quorum sensing. Cada bacteri allibera petites molècules al seu entorn. Quan n'hi ha pocs, aquestes molècules es dispersen i no tenen gaire efecte, però a mesura que la població creix, la concentració augmenta. Quan arriba un determinat llindar, els bacteris entenen que ja són prou nombrosos i canvien el seu comportament de manera coordinada. Gràcies a aquest sistema, poden fer coses sorprenents. Algunes espècies només produeixen toxines quan detecten que hi ha prou bacteris per superar les defenses de l'organisme que han infectat. Altres formen biofilms, comunitats protegides per una capa enganxosa que les fa molt més resistents als antibiòtics i als desinfectants. Fins i tot hi ha bacteris marins que utilitzen aquest mecanisme per començar a emetre llums tots alhora, evitant malgastar energia quan encara són massa pocs perquè la llum sigui visible. Els científics estudien aquesta comunicació perquè, si aconsegueixen interrompre aquests missatges químics, podrien impedir que alguns bacteris es tornin perillosos sense necessitat de destruir-los directament.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, al Bages, i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 9 de juliol. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro, al barri del Putxet de Barcelona, no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Dels esports, Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres d'audiovisuals d'artistes contemporanis. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP2, a l'altura de la Bisbal del Penedès, en direcció Barcelona, talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre d'intensitat. Retencions a aquesta hora al nus de la Trinitat per la C58 des de Sant Quirze i a la B20 per Santa Coloma de Gramenet. Al Llobregat, cues cap a Barcelona per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Al Vallès, congestió en sentit sud a l'AP7 a l'altura de Montmeló i Barberà. I pel que fa al temps, temperatura escandalosament alta en alguns indrets de la costa i sobretot del Cap de Creus. Al llarg d'aquest matí s'esperen pocs núvols i la temperatura pujarà de seguida. De fet, aquesta tarda s'arribarà als 40 graus a l'ombra, a l'interior gironí, a la vall del Llobregat i també a les comarques de l'Ebre i de Ponent. També avui cauran algunes tempestes al Pirineu i a la resta de les comarques de Lleida que comportaran, a més, ventades seques.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Passen 3 minuts i mig ara mateix de 7:45, us ho dèiem en titulars. Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor, que encara es pot allargar uns dies més, i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, a l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats. També el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i a confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
6: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
5: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà a l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp, així com també el de Navarcles al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, provocant una gran columna de fum, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els tres confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. Un incendi que ha fet patir especialment també aquest municipi, el d'Artés, on ha cremat, com us explicàvem, una nau de l'empresa de gestió de residus d'Escat, d'on ha sortit una fumera que ha complicat especialment la feina dels mitjans aeris. En volem parlar, doncs, amb el seu alcalde, Enric Forcada. Bon dia, alcalde, i gràcies per acompanyar-nos.
7: Hola, bon dia.
5: Com ha passat la nit? Després de saber que estava en vies d'estabilització cap allà a les 11, entenc que una mica més tranquil, entenc, vaja.
7: Sí, no, la nit bé, perquè vam estar a peu de foc, diguem-ne, fins a l'última hora i també vam poder veure amb els nostres ulls, doncs, que ja estava tot pràcticament apagat, a excepció de la nau que comentàveu de l'Escat.
5: Quina és ara mateix la situació? No sé si la orografia és molt complicada. Parli'ns una mica tant de la part forestal com de la mateixa empresa de reciclatge, perquè és el que explicàvem, és el fet que les flames afectessin aquesta nau, que va complicar molt les feines d'extinció.
7: Sí, de fet, quan va iniciar semblava que es podia controlar ràpid i es van centrar sobretot esforços a que el foc no anés cap a la carena, cap al bosc que va a direcció al Moianès, perquè allò, doncs, hagués pogut fer que es compliqués i que fos més extens a nivell de bosc. De cop, llavors, per això també va girar el vent i va fer que el foc avancés cap a la nau de Descat, on hi va arribar molt ràpidament, i va ser aquell moment en què va entrar de forma ràpida, de cop va començar a cremar els residus, suposo que, doncs, palets o plàstics, i va generar una fumera molt, molt gran, un fum molt fosc, molt negre, molta cendra que volava i que generava focus, petits focus a metres de la nau. I, a més, doncs, això complicava pels equips aeris perquè no es podien ficar dins el foc, dins el fum negre, perquè no tenien visibilitat. I això va fer que potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades, perquè avançava a poc a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort Diana es va parar just allà i a partir d'allà doncs, es va anar reduint.
5: Ningú confinat a hores d'ara, entenc. El que els feia patir més era justament el fum i la possible toxicitat?
7: Sí, en aquell moment, de fet, quan es van confinar, jo entenc que era més per facilitar la feina als equips d'emergència. Llavors sí que el fum ben bé a planta o a peu de la planta era tòxic, però no ens han confinat. Doncs, de fet, es van desconfinar ahir al vespre, no sé, diré a les 10 del vespre o al voltant de les 10 del vespre, i per tant, des de llavors, en principi, total normalitat, i sabem que es van desconfinar tant Artés com Sallent en el mateix moment.
5: Enric Forcada, doncs gràcies per atendre'ns aquest matí. Molta sort i esperem que aquest incendi s'extingeixi ben aviat, el més aviat possible, vaja.
7: Molta sort. Res, gràcies a vosaltres i igualment.
5: Gràcies. Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall de Dossera i cases aïllades d'Aigua Múrcia. I ha estabilitzat també l'incendi que hi va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Bruguers. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos alerten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. Fins a 10 dotacions aèries i una vintena de terrestres van participar o han participat, de fet, a les tasques d'extinció. I els bombers han donat per estabilitzat també el foc que crema des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sentmenat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones en pendent. Hi ha molta vegetació i és també un lloc de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, els alcaldes demanen que només vagin a les seves cases les persones que les tinguin com a primera residència, o en cas que sigui la segona residència, només si ha quedat afectada pel foc. També han lamentat que no hi hagi hagut més recursos i prevenció per evitar els focs.
8: Nosaltres, en el que és el tema municipal de Bisbal, hem dit que només tinguin accés els veïns que tenen les residències en allà i, a més, primera residència. Tots aquells que tenen segona residència els hem demanat, sisplau, que no vinguin. En aquest cas, la que hi ha hagut afectació, sí, perquè doncs, ha de mirar què pot salvar i com ho pot salvar, però la resta, que no han tingut afectació, els hem demanat que no vinguin.
9: No és qüestió d'ara que ha passat, ara ens queixem. Totes les organitzacions i administracions hem pecat de no haver fet més. Ni prou franges, ni prou neteja, ni prou ajuda, ni prou agilitzar el que és tot el tema de papers, sigui per subvencions, pels propietaris forestals, com pels pagesos.
5: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari ja fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de SAGE, ha exposat les seves reivindicacions fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
10: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
5: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre, queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. Tot plegat en el cinquè dia ja de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, al Priorat i a l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. Doncs fins aquest divendres ja ha activat el pla Procicat en fase d'alerta per onada de calor molt intensa amb temperatures que localitats com Terrassa, el Vallès Occidental, també han fregat els 40 graus. Amb aquestes temperatures són de vital importància per combatre la calor els anomenats refugis climàtics, espais exteriors amb ombres o equipaments climatitzats.
11: A Terrassa n'hi ha 56. 20 són en espais exteriors, bàsicament places amb ombra, parcs i jardins. Uns altres 36 són equipaments climatitzats, com biblioteques, centres cívics, casals de barri i també l'Alberg Landana, la Sala Montconill, l'Arxiu Comarcal, la Seu de la Creu Roja i el Mercat de Sant Pere.
12: Sí, perfectament. El que vulgui llegir, que llegeixi. El que no vulgui, el que vulgui dormir, que dormi.
13: Bueno, vinc a treballar, aleshores, bueno, soc professora, vinc a preparar el curs vinent i com que no tinc aire condicionat a casa, doncs treballo millor aquí.
11: També actuen com a refugi climàtic les piscines municipals de Vallparadís, Les Arenes, Sant Llorenç i La Maurina.
5: Aquesta segona onada de calor, que ja ho veieu, ens està donant més feina del previst, així que toca preguntar a qui en sap. Lluís Miquel Pérez, bon dia.
14: Bon dia, Helena.
5: Perquè, pel que ens heu anat explicant vosaltres, els meteoròlegs, normalment les onades de calor duren 3 dies. Què està passant perquè aquesta segona sigui tan persistent i s'allargui tant? Perquè dieu a vegades fins la setmana que ve.
14: Sí, de fet, a veure, una precisió, Helena. Les onades de calor són períodes de, com a mínim, 3 dies. A partir d'aquí, la onada de calor pot durar 15 o 20 o 2 mesos o 60 dies. Esperem que això no passi.
5: Mare meva, això no ho aguantarem.
14: No aguantaríem, perquè 3 ja doncs, fan nosa. Però sí, aquesta onada de calor és a partir de 3 dies o més. Si són menys dies de molta calor, es diu flash de calor, es diu un pic de calor. Però el que estem tenint és una onada de calor. Per què està sent tan persistent i tan contundent? Doncs bàsicament perquè hi ha una bombolla d'aire molt calent que ha arrencat del nord d'Àfrica, que s'ha anat instal·lant a gran part del sud d'Europa, a tota la península Ibèrica, i és molt estable, que es diu. És molt inamovible, no té dinamisme. Per tant, queda anclada sobre Catalunya, per exemple, i va viciant-se. Cada dia que passa, la temperatura s'enfila més. Tindrem una punxadeta, poca cosa, de temperatura demà i el dissabte. Normalització, què vol dir això? Doncs que tornarem i continuarem passant calor. Però ja no serà l'extrema de les últimes hores, ahir amb rècords, recordem, en algunes poblacions. Vist des d'ara, a partir del diumenge, tornarà a arribar una altra onada de calor i ja veurem la de la setmana que ve com s'acaba manifestant, perquè serà de trencar esquemes, probablement.
5: Clar, aquesta era una mica la següent pregunta que et volia fer. Si aquesta era la dinàmica de tot l'estiu, només del juliol, i si l'agost pot portar algun canvi. Clar, que ja sé que t'estic fent fer un pronòstic molt a llarg termini, sí.
14: Sí, a veure, es veu una mica més de, digue-li, esperança. D'aquí a una setmana, 10 dies, es veu el que seria entrada d'aire més atlàntic. L'aire atlàntic escombra la calor, com a mínim, la més important. Però el que sí que tenim força clara és una cosa, que la, o sigui, tota la situació tan càlida del nord d'Àfrica enguany serà més càlida encara. Per tant, així que una altra vegada el vent torni a girar de sud cap a Catalunya, o sigui que arrenqui d'Àfrica cap a Catalunya, tornarà a portar temperatures elevades. Molt probablement hi haurà més episodis de forta, molt forta calor, per exemple, el mes d'agost.
5: Cap bona notícia, Lluís Miquel. Gràcies, ens anem sentint.
14: No mateu el missatger, que vagi bé.
5: Adéu, adéu.
15: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
5: Dos minuts els que passen ara mateix de 7:45, com a mínim fins dissabte, no podran tornar a casa seva els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques i ens ho detallen a tot plegat la Maite Polo.
16: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
17: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
16: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
18: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
16: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
5: I en plana internacional, Pedro Sánchez ha tret ferro a les amenaces de Donald Trump sobre el comerç entre Espanya i Estats Units i la petició que ha fet el president americà al secretari de l'OTAN d'expulsar Espanya de l'organització. En la cimera de l'OTAN, a Ankara, el president de l'executiu espanyol ha remarcat que Espanya està fent els deures pel que fa a la inversió de seguretat, una seguretat que, ha dit, ha de néixer de l'acord i no pas de la imposició. En aquest sentit, Sánchez ha explicat que ha mantingut una conversa informal amb el president nord-americà i ha volgut restar importància a les seves paraules.
19: Una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
5: Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
20: És un independent club. That makes me...
21: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
20: What I've been doing in my entire life.
21: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
20: Be part of a different...
21: Per això vaig escollir Londres.
20: That's why I chose London.
5: El Girona ha tornat a la feina amb les preceptives revisions mèdiques de la plantilla i avui ja començarà a entrenar a les ordres de Quique Álvarez. Ho farà, però, amb algunes absències destacades, com la d'Unai, que avui disputarà els quarts de final del Mundial amb el Marroc. És una informació del Bru Ortega, de Televisió de Girona.
22: La temporada 26-27 ja és aquí
1: i el nou Girona ja comença a rodar, encara amb moltes incerteses en tots els aspectes. Els jugadors han passat les diferents revisions mèdiques de rigor prèvies a cada inici de pretemporada. La resta de jugadors amb contracte hi seran tots, llevat de Zedine Ounahi, encara viu al Mundial amb Marroc, i de Víctor Sigankov, amb permís perquè va disputar partits amb la selecció d'Ucraïna després d'acabar la Lliga. Tampoc, lògicament, Cristian Estuani ni David López, que no tenen contracte i continuen negociant i meditant la seva renovació. De fitxatges, de moment, un parell i prou, i tots dos lligats des de fa mesos, com Piscur i Izan González. En aquest sentit, n'hi haurà més, però primer s'han d'anar concretant sortides de jugadors amb cartell i ofertes importants, com Sigankov, Arnau i Joel Roca, entre altres. Així doncs, el Girona arrenca el curs amb moltes incògnites per resoldre i 5 partits de preparació per endavant abans de l'estrena en Lliga davant el Leganés, però amb el propòsit de tornar a primera divisió, quan abans possible.
5: I avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el duel entre França i el Marroc a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. El blaugrana Dani Olmo ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
2: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final y para eso necesitamos todos al 100% y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
5: El Quinzenàs Manresa ja coneix els rivals a la fase de grups de l'Eurocup. Els del Bages compartiran el grup D amb fins a 7 equips més, amb el Mònaco com a rival més destacat. Per accedir als play-offs hauran d'acabar entre els 4 primers classificats, n'informa Laura Mitjans, de Canal Taronja Central.
16: El Quinzenàs Manresa ja sap quin serà el seu camí a l'Eurocup 2026-2027. El conjunt bagenc ha quedat enquadrat al grup D, on es trobarà rivals de tots els perfils. Entre els adversaris destaca un Mònaco que baixa de l'Eurolliga, però que viu un moment d'incertesa per problemes econòmics. El Başakşehir serà un vell conegut després dels enfrontaments de la temporada passada, igual que el Lieka Belis, rival dels bagencs a la Basketball Champions League 2019-2020. El PAO, que arriba després de disputar dues finals consecutives de la FIBA Europe Cup i es perfila com un dels equips més exigents del grup. Un dels grans focus d'interès serà el Roma Basketball, el nou club de la capital italiana, en què ha invertit Luka Doncic amb l'objectiu de convertir-lo en un referent europeu. Completen el grup l'habitual Ratio Harm Ulm i el Balkan Botevgrad, vigent campió de Bulgària i debutant a l'Eurocup. Si supera la fase de grups, el Quinzenàs Manresa es creuarà als vuitens de final amb un dels 4 primers classificats del grup C.
5: I arribarem a les 8 en punt amb un parell de propostes culturals. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix 3 exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portavella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Ens ho explica en David Navarro.
22: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
23: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
22: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portavella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
5: En marxa la 16a edició del Festival Cruïlla de Barcelona, que ha arrencat aquest dimecres i aspira a acollir més de 70.000 persones en els seus diversos escenaris. Un dels primers concerts destacats de la primera jornada ha estat el del gallec Sensenra. Més tard l'ha seguit la cantautora i compositora Halsey, una de les grans estrelles del pop alternatiu de l'última dècada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vin al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, la

0: Glamping, càmping que disposa d'albergs mòbils o de bungalows, equipats completament de manera confortable i luxosa i amb bon gust.
1: El glamping és un terme que combina els mots glamour, atractiu d'una persona o cosa que provoca admiració general, i càmping, forma de turisme, consistent a fer estada en un alberg mòbil, com una tenda de campanya o una caravana, i generalment en un espai limitat i equipat. Totes dues paraules tenen origen anglès, però fa anys que s'han incorporat al català. Això sí, amb adaptació gràfica, és a dir, l'has d'escriure amb accent obert a la A, tant en el cas de càmping com en el de glamping.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
3: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, al Bages, i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. L'alcalde d'Artés, al Bages, ha parlat al Notícies en Xarxa del temor que s'ha viscut al municipi en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
5: De cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort es va parar just allà.
4: Anirem tot seguit fins a Gavà, al Baix Llobregat, per veure quina és la situació d'aquest incendi ja estabilitzat. Així, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 9 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'Esboranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Tot seguit connectarem amb aquest punt de la ciutat de Barcelona per copsar l'ambient que hi ha arran de l'incident. I dels esports destaquem que Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. I en cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Passen ara mateix 3 minuts de les 8 del matí. Aquesta hora, ja ho sabeu, és hora punta. Per tant, volem saber com se circula la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Bon dia, Sílvia.
6: Hola, molt bon dia. Doncs comencem parlant de l'encara hi ha 5 dies afectades pels incendis i 5 més on només poden accedir-hi veïns. Per tant, si us heu de desplaçar cap a les zones dels incendis que hi ha actius en aquests moments, informeu-vos. En el cas dels accessos sud, hem de dir que hi ha problemes a la 2 a Molins i Cornellà, a la P2 a la Bisbal del Penedès cap a Barcelona. També hi ha problemes a la part

0: Sud a l'entrada i sortida per la B23 i a la C32 a la zona de Sant Boi. A la part nord destaquem el que hi ha a la C58 tant per entrar com per sortir, a la C17 a Mollet i a la C16 als túnels de Vallvidrera, i en el cas de la AP7 destacar aturades a la zona de Montmeló, Santa Perpètua de la Mogoda i Barberà del Vallès. Rondes amb molta mobilitat, per tant, no baixeu la guàrdia en cap moment. Molt bon dia.
1: I la previsió del temps és com un déjà vu. Sembla que en tenim, a més, per uns quants dies. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
2: Bon dia, Helena. Doncs així és. Som en aquesta velocitat de creuer de la informació meteorològica i de les condicions atmosfèriques i la calor tornarà a ser molt evident aquest dijous. Ho està sent ja a aquesta hora. Novament, temperatures que al Cap de Creus i Rodalies no han baixat dels 30 graus. En algunes viles com Barcelona capital, molts barris no han baixat dels 29 graus. Comarques interiors que no han baixat dels 23-24 graus, sobretot als altiplans, no tant a les fondalades. Al matí, per tant, ja molt suau, molta xafogor al litoral i també pocs núvols. Aquesta tarda la temperatura serà un parell de graus més baixa que la d'ahir, però és que venim de tan amunt que la situació encara serà molt calorosa i aquesta tarda fregarem, per exemple, els 40 graus al Pla de Girona, també a les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i les comarques de Ponent, cap als 37, 38, 39 graus a molts indrets del prelitoral o de les valls del Pirineu. Aquesta tarda algunes tempestes justament al Pirineu, sobretot de la Cerdanya cap a l'oest, i ja entra d'aquesta nit alguna tempesta seca que arribarà per l'Ebre, per les comarques de Ponent i sobretot, Helena, amb ventades. Per tant, moltíssima precaució amb el polvorí que és el bosc. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor, que encara es pot allargar uns dies més. I amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, a l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia, però, és que tots es troben ja estabilitzats. També el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i a confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
4: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
1: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà a l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp, així com també el de Navarcles, al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els tres confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. L'alcalde del municipi ha explicat com es van viure les hores de més tensió. Ho ha dit aquí, al Notícies en Xarxa.
5: De forma ràpida, de cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, fum molt fosc. Això complicava pels equips aèris perquè no es podien ficar dins el foc, dins el fum negre, perquè no tenien visibilitat. I això va fer que potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc en direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort es va parar just allà.
1: Els bombers, que també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, i que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall d'Ossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Estabilitzat igualment l'incendi que ahir va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Bruguers. Doncs per saber l'última hora d'aquest incendi a Gavà, ja estabilitzat, recordem-ho, connectem amb les companyes de Gavà Televisió, l'Irene Martos i l'Emma Romero. Emma, bon dia. Quina és l'última hora?
6: Bon dia, ens trobem al barri de Can Tries, una de les zones afectades per les flames ahir de l'incendi de Gavà. En aquests moments la situació és de total calma perquè, com bé deies, l'incendi ja es va estabilitzar ahir al vespre, deixant un total de 8 hectàrees totalment cremades, 7 de les quals formen part de la Serra de les Ferres, que és el bosc que tenim just darrere nostra. En un primer moment, la hipòtesi inicial de com va iniciar aquest incendi era que dos vehicles estacionats aquí en aquesta zona havia sigut la causa de que comencessin, no, aquestes primeres flames, però l'Ajuntament de Gavà ja ha descartat totalment aquesta hipòtesi. En aquests moments la investigació continua totalment oberta. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra consideren que potser el motiu de per què aquest incendi es va iniciar va ser a causa de l'ús de material pirotècnic. Si més no, aquest incendi va provocar que 6.000 persones, com bé deies, de Gavà, Viladecans, Sant Climent de Llobregat i fins i tot Sant Boi de Llobregat, ahir s'haguessin de confinar a les seves cases després de rebre l'alerta als seus telèfons mòbils. A més, aquí a Gavà també van viure 5 hores sense subministrament elèctric per prevenir qualsevol incident extra. Mencionar que a l'acabar la tarda va haver un total de 40 dotacions de bombers aquí controlant la zona, però com bé hem dit, en aquests moments la situació és de total calma, els veïns estan ja passejant. Sí que hem vist alguns cotxes dels Mossos d'Esquadra mirant que tot estigui controlat i que no el perímetre per evitar qualsevol petita revifada i que tot quedi en un ensurt d'estiu i que no torni a passar.
1: Doncs gràcies, Emma. Com tu bé deies, un petit ensurt que hagués pogut acabar, però molt malament. 8 hectàrees cremades, recordem-ho, aquí a Gavà. Els bombers s'han donat per estabilitzat el foc que crema des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ha afectat, en aquest cas, unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sentmenat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones amb pendent, molta vegetació i de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, el govern assegura que no hi té cap responsabilitat i nega qualsevol negligència. Junts demanarà, però, responsabilitats polítiques. Ens ho explica en aquesta crònica Lamón Carvajal.
7: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha dit que demanaran responsabilitats polítiques al govern pel foc de les Gavarres.
8: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació, el govern també ho haurà de fer pel control que no va fer, la justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques.
7: El president Illa ha negat negligències.
9: Si el govern ha actuat amb transparència, des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial de la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
7: Després, responent al diputat de la CUP, Dani Cornellà, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que l'executiu ha actuat com tocava.
10: El que avui sabem és que han obert un expedient informatiu en aquesta empresa. Esperem els resultats ben aviat i que els presenti aquí, en seu parlamentària. Perquè per ara l'únic que sabem és que un operari va passar més de 48 hores detingut i que cap responsable de l'empresa ha estat citat a declarar.
11: I l'administració assumeix responsabilitat quan hi ha un ordre immediat o directe seva o hi ha vicis de projecte. En aquest cas, ni hi ha un ordre directe per part de l'administració ni un vici de projecte d'acord al que estableix la llei de contractes de sector públic.
7: Segons el govern, els pressupostos augmenten en un 50% els recursos per política forestal.
1: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i a parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president del sindicat agrari Assaja, ha exposat les seves reivindicacions fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa.
12: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
1: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. Doncs en aquest sentit, aquest dimecres s'ha dut a terme la recepció dels pilots que participen a l'European Balloon Festival d'Igualada. L'acte es va celebrar a l'Ajuntament en la seva 30a edició, aquesta vegada però amb una mala notícia. Tots els vols han quedat suspesos degut a l'alt risc d'incendis. Tot i això, les altres activitats com els concerts, els iglús de vent i el tan esperat Night Glow es duran a terme amb total normalitat. Tot plegat en el cinquè dia ja, com us dèiem, de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, el Priorat i l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. I en aquest context d'altes temperatures és especialment important protegir aquells que treballen al carrer. A la Ràpita, al Montsià, han implantat unes polseres intel·ligents que alerten els treballadors de la brigada del risc de patir un cop de calor quan feinegen a l'aire lliure. Els companys de Canal T han anat a conèixer com funcionen aquestes polseres.
13: Quan les temperatures són extremes i representen un risc per a la salut, treballar a l'aire lliure pot ser perillós. Un dels elements que poden previndre els cops de calor són unes polseres intel·ligents que controlen la temperatura corporal, l'ambiental, i activen una alerta sonora lluminosa i per vibració quan detecten situacions de risc. A la Ràpita, la brigada ja en disposa.
14: Vam creure convenient, com no, protegir el recurs més important que té qualsevol corporació, que són les persones, i d'aquesta manera poder castiguen en tot moment quan treballen al carrer a l'estiu, que és dur treballar al carrer a l'estiu, puguen estar protegits i puguen estar alertats que puguen anar a sofrir un cop de calor.
13: De fet, les polseres ja s'han activat i han fet que el personal de la brigada aturés la faena i s'hidratés.
15: A mi de moment encara no m'ha pitat, però hi ha hagut companys que sí que els ha pitat. I ja quan automàticament quan pita, doncs ja te busques la sombra, te busques refrigerar-te o la zona d'anar condicionats o que les zones que tenim adequades per a no patir el cop de calor.
13: En cas que s'activi l'avís, el treballador pot aturar l'activitat, buscar una zona d'ombra, hidratar-se i descansar fins a recuperar unes condicions segures per continuar la faena.
1: I els responsables d'albergs i de cases de colònies estan amoïnats davant la falta de reserves de cara a la tardor. El fet que el conflicte entre el Departament d'Educació i els docents no s'hagi desencallat del tot fa que el futur més immediat sigui incert, de manera que fins i tot perillen molts llocs de treball. Ens aporten més dades en Gerard Puigdemont d'Olot Televisió.
16: Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya qualifiquen de desastrosa la situació que encaren a partir del mes de setembre, amb l'inici d'un nou curs escolar sense gairebé reserves als seus allotjaments, a conseqüència del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. Asseguren que no s'esperaven que les dues bandes no arribessin a un acord satisfactori i concret.
17: Hem perdut una època de tardor en la qual la davallada ha sigut absoluta. Hem passat, per exemple, estem parlant de 15 grups d'estades escolars, hem passat a dos grups ara mateix en les reserves. No serà el moment de reservar, ara ja ha passat.
16: Una situació que les cases de colònies de la Garrotxa patiran encara més, donat que els mesos de tardor solen ser dels més forts de l'any.
17: Estem parlant amb el departament, fins i tot empreses s'ha posat en contacte per poder-nos facilitar línies d'ajut i possibles ERTOs en els treballadors.
16: Malgrat la situació que tenen, encara tenen l'esperança que cap a la primavera puguin tornar a tenir reserves.
1: Fins dissabte, com a mínim, no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per a garantir-hi la seguretat. Al carrer Teodora Lamadrid, de la capital catalana, hi tenim en Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia. Explica'ns què diuen els veïns, quin ambient hi ha aquí ara mateix.
18: Bon dia, Elena. Sí, som justament al carrer Teodora Lamadrid i davant la pizzeria Verona, epicentre de l'esvoranc que ha trencat la normalitat i les rutines al Putxet aquesta setmana. Això sí, el barri recupera progressivament i a aquesta hora la normalitat. Normalitat, però, que no és tal pels veïns i ocupants dels 93 pisos que continuen desallotjats i que hauran d'esperar dissabte al matí per saber si poden tornar o no a casa. Mentrestant, hem vist tècnics recopilant dades pel que fa a la seguretat dels edificis, també de la zona, perquè precisament els tècnics estan fent un monitoratge exhaustiu durant aquests 3 dies per garantir l'estabilitat dels edificis i poder donar llum verda al retorn dels veïns a casa seva. I aquí, al restaurant Verona, els treballadors continuen netejant i traient runes de l'interior al llarg del matí. També hem vist entrar en aquest local el responsable d'infraestructures i territori fa uns minuts i, a més, a la plaça Frederic Soler, molt a prop d'on ens trobem, continua la carpa instal·lada pels bombers per poder atendre els veïns que requereixin d'algun dubte o d'alguna necessitat especial. Hem parlat amb alguns dels veïns i ens han assegurat estar tranquils, perquè alguns ens han confirmat, ens han assegurat que la situació hores d'ara és més tranquil·la després de l'ensurt de dimarts passat.
1: Doncs gràcies, Anna. Sens dubte ens n'alegrem que estiguin tranquils, perquè sens dubte això d'entrada els hi comporta una incomoditat. Per tant, que estiguin tranquils per la seva seguretat ja és un gran què. Gràcies, companys, que vagi bé. Nou minuts per arribar a 9:15 i obrim la crònica esportiva amb Alexia Putellas, que diu que jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michel Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
19: It's an independent club. That makes me...
20: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
19: What I've been doing in my entire life.
20: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
19: Be part of a different...
20: Per això vaig escollir Londres.
19: Why I chose London.
1: La Sisa Joventut ha fitxat Isaac Nogués fins al 2028. El jove badaloní de 22 anys torna a casa a la recerca de minuts provinent del València Bàsquet. D'altra banda, la penya ja coneix el seu camí a la Champions League. Ens ho explica Xavi Ballesteros, de Televisió de Badalona.
0: Els verdinegres, després de la decepció de no haver pogut ser a la Final Four de Badalona aquest any, intentaran, aquest curs, aixecar el títol.
21: A nosaltres el que hem de ser ambiciosos, tenim relativament bons desplaçaments i sabem ja amb un any d'experiència com va la BCL intentar amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen. Per tant, màxima ambició a anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible per nosaltres i poder-ho compaginar amb la Lliga CB.
0: La competició començarà el 6 d'octubre i es disputarà una lligueta d'anada i tornada entre els quatre equips del grup. El primer classificat passarà directament al top 16, mentre el segon i el tercer classificat disputaran una eliminatòria a millor de 3 partits per ser a la següent fase.
1: En waterpolo, el Club Natació Terrassa ha fitxat la internacional australiana Alice Williams. La jugadora, de 27 anys, ve del Sant Andreu, on la darrera temporada ha disputat la Final Four de la Champions. El seu palmarès hi destaca una medalla de plata als Jocs Olímpics de París, liderant la selecció australiana i convertint-se en la màxima anotadora. I continuen els moviments a l'hoquei Lliga Masculina. El vigent campió, l'Igualada, ha anunciat Gerard Oviedo. Arriba procedent del Xum Massanet i signa per una temporada. El Barça també ha fet oficial un altre fitxatge, el d'Arnau Martínez, el porter barceloní de 22 anys que va arribar a les categories inferiors del conjunt blaugrana el 2016. Retorna al club després de 4 temporades amb sessions, una al Montequio, 2 al Caldes i una altra a l'Igualada. El jugador es mostra il·lusionat amb la nova etapa al Club Blaugrana.
22: Jo sóc barceloní del barri de les Corts, soci del Barça de tota la vida, abonat del Camp Nou. No tinc paraules per descriure't el que sento ara mateix, no m'ho acabo de creure, però molt, molt i molt feliç. Era l'objectiu que m'havia marcat des de l'últim dia que vaig formar part de la base del Barça, tornar algun dia, i realment molt agraït per tothom qui m'ha ajudat a arribar fins aquí, i sobretot els meus pares, la meva família, tothom amb qui he treballat a la base del Barça i els clubs que he format part aquests 4 anys fora.
1: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix 3 exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro ens ho amplia.
23: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
24: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
23: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
1: L'Atlàntida de Vic ha presentat aquest dimecres la programació de la nova temporada amb un conjunt de propostes que s'allargaran fins al gener de l'any que ve. En total hi haurà 55 funcions de més de 40 espectacles amb una oferta molt variada. Algunes de les propostes més destacades seran el musical Tots els colors del riu o Hamnet, a banda d'una nova proposta, el Festival Canalla de Literatura. La primera iniciativa, però, ja ha començat i és l'Atlàntida al carrer.
3: La xarxa de comunicació local.
25: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
26: La fisioteràpia a l'odontologia.
2: La fisioteràpia aplicada a l'odontologia pot proporcionar grans beneficis en el tractament del dolor i les disfuncions associades amb la mandíbula i el sistema masticatori. Mitjançant tècniques especialitzades, es pot millorar la salut bucodental i la funcionalitat de la mandíbula. A més, ajuda a tractar problemes com el bruxisme i les tensions musculars, afavorint així una millor qualitat de vida.
25: Salut activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
5: La mandíbula superior i inferior, si no encaixen correctament, és com dèiem, no? És el primer indici de que hi ha algun problema mandibular. Llavors, també hi ha altres que potser no ens adonem, i si tenim algú que dorm amb nosaltres i ens diu que ronquem molt, aquest és un dels indicis també. O que quan ens aixequem del llit veiem que en el coixí hi ha una miqueta de saliva. Això vol dir que no tanquem bé la boca durant la nit. Aquí també hi ha un altre problema. I, bueno, tendència a dormir amb la boca oberta és un dels pitjors perquè pot provocar altres problemes, tant de mandíbula com digestius, més endavant. Llavors, si tens algun indici d'aquests, és important posar-te en mans d'un odontòleg per resoldre aquest problema.
25: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, al Bages i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. L'alcalde d'Artés, al Bages, Enric Forcada, ha parlat al Notícies en xarxa del temor que s'ha viscut al municipi en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
2: De cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics. Va generar una fumera molt gran, fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort ja no es va parar just allà.
1: Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la 90ena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. De seguida analitzarem els aspectes tècnics d'aquest esvoranc per entendre una mica millor què ha passat. Ho farem en conversa amb Fèlix Ruiz, és membre del Col·legi d'Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Dels esports, destaquem que Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michel Kang, juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. I en cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor, que encara es pot allargar uns dies més, i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats, també el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i a confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
4: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt dur, les condicions són exactament les mateixes que avui, humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta a tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
1: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà a l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp, així com el de Navarcles, al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els 3 confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. L'alcalde del municipi, Enric Forcada, ha explicat com es van viure les hores de més tensió aquí, al Notícies en Xarxa.
2: De forma ràpida, de cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, un fum molt fosc. Això complicava pels equips aèris perquè no es podien ficar dins el foc, dins el fum negre, perquè no tenien visibilitat. I això va fer que potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort, es va parar just allà.
1: Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall d'Ossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Ha estabilitzat també l'incendi que ahir va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Brugués. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos apunten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. I els bombers han donat per estabilitzat el foc que crema des de dilluns a Sant Manat, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sant Manat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones amb pendent, molta vegetació i de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, els alcaldes de l'entorn demanen que només vagin a les seves cases les persones que les tinguin com a primera residència, o en cas que siguin la segona residència, només hi vagin els que han quedat afectats pel foc. També han lamentat que no hi hagi hagut més recursos i prevenció per evitar aquests incendis.
5: Nosaltres, en el que és el tema municipal de Bisbal, hem dit que només tinguin accés els veïns que tenen les residències en allà i, a més, primera residència. Tots aquells que tenen segona residència els hem demanat, sisplau, que no vinguin. En els que, en aquest cas, la que hi ha hagut afectació, sí, perquè doncs, ha de mirar què pot salvar i com ho pot salvar, però la resta, que no han tingut afectació, els hem demanat que no vinguin.
6: No és qüestió d'ara que ha passat, ara ens queixem. Totes les organitzacions i administracions hem pecat de no haver fet més. Ni prou franges, ni prou neteja, ni prou ajuda, ni prou agilitzar el que és tot el tema de papers, sigui per subvencions, pels propietaris forestals, com pels pagesos.
1: La simultaneïtat d'aquests incendis que han obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de SAGE, ha exposat les seves reivindicacions fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa.
7: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
1: I encara recordar-vos que des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. I és una notícia que acabem de conèixer. Els bombers han evacuat aquesta matinada a unes 40 persones per l'incendi d'un edifici en construcció al carrer de la Prestadora de l'Hospitalet de Llobregat. El sistema d'emergències mèdiques ha hagut d'atendre diverses persones afectades.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: I avui dijous, és el cinquè dia ja de l'onada de calor que pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, també al Priorat i a l'Alt Empordà. I l'excepcionalitat igualment es va fer notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. Les altes temperatures, al costat o juntament amb la sequedat de l'aire, eleven el risc d'incendi, com us estem explicant, als nivells màxims. Espais com el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac han optat per restringir l'accés. De fet, és un dels 8 que s'han tancat. Terrassa ha activat també el Pla d'Emergència Municipal en alerta per risc extrem d'incendis forestals i calor intensa. A més d'ajornar el Castell de Focs, la Festa Major de Terrassa també ha endarrerit alguns actes per evitar la calor. El Pla Alfa, ja us ho hem explicat, es troba al nivell màxim a 210 municipis de 24 comarques. I en aquest context d'altes temperatures és especialment important protegir aquells que treballen al carrer. A la Ràpita, al Montsià, han implantat unes polseres intel·ligents que alerten els treballadors de la brigada del risc de patir un cop de calor quan feinegen a l'aire lliure. Els companys de Canal T han anat a conèixer com funcionen.
8: Quan les temperatures són extremes i representen un risc per a la salut, treballar a l'aire lliure pot ser perillós. Un dels elements que poden previndre els cops de calor són unes polseres intel·ligents que controlen la temperatura corporal, l'ambiental, i activen una alerta sonora lluminosa i per vibració quan detecten situacions de risc. A la Ràpita, la brigada ja en disposa.
9: Vam creure convenient, com no, protegir el recurs més important que té qualsevol corporació, que són les persones, i d'esta manera poder castiguen en tot moment quan treballen al carrer a l'estiu, que és dur treballar al carrer a l'estiu, puguen estar protegits i puguen estar alertats que puguen anar a sofrir un cop de calor.
8: De fet, les polseres ja s'han activat i han fet que el personal de la brigada aturés la faena i s'hidratés.
10: A mi de moment encara no m'ha pitat, però hi ha hagut companys que sí que els va pitat. I ja automàticament quan pita, pues, ja te busques la sombra, te busques refrigerar-te o la zona d'aire condicionat o que les zones que tenim adequades per a no patir el cop de calor.
8: En cas que s'activi l'avís, el treballador pot aturar l'activitat, buscar una zona d'ombra, hidratar-se i descansar fins a recuperar unes condicions segures per continuar la faena.
1: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques. La Maite Polo ens en dona tots els detalls.
11: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits. I dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
12: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
11: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
13: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
11: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
1: Doncs, després d'actualitzar la notícia, ara necessitem criteri tècnic. Ens acompanya Fèlix Ruiz. És doctor en enginyeria civil, arquitecte tècnic i membre del Col·legi d'Enginyeria Civil i d'Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Senyor Ruiz, bon dia i gràcies per atendre'ns.
14: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Amb el que sabem fins ara, què pot explicar que aparegui un forat d'aquestes dimensions en un pati interior mentre s'excava la línia 9?
14: Bé, en termes generals poden ser moltes causes, problemes que ha pogut haver al subsol. Es parla a les notícies, s'ha parlat de que ha hagut un canvi de material, una transició entre granits, granit, que és una roca ígnea bastant dura o molt dura, a pissarra, que és una roca metamòrfica bastant tova, és a dir, aquest canvi de material geològic pot ser una de les causes, però pot haver, en termes generals, n'hi ha moltes causes possibles del subsol que poden produir que es produeixi un comportament imprevist, perquè clar, quan es fa un projecte d'una obra subterrània i s'executa, s'executa perquè no passin aquestes coses. Llavors, haurà hagut alguna cosa en subsol, com el que he dit, o presència d'aigua, o d'altres moltes causes geològiques o geotècniques que han pogut produir aquest fet anòmal molt localitzat.
1: Senyor Ruiz, aquest incident pot condicionar ara les obres d'aquesta línia 9 de metro? De quina manera? No sé si s'hauran de gestionar nous protocols.
14: Bé, per fer obres subterrànies, que són infraestructures crítiques, a més, complexes, com és el cas, és a dir, sota una zona densament poblada, edificada, a més, geològicament, també, que és heterogènia, no és homogènia, ni a la Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogènic, hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. I, de fet, poso un exemple, vull dir, a Barcelona, aquest tipus d'obres, a Barcelona i a tot el món, aquest tipus d'obres subterrànies complexes sota ciutats es fan moltes vegades sense que n'hi hagi problemes. I un exemple molt mediàtic, si recordeu, l'any 2010-2011, va haver molt debat perquè hi havia un túnel que passava just al costat de la Sagrada Família per la línia d'alta velocitat, i hi havia debat, inclús hi havia gent que sortia dient que s'ensorraria la Sagrada Família, que això no es podia fer. Es va fer el túnel al costat de la Sagrada Família. La Sagrada Família està molt intensament monitoritzada i no s'ha mogut res. És a dir, que tot això, si es fa bé, no n'hi ha de cap problema. És a dir, que, i de fet, també la notícia de diu que la tuneladora, perquè aquest túnel s'està fent amb tuneladora, s'està continuant fent. És a dir, que, en tot cas, és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
1: Fèlix Ruiz, doncs gràcies per les explicacions. Que tingui un molt bon dia.
14: A vosaltres. Adéu.
1: I abans dels esports us expliquem que prop de 5.000 organitzacions han reclamat a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
11: La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
15: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal garantir, posant, com dèiem, el dret dels infants al lleure educatiu al centre i que això ens permeti que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya.
11: La reclamació té el suport d'associacions de famílies, d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals i esportives, també de l'àmbit de la salut. Maria Méndez és presidenta de la Societat Catalana de Pediatria.
16: Menys pantalles, més natura i més activitat física és una recepta saludable i que aquestes activitats doncs, són una inversió en salut.
11: Les entitats calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
1: Deu minuts per arribar a les 9 del matí. Temps per a l'esport amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
17: Bon dia.
1: I Alexia Putellas, que diu que se'n va a la Lliga Anglesa. Jugarà la propera temporada, eh?
17: Sí, sí, ja s'ha fet oficial que jugarà a London City Lionesses. El club anglès és propietat de Michelle Kang i va escenificat la incorporació de la dues vegades pilota d'or en un acte a Nova York. Aquest equip londinenc es va fundar l'any 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
18: És un independent club. That makes me...
19: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
18: What I've been doing in my entire life.
19: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
18: Be part of a difference.
19: Per això vaig escollir Londres.
18: That's why I chose London.
1: En futbol masculí, l'Espanyol farà avui el primer entrenament de la temporada 2026-2027. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip es posarà aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en tres dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. Format al Corinthians, les últimes temporades ha jugat cedit pel club francès, al Reims i a l'Sporting de Braga.
20: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
1: Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el duel entre França i el Marroc a les 10 de la nit. Demà a partir de les 9 serà el torn de la selecció espanyola que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles, un partit per al qual Luis de la Fuente té els 26 jugadors disponibles. El blaugrana Dani Olmo ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
21: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final y para eso necesitamos todos al 100% y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos, con y sin balón y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
1: El bàsquet Manresa i el Joventut ja coneixen amb quins rivals es trobaran el proper curs a Europa. A l'Eurocup, els vegencs es creuaran amb 7 equips, entre els quals destaca el Mònaco. D'altra banda, la penya, que en les darreres hores ha incorporat Isaac Nogués, també ha conegut per on passa el seu camí a la Champions League. És una informació de Xavi Ballesteros, de Televisió de Badalona.
22: Els verdinegres, després de la decepció de no haver pogut ser a la Final Four de Badalona aquest any, intentaran, aquest curs, aixecar el títol.
23: A nosaltres el que hem de ser ambiciosos, tenim relativament bons desplaçaments i sabem ja amb un any d'experiència com va la BCL intentar amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos, perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen. Per tant, màxima ambició, anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible per nosaltres i poder-ho compaginar amb la Lliga CB.
22: La competició començarà el 6 d'octubre i es disputarà una lligueta d'anada i tornada entre els 4 equips del grup. El primer classificat passarà directament al top 16, mentre el segon i el tercer classificat disputaran una eliminatòria a millor de 3 partits per ser a la següent fase.
1: Doncs anem coneixent calendaris de la pròxima temporada, però encara queda perquè comenci. De moment ens centrem en el futbol, en el Mundial de Futbol.
2: Molt bé, va, que demà ja és divendres, Cristina.
1: Vinga, fins
2: demà. Que vagi
1: bé.
2: Fins demà.
1: Adéu. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Tots els detalls en aquesta crònica d'en David Navarro.
3: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
4: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
3: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
1: I l'Atlàntida de Vic ha presentat aquest dimecres la programació de la nova temporada amb un conjunt de propostes que s'allargaran fins al gener de l'any que ve. En total hi haurà 55 funcions de més de 40 espectacles amb una oferta molt variada. Algunes de les obres més destacades seran el musical Tots els colors del riu o Hamnet, a banda d'una nova iniciativa, el Festival Canalla de Literatura. A més, com és habitual, també es promou la cultura per a tothom amb l'Atlàntida al carrer, que ja ha començat. Doncs gràcies un dia més per la vostra atenció i tornem demà a partir de les 7. Que vagi bé. Adéu-siau.

la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: però la realitat és que molts establiments, especialment els més petits, treballen en locals antics i amb dificultats per adaptar les instal·lacions. Els experts en salut laboral recorden que l'exposició prolongada a temperatures extremes augmenta el risc de deshidratació, cops de calor i accidents laborals. I el canvi climàtic fa preveure que aquests episodis seran cada vegada més freqüents i més intensos. La restauració no només haurà de rematar les seves cartes o els seus horaris, sinó que també haurà de transformar els seus espais de treball, perquè cuinar és un ofici exigent, però no hauria de significar treballar en condicions que posin en risc la salut dels treballadors. Adaptar-se a la calor ja no és una opció, és una necessitat per protegir els professionals que fan possible un dels sectors més importants de l'economia catalana. És dijous 9 de juliol del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, ja ho sabeu, que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà amb l'historiador Ricard Ginjaume per parlar sobre un podcast d'història anomenat Veus del Passat. I després nosaltres tindrem aquí a l'estudi el terapeuta ocupacional Jaume Casas i també una de les parelles artístiques formades per en Joan i Antoni per parlar sobre l'edició d'enguany de les parelles artístiques que arriben a la 20a edició. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori. I avui, a l'últim foc lent de la temporada, l'Isaac Muntades entrevista serà l'Alba Bregulat, emprenedora i també creadora de Singulars. A 10:45 comentarem les piulades més destacades del dia i després acabarem el programa, com sempre, parlant sobre pel·lícules que estan en cartellera i recomanacions de sèries. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. L'incendi de Sentmenat, que ha afectat a més de 200 hectàrees, ja està estabilitzat i els veïns de les urbanitzacions del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, pertanyents a Caldes de Montbui, ja no estan confinades. Laia de Déu, una codinenca.
2: Un incendi que es va iniciar el passat dilluns, minuts després de les 2:00 PM, en un camp de conreu de Sentmenat i que es va enfilar pel bosc de Can Fruitós, convertint-se en un foc forestal que ha afectat unes 200 hectàrees. Durant el dia d'ahir, els bombers eren optimistes en poder estabilitzar-lo i controlar el perímetre al llarg del dia. I és que des de primera hora d'ahir van treballar un total de 384 efectius, que són un total de 92 dotacions terrestres, 9 aèries entre helicòpters i hidroavions dels bombers de la Generalitat, i a partir del migdia s'hi van sumar 2 hidroavions del Ministeri, els anomenats FOCA. Uns efectius que van anar menys per un nou episodi de simultaneïtat amb 3 nous focus, Cabrianes, l'incendi del Pla de Manlleu i a Gavà. Tot i això, finalment ahir a les 9 del vespre la consellera Núria Parlon era l'encarregada de denunciar que l'incendi de Sentmenat, que afectava també el municipi de Caldes de Montbui, quedava estabilitzat. Escoltem-la.
3: Per altra banda, el de Sentmenat, ja hem aixecat els 2 confinaments que afectaven a les urbanitzacions de Caldes de Montbui i només queda encara evacuades les persones de la urbanització de Guanta que pertanyen al

0: municipi de Sentmenat i l'incendi doncs, també el podem donar per estabilitzat.
1: Com bé ha dit, les 7 urbanitzacions que es van haver de confinar, les 5 pertanyents a Sentmenat i Castellà, van aixecar el confinament el dimarts al vespre. Però les dues de Caldes de Montbui, que són el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, van estar confinades fins ahir a les 9 del vespre, quan es va rebre la ESALER que anunciava l'aixecament del confinament. Excepte pels veïns de Guanta, pertanyen al terme municipal de Sentmenat, que continuen confinats per prevenció.
2: I davant la situació d'emergència actual en la que es troba Caldes de Montbui, l'Escaldàrium 2026 i tota la seva programació ha quedat cancel·lada de l'AIO.
1: Ahir, després que l'incendi de Sentmenat es donés per estabilitzat a les xarxes socials de l'Escaldàrium, es presentava un comunicat difícil per molts. I és que la Comissió Escaldàrium, l'òrgan gestor de la festa format pel Vall de Diables de Caldes, l'Associació de Bombers Voluntaris, l'Associació La Forca, l'Orquestra de l'Escaldàrium i l'Ajuntament prenien la difícil decisió de cancel·lar tota la programació del cap de setmana, inclòs l'assaig general que hi havia previst per avui dijous. Els motius pels quals han pres aquesta decisió van ser els següents. L'incendi en aquell moment no estava estabilitzat i no sabien quina solució podia tenir. Degut als esforços que estan fent els diferents cossos de seguretat i de la situació general d'incendis a Catalunya, no hi ha recursos per fer front a la seguretat de la festa, i això implica bombers, ADFs, Protecció Civil, Mossos d'Esquadra i policia local. A més, davant la situació difícil que estan vivint moltes famílies, no consideren ètic ni responsable celebrar una festa a Caldes de Montbui mentre hi hagi un incendi, no pot haver-hi una festa. Aquest fet, la cancel·lació d'aquesta festa tan emblemàtica de la Vila Termal, no és el primer cop que s'ha de cancel·lar. De fet, és la tercera vegada que s'ha de prendre aquesta difícil decisió. Primer va ser el 2008 per pluja, després el 2020 per Covid i enguany pel foc. Però això sí, l'any 2021 es va fer el concertàrium, per tant un any on no es va cancel·lar però sí es va modificar. Més enllà d'això, el mateix comunicat que han tret agraeixen la feina incansable que estan fent tots els cossos de seguretat i acaben amb una frase de la nova llegenda del Templàrium: quan la terra parla, cal escoltar-la.
2: Des d'aquest dilluns, Catalunya torna a estar immersa en el que els experts consideren la segona onada de calor de l'estiu. L'episodi s'allargarà com a mínim fins a finals de la setmana vinent i deixarà temperatures extremes amb màximes que poden superar els 40 graus a les comarques d'Osona i a Lluçanès. Andreu Jiménez.
3: Ahir es va arribar al punt àlgid de l'episodi amb temperatures que en alguns punts del país van tornar a superar els 40 graus. A Osona i al Ripollès la calor ja es va fer notar aquest dimarts. En municipis de la Plana de Vic els termòmetres es van enfilar fins als 39 graus, unes xifres que anticipaven el pic previst per ahir, tot i que també es preveien algunes tempestes. Així ho explica el meteoròleg Manel Dot.
4: Però no acaba aquí, eh? Baixa un grau, dos i es torna a enfilar. I que en tenim ben bé... Fins al 17 ben bé tindrem una onada de calor. A part de les onades de calor, cada mes ha estat superior, que és la mitjana, per exemple, de temperatures, tant al gener, febrer, març, abril. De totes maneres, ahir ja es va començar a arribar alguna tempesta que es va quedar cap aquí al Solsonès, va arribar, bueno, va fregar fins al Lluçanès. Gràcies a sort i alguna d'aquestes tempestes doncs, se'ns acosta.
3: Les previsions apunten que els valors es mantindran clarament per sobre de la mitjana durant almenys 10 dies, amb nits tropicals i en alguns punts també tòrrides que dificultaran el descans. Per altra banda, l'episodi també manté en màxima alerta els serveis d'emergència. Protecció Civil ha activat avisos per calor extrema i el risc d'incendi és molt elevat. El Pla Alfa s'ha ampliat a desenes de municipis amb restriccions d'accés al medi natural per reduir el perill de nous focs.
4: El que tenim, a part d'entrada d'aire càlid, el que ens ha portat també és pols del desert. I, a més, per acabar-ho de gravar, doncs, tenim aquests incendis doncs, que ens ha arribat al punt fins aquí. Ara, pràcticament, és quasi bé cada any que tenim aquestes onades de calor. Vull dir que anem a més pel que es veu.
3: I amb la calor extrema i l'entrada d'aire fred, poden formar-se tempestes d'especial intensitat en els propers mesos.
4: L'altre dia parlava amb Francesc Mauri mateix, que sabia que el tenim aquí a la vora de la comarca, i em va dir, diu, que el que és l'agost, seria més plujós del compte i sobretot el setembre, que ell no havia vist un mapa com els que es presenten pel setembre.
3: Després d'un juny marcat per temperatures extraordinàries, aquest inici de juliol confirma que els episodis de calor extrema són cada vegada més freqüents i més llargs.
2: Queixes dels veïns pel soroll nocturn del taller de manteniment de trens de Ripoll i Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
5: Els veïns del carrer Progrés, al barri dels Ferroviaris i la zona de Castella d'Alt de Ripoll estan farts dels sorolls provinents del taller de manteniment ferroviari de l'estació, agreujats ara a l'estiu perquè obren les finestres per pal·liar les altes temperatures. El regidor Albert Sant Andreu d'Aliança Catalana resideix en un dels pisos més propers a l'autorrentat de cotxe, just al costat de l'estació i les vies de tren. Allà és on s'està construint la nova base de manteniment de trens de Ripoll, que ha d'estar acabada el segon semestre de enguany, i també hi ha el taller provisional. Al darrer ple, Sant Andreu va explicar que havia gravat un vídeo per mostrar com és d'insuportable possible aguantar el temperi. No dura ni 30 segons, però es pot apreciar que és incompatible amb el descans dels veïns. Això deia Sant Andreu.
6: M'agradaria que passéssiu els que pugueu, o tingueu temps, passéssiu per allà al carrer Progrés, aparquéssiu allà a l'estació i anéssiu a escoltar el taller de manteniment que està liant. Ahir vam poder dormir 2 hores, i avui han començat, ara ja són 11:45, segurament ja només en podrem dormir un parell més. Dissabte també vam fotre tot el temperi que vulgui. En aquest cas jo els demano que per responsabilitat política s'ajuntin tots els que van votar a favor de tenir el taller de manteniment en allà davant i poguéssim donar una resposta a, també a les poder 200 famílies que viuen al carrer Progrés, Font Santa i Castell de Dalt. Perquè és molt insuportable, però és que a més ho fan amb mofa ja. Se n'enfoten dels veïns, enfoquen amb les llanternes els veïns, jo vaig baixar a gravar el vídeo, es van encarar i això és un puto desastre.
5: L'alcaldessa Sílvia Orriols d'Aliança va assegurar que en el seu moment va haver-hi la possibilitat que no s'instal·lés el taller a Ripoll.
7: Realment és molt frustrant que diguin que no pots fer res perquè no en tens competència quan hi havia la possibilitat de que tota la sala de plens ens uníssim per paralitzar aquest projecte. I sap greu que fóssim els únics, que vam capitanejar aquesta oposició amb aquest macrotaller i que la resta doncs us avinguéssiu a les raons de Renfe i que justifiquéssiu tots aquests greuges i totes aquestes molèsties que s'estan causant a Ripoll i que reincidiran durant els propers mesos i anys, simplement per la creació de 20 llocs de treball que tots sabem que no acabaran ocupant ripollesos, sinó que vindrà doncs gent d'altres contrades.
5: Sense comptar l'impacte visual que tindrà la nova base, que va qualificar de monstre gris l'octubre de l'any passat.
2: I l'oposició reclama a l'equip de govern que actuï per solucionar els problemes de soroll i Isaac Muntades.
5: Amb un to conciliador, Montsina Llimós de Junts va lamentar la situació i va demanar mesures perquè es garanteixi el descans dels veïns. Llimós deia això.
8: Hi ha un marge per actuar, per veure aquest soroll quin és, aquesta tensió que hi ha entre els treballadors i veïns, com s'ha de resoldre, o sigui, és una situació, la que descriu el senyor Sant Andreu, davant d'això, doncs mesures per garantir aquest descans. No, també és veritat que tenim altres veïns que no diuen que això està passant. Si està passant això, doncs s'ha de mesurar el soroll que hi ha i s'han de mesurar aquesta mala educació dels treballadors amb els veïns i a partir d'aquí prendre les decisions que s'hagin de prendre.
5: L'alcaldessa Sílvia Orriols li responia així.
7: O sigui, qui ha contribuït a generar el problema ara exigeix que el govern el resolgui. És la dinàmica habitual dins d'aquesta sala de plen. Dins el nostre àmbit competencial hem fet tot el que podíem i, de fet, la calibració del sonòmetre va molt en aquesta direcció per poder mesurar i mirar d'interposar denúncies contra qui es creu absolutament impune i sota l'aixopluc de la gran Renfe es pensa que pot alterar l'ordre a Ripoll i afectar el descans veïnal de barris sencers.
5: Llimós va dir que cal posar Ripoll al mapa de la R3, un argument que va replicar Jordi Hostenc de l'Alternativa per Ripoll CUP, que no entenia la dicotomia d'escollir entre el descans dels veïns o 20 llocs de treball. El Cupaire era ambiciós i volia tenir-ho tot. Sentim-lo.
9: Tenir aquest taller millorarà la qualitat dels vagons i, per tant, millorarà la R3, que és una xarxa que quantíssimes persones que coneixem utilitzen. Ja sigui per anar a treballar o per anar a estudiar. Estàvem dient abans, volem que la gent es quedi a viure al municipi. Ostres, doncs sí, facilitem que amb un R3 que funcioni relativament digne, doncs no hauran de marxar cap a zona a treballar. Per tant, la dicotomia única de descans, llocs de treball, no és real.
5: Això sí, l'edil Cupaire va recordar que des del primer moment el seu grup va demanar que no pogués passar-se el soroll permès, un fet que també havia posat Junts com a condició, que va exigir a Difi Renfe que l'aïllament acústic fos l'adequat. Sentim a Chantal Pérez, d'Esquerra Republicana, i Joaquim Colomer de Somi, oferint possibles solucions.
10: Faci una reunió de veïns, de grups, de portaveus, o de qui vulgui, o de tota la gent que forma part d'aquest ple, posi tècnics, posi qui vulgui, és igual. I parlem-ne, i parlem com podem buscar solucions, i anem tots i elevem una moció al ple, si cal.
11: Estan incomplint i que estan maltractant a la població de Ripoll, i podem afegir-hi, per exemple, el tema del pas a nivell, està parat cada 2x3. Vam exigir que la consellera fes una reunió aquí a Ripoll. Està incomplint la consellera perquè està passant de les dades i, per tant, escolti'm, faci-li pressió. Vostè està al Parlament. És tan fàcil com dir-li, senyora consellera, vostè està incomplint.
5: Colomer animava a prohibir el pas dels camions que es dirigeixin a les obres i que Renfe no estava complint amb el promès perquè va dir que desfaria el taller provisional quan s'hagués fet el definitiu i ara diu que no ho farà, per no parlar de la supressió del pas a nivell del passeig Regull, que encara no s'ha solucionat.
2: A Osona s'han decidit aquest mes de juliol els campions de Catalunya de dobles de golf. 2 dies intensos d'activitat al golf muntanyà han coronat a 4 parelles com les millors de Catalunya, Andreu.
3: El golf muntanyà és un dels camps de referència de Catalunya i com a premi al treball fet darrerament per millorar les instal·lacions, enguany ha estat l'escenari d'una de les dues proves més importants del calendari català, el Campionat de Catalunya de dobles, on fins a 120 jugadors, 60 en categoria sènior i 60 més en absoluta, repartits en 30 parelles femenines i masculines, van prendre part de la competició. Els locals Albert Nebot i Joel Ramírez van vèncer en l'absoluta masculina, traient-se l'espina de fa dos anys, quan se'ls va escapar la victòria a l'últim forat i mig en el líders amb dos cops d'avantatge, Santimà Nebot i el director del golf, Jordi Puig.
12: Hem tingut moments alts i baixos, el cop hem començat a dos verdis seguits, molt bé, ens hem ficat allà, però de cop segurament ens hem vingut molt amunt, hem intentat arriesgar una mica de més, com potser ja només tocava assegurar, i se'ns ha anat una mica. Jo crec que l'important a aquest torneig ha estat, sincerament, que ens hem compenetrat bastant bé, perquè al final, com que és dobles, quan un falla, l'altre no pot fallar, i si falles els dos és mort, i sobretot ens ha ajudat molt que tant els dos dies, quan un fallava, l'altre estava allà per aguantar la partida.
13: Ha sigut disputat i renyit fins al final.
12: És el primer cop que guanyem Campionat de Catalunya, això sí, però ja havíem competit amb el nivell autonòmic i també nacional. I estem bastant contents, jugàvem a casa, som d'aquí, som del Muntanyà, sí, tenim una mica d'avantatge.
3: Fiona de l'Olbo i Marta Bertran es van proclamar campiones de Catalunya en categoria absoluta femení. En sènior, triomf per a Soledades Valls i Cristina Pàmies i per a Mario Salamanca i Nicolás Damont. Tot plegat després de dues jornades de competició, dissabte en modalitat four-ball, on cada jugador de la parella jugava la seva bola i recollia el millor resultat dels dos, i diumenge en greensome, fent una sortida conjunta i després d'escollir la bola alternaven cops fins al forat. Ho explica Jordi Puig.
13: Per nosaltres doncs, és una gran oportunitat per ensenyar les nostres úniques i magnífiques instal·lacions que es troben, tenim la sort doncs, de gaudir-les aquí a la comarca, es troben a Osona, som un dels 5 millors camps de Catalunya i som un referent. La veritat és que pocs camps de Catalunya tenen l'entorn natural que tenim.
3: Unes instal·lacions que també es volen beneficiar de la celebració de la Ryder Cup del 2031 al Camiral de Caldes de Malavella.
13: Estem fent moltes accions, estan fent doncs, també una col·laboració público-privada per potenciar, val, i crear doncs, una destinació de golf aquí al sud d'Europa, que seria la Catalonia Golf Destination, la destinació de golf Catalunya, per competir doncs, amb altres destinacions, com poden ser doncs, Andalusia, amb la Costa del Sol, les pròpies Canàries, Mallorca...
3: Les llicències federatives del golf a Catalunya han superat de nou les 30.000 aquesta temporada.
2: I de campions de golf a campions del billar, perquè dos grans noms d'aquest esport com Freddy Calderón i Esteve Mata han visitat recentment l'Esquirol en una trobada impulsada pels amics del billar del poble, Andreu.
3: Començar de ben jove a jugar a billar és una de les claus, juntament amb la memòria i el punt de talent, per arribar lluny en un esport moltes vegades frustrant. El camí és llarg, però també profitós, com per als joves i membres, o no, dels amics del billar de l'Esquirol que van poder prendre de primera mà del jugador més complet de la història del billar, Frederic Caudron, i a l'usonenc Esteve Mata, subcampió d'Europa i múltiple campió d'Espanya, reunits en dues exhibicions excepcionals al Coixa Cabra. Amb dos van començar a jugar amb 9 anys.
14: Me ha costado hasta los 22, 23 para llegar a un nivel suficiente o bastante bueno en los juegos cortos, juegos de serie, campeón del mundo, el de cuadro al principio y después he empezado seriamente a jugar tres bandas. Para ser campeón de tres bandas creo que a los 18 años es muy difícil, se necesita un poco más de tiempo.
3: I entendrà que tot forma part d'un procés.
15: Moltes vegades se sent frustració, s'ha de saber gestionar tot això i no és fàcil, hi ha molta gent que ho abandona precisament per això. No? Esperem que doncs, a través d'algun projecte que tingui algú en particular i doncs es vagi espavilant i la cosa vagi millorant i trobem aquests joves que ara falten.
3: Iniciatives com la impulsada pels mateixos amics del billar de l'Esquirol en col·laboració amb l'Institut Escola del Cabrerès des de fa un parell d'anys per fomentar aquest esport des de la base ja està donant resultats. Dels 55 socis de l'entitat, una desena són menors de 18 anys i es vol seguir creixent. El seu president Ferran Cullell en fa èmfasi.
16: De cara a aquest any que ve tenim previst que ens vinguin 8, 10, 12 nens i nenes d'entre 9 i 10 anys, l'edat òptima que molts d'aquests grans campions han començat. Que els puguem anar formant, que quan nosaltres arribem on arribem, tenim recursos amb gent que tenen nivells superiors perquè ens continuïn ensenyant la canalla.
3: Petits i grans van gaudir de valent dels coneixements dels dos grans jugadors de billar reunits a l'Esquirol en una festa d'aquest esport difícilment repetible a la comarca, en la modalitat de tres bandes. Una oportunitat que tothom recordarà. Àlex Montanyà, alcalde de l'Esquirol.
17: Gràcies a l'empenta i a la il·lusió de molta gent d'aquí de l'Esquirol, s'atreveixen a realitzar aquest tipus d'aposta.
3: Fa 10 anys, els mateixos dos jugadors van ser a l'Esquirol en una visita privada i d'aquí on va néixer una relació que ha permès aquest mes de juliol organitzar aquesta gran trobada per als amants del billar.
2: Fort increment de participació en el 6è Opening Internacional de Llinars d'Escacs, Enric.
18: Doncs sí, així és, Ona, i és que Llinars del Vallès ha viscut entre el 25 de juny i el 3 de juliol el 6è Open Internacional d'Escacs, el qual ha estat organitzat pel Llinars Club d'Escacs. De fet, el certamen ha tornat a batre el seu rècord de participació. En total, hi havia 154 escaquistes, 44 dels quals estrangers. Un dels trets més destacats de l'organització ha estat l'evident i notori salt qualitatiu que s'ha viscut enguany. Hi ha participat jugadors de 19 federacions diferents i un total de 17 jugadors titulars, fet que situa Llinars en el mapa dels certàmens escaquistes del territori. També va destacar l'excel·lent actuació de la jove jugadora Ídia Rajanya Data, que va finalitzar en una brillant setena posició de classificació general i es va proclamar campiona femenina, assolint a més la seva norma de mestre internacional femenina. És la primera vegada que una jugadora aconsegueix una norma internacional en l'Open de Llinars. Una de les novetats d'enguany ha estat el primer torneig tancat de norma de mestre internacional coorganitzat amb el Club Escacs Barcelona. L'acte de cloenda ha comptat amb la presència del president de la Federació Catalana d'Escacs, Ramon Chamleta, del president del Club d'Escacs de Barcelona, Juan Manuel Sánchez, del president del Club d'Escacs Llinars, Joan Antoni Pérez, i el regidor d'Esports, Gabriel García Márquez. Així doncs, i ja amb la vista posada en la propera edició, Llinars es referma una vegada més com un poble escaquista on aquesta passió es cultiva des de ben menuts.
2: I l'Ajuntament de Mollet del Vallès, a través de l'empresa municipal de formació i ocupació, ha iniciat les obres d'ampliació de Mollet Lab, Enric Rubió.
18: Doncs sí, així és, Ona, i és que aquesta ampliació permetrà ampliar l'oferta d'activitats, impulsar projectes d'innovació col·laborativa, facilitar l'accés a les noves tecnologies i afavorir, en definitiva, el desenvolupament de competències vinculades als nous reptes socials i econòmics. De fet, l'ampliació respon al creixement de l'activitat de Mollet Lab des de la seva posada en marxa i a la voluntat de donar resposta a la demanda creixent d'espais per a la formació, l'experimentació i el desenvolupament de projectes d'innovació. El nou espai s'hi accedirà des del carrer Pere Ramon, número 2, baixos, i comptarà amb una superfície útil de 207,45 metres quadrats. L'espai es distribuirà en una aula de formació de 45 metres quadrats, una àrea de treball de 76 i diverses zones complementàries adaptades a diferents usos. La previsió és que les obres finalitzin a finals de l'any 2026, d'enguany mateix, moment en què el nou equipament podria iniciar la seva activitat i contribuir activament a la dinamització econòmica i tecnològica de la ciutat. Des del 2024, el Mollet Lab ha començat a consolidar-se com un espai de referència en divulgació tecnològica, experimentació i innovació col·laborativa. Durant aquest període s'han impulsat activitats amb centres educatius, professorat, persones emprenedores, empreses i entitats, acostant la fabricació digital i les tecnologies emergents a nous públics i generant noves oportunitats de col·laboració. Entre aquestes actuacions realitzades destaquen, per exemple, projectes amb centres educatius com l'Escola L'Estonac, l'Institut Gallecs o Can Vila, activitats formatives per al professorat, assessorament a persones emprenedores i col·laboracions amb entitats municipals. A més, el Mollet Lab ha participat en esdeveniments com, per exemple, el Market Fest i el Fira Codebot, contribuint a la difusió de la cultura, de la innovació i de la fabricació digital al territori. Així doncs, amb aquest projecte, l'Ajuntament de Mollet reafirma el seu compromís amb la promoció empresarial i la innovació i la generació d'oportunitats, consolidant aquesta vila com un entorn favorable per al talent, la innovació, l'emprenedoria i el desenvolupament tecnològic.
2: I el Parc del Castell de Montesquiu incorpora un nou atractiu cultural, Andreu.
3: No tothom pot dir que té el seu propi jardí d'escultures i encara menys en un entorn com el Parc del Castell de Montesquiu. 17 peces de cerc curtent, algunes de petit format i d'altres que freguen els 4 metres d'alçada, conformen el recorregut de la nova exposició del mestre forjador d'Alpens, Enric Pla Montferrer.
19: És una alegria molt gran avui poder inaugurar aquest espai perquè al final és un recorregut a la meva vida i la meva trajectòria com a escultor. Crec que em queda molt per fer, però de moment tenim aquí 17 escultures que expliquen una mica totes les meves sèries, totes les meves obres.
3: Divendres, els primers visitants van poder descobrir l'exposició durant l'acte d'inauguració, les escultures perfectament integrades amb els colors i el paisatge del parc que fan referència a la trajectòria professional de Montferrer.
2: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
20: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
2: Pep Acosta, bon dia.
21: Hola, bon dia. Continuem aquesta situació d'onada de calor molt important. Les temperatures no baixen, mínimes ja molt altes, superior als 20 graus a moltes zones, fins i tot cap a Moianès, també cap a Osona, per descomptat al Vallès, en plena onada de calor, aquests vents molt calents, aquest vent que és que realment és molt, molt, molt calent, vents de sud, vents que venen del desert del Sàhara, que ens afecten de ple a casa nostra. A la tarda queixen algunes nuvolades, ahir m'han queixat algunes també, però bueno, ben poca cosa, alguns ruixats puntuals el dia d'ahir, però bueno, no fan que desapareixi aquesta calor ni de bon tros. I avui tornarà a fer moltíssima calor durant el dia, gairebé tanta com ahir. Potser baixarà 1 o 2 graus de temperatura. Aquesta és l'única bona notícia. Pot baixar 1 o 2 graus. Per tant, no crec que arribem als 40 graus a cap població de les nostres comarques. Poder en els llocs més càlids, sí. Arribarem o pràcticament s'aconseguiran aquests 40 graus, però no serà tant com ahir, que unes quantes poblacions va arribar a aquests 40 graus. Jo crec que avui serà a bastantes menys per aquesta petita baixada del termòmetre. A la tarda, tornant aquestes nuvolades, poden ser més importants a la zona del Pirineu, no s'escarten 4 gotes, del tot anecdòtiques, poca cosa, tempestes molt puntuals, en definitiva, molt poca variació meteorològica respecte a ahir. Continuem amb aquesta onada de calor i continuem aquest panorama sense pluja, amb un risc d'incendis elevadíssim. En definitiva, molta, molta precaució davant d'aquest panorama que estem tenint aquests dies. Que tingueu un gran dijous. Adéu.
20: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, a partir de 9:45, l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà amb l'historiador Ricard Ginjaume per parlar sobre un podcast d'història anomenat Veus del Passat. I nosaltres després tindrem aquí el terapeuta ocupacional Jaume Casas i en Joan i en Toni, que formen part de les parelles artístiques. Per tot això, en 3 minuts. Fins ara.
20: El nou FM, el nou so d'Osona.
0: 24/7. Avui, un cotxe per moure'm.
1: Demà, una furgoneta per treballar.
0: I demà passat, un monovolum per viatjar.
1: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
0: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
1: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
0: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
22: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
23: Momentos Sarsa, Volkswagen i Audi estrenen noves instal·lacions. Ens hem traslladat al carrer del Blat número 13 de Gurb, en un espai més ampli, modern i pensat per oferir-te la millor experiència. Vine a descobrir la nova casa Audi i Volkswagen. Momentos Sarsa, ara al carrer del Blat 13 de Gurb.
24: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
25: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
24: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
25: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
24: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
25: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
26: Cocodril Club.
22: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9FM 92.8.
25: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril.
6: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
7: Això va en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9FM.
8: El 9FM. El 9...
9: Territori 17.
2: Són 9:45 del matí. Anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
3: Bon dia de nou, Ona.
2: Estic pendent de... He vist un mosquit tigre.
3: Ell està...
2: I l'estic...
3: Ah, ja el veig. L'acabo de veure.
2: L'acabes de veure?
3: Sí.
2: De... Perfecte. Estaré al cas que no em piqui perquè és una miqueta molest. En fi, començarem repassant les portades dels diaris de La Vanguardia. Explica'ns què diu la seva portada avui, Andreu.
3: Doncs fa referència a aquesta cimera de l'OTAN. Trump redobla la seva amenaça a Espanya i Sánchez replica que compleix amb creixos. Espanya és un soci pèssim, talla tot el comerç, inclòs les visites, va dir el líder dels Estats Units. Washington dona per finalitzada la treva i torna a atacar de nou amb una onada d'atacs a l'Iran. I a la imatge es veu a Donald Trump amb un posat molt característic seu, amb els llavis així com posició de donar un petó, però amb aquesta posició xulesca,
2: sí,
3: mirant-se a Pedro Sánchez durant la seva intervenció.
2: Seguim, Andreu, per la portada de... No sé si tenim la del diari ara.
3: No tinc.
2: Doncs perfecte, endavant.
3: Avui el que llegim és Trump anuncia la fi de la treva amb l'Iran i enfonsa els mercats. El líder nord-americà critica Europa i l'amenaça amb tallar el comerç amb Espanya, però Sánchez hi treu ferro. Els aliats europeus invertiran en míssils i els Estats Units permetran a Ucraïna construir les bateries Patriot. I a la imatge doncs es veu aquesta foto de família, ahir en la posada d'aquesta cimera de l'OTAN, on es veu a Donald Trump, també Pedro Sánchez, a Keir Starmer, el primer ministre del Regne Unit, i Giorgia Meloni, també, entre d'altres, en aquesta imatge, doncs, com hem dit, de família. I l'altre tema que destaca el diari a la portada, la calor, evidentment, on es veu a una persona refrescant-se, si es pot dir així, amb l'aigua d'una font de Barcelona.
2: Sí, que deu estar més calenta l'aigua que...
3: Ahir va arribar als 40,9 graus, segons l'Observatori Fabra.
2: Mare meva.
3: A Barcelona.
2: Seguim, Andreu, per la portada del periòdico.
3: Mira, el periòdico avui el que llegim és les empreses del sector espacial es triplicant a Catalunya en 5 anys. Barcelona es postula per acollir el congrés mundial més important d'aquesta indústria, que a l'autonomia compta amb 83 companyies que generen 1.800 llocs de treball.
2: I acabarem el repàs de portades al diari ara, que no tindrem...
3: El punt avui no el tenim.
2: Per tant, ens anem directament a les portades dels diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País, Andreu.
3: La Fiscalia acusa a Peinador de desproporció i d'idear una confabulació. El Ministeri Públic demana que s'anul·li la retirada del passaport, fent referència al cas de Begoña Gómez. I a la imatge, doncs, fa referència, evidentment, a Donald Trump durant ahir a la seva visita... Bueno, visita no, li tocava estar a la cimera de l'OTAN. Bueno, els Estats Units és un dels països que hi formen part i justament se'l veu tapant a Mark Rutte, una imatge molt representativa, ja que Mark Rutte és el cap de l'OTAN. I bé, el que llegim és Trump sembra el caos a l'OTAN i reobre la guerra contra l'Iran.
2: Seguim a l'Andreu per la portada del Mundo.
3: El Mundo, la portada del Mundo, com estem tenint problemes aquests dies en trobar les portades, doncs no la tenim, per tant anem a la de la Razón, que avui el que llegim és Moncloa mira per un altre costat davant el cop de Trump. Activa la contenció per evitar l'escalada després de l'anunci de la ruptura de relacions comercials i els Estats Units compleix l'amenaça del seu president i llança dos atacs contra l'Iran per segona nit consecutiva. I a la imatge doncs, era la mateixa que de La Vanguardia, on es veu a Donald Trump amb aquesta posició xulesca, amb els llavis així posats trets cap a fora mirant la intervenció de Pedro Sánchez. I acabem el repàs de les portades Ona amb el diari de l'ABC, on titula l'OMS alerta de que el càncer amenaça en 2050 en duplicar la seva incidència. Demana millorar l'accés a tractaments amb la previsió de que es passi dels 20 milions de nous casos anuals a més de 35 en tot el món. I la imatge, com a bon diari monàrquic, l'ABC es veu a la infanta Sofia i durant el seu discurs en l'acte de la Fundació Ibercaja en el monestir de la Nostra Senyora de Collgollada.
2: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins aquí una estoneta.
3: Fins ara, Ona.
5: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: Passen 4 minuts de 2:15.

0: Doncs sí, així és Ona. Avui tenim entre nosaltres en Ricard Ginjaume, historiador, cardedeuenc, bibliotecari, de fet polifacètic, ara ho veureu, perquè li preguntaré bastantes coses, i per parlar bàsicament sobre un podcast del qual sóc persona interessada d'alguna manera, ja ho veureu, perquè em vaig tenir l'honor de poder-hi posar veu, però de fet no parlem d'això avui, sinó que parlem de concretament com va sorgir aquest podcast, que es diu Veus del passat. És un programa, un podcast que parlem de memòria històrica, podríem dir, de vestigis, de territori, de poble, i de moltes coses que la gent realment no sap i que posarem sobre la taula. Així que deixeu-me donar la benvinguda, com dèiem, en Ricard Ginjaume, gran polifacètic, ara parlem sobre ell. Molt benvingut, Ricard, i gràcies per estar aquí, que és casa teva, també.
1: Hola, molt bon dia, Enric. Moltes gràcies.
0: No sé si ho he dit bé, historiador, cardedeuenc, bibliotecari, crec que hi ha una llarga llista, no? De...
1: Bon, Ricard, no, bé, sí, perfecte.
0: Com va començar aquesta vida d'historiador, podríem dir? Va ser de ben xiquet que ja tenies curiositat per les coses o t'ha vingut de més adult?
1: Ostres, tirem enrere, eh? No? Sí, jo crec que sí, que ja ve de petit, també passava molt temps amb la meva àvia, i al final una mica ja al batxillerat quan dius, hòstia, què haig de fer, que no, tampoc se t'obre el món i no saps ben bé cap a quin camí.
0: Ni t'ajuden gaire, tampoc, a vegades de...
1: Sí, hi ha molta dispersió, no? Veus moltes coses i dius, ostres, a mi m'agradava bastant la història, tenia una professora bona aquí, l'Àngels López, a l'institut, vaig fer el treball de recerca sobre la Guerra Civil, i a partir d'aquí, doncs, vaig decidir fer la carrera d'història, i, bueno, llavors vaig fer un màster en gestió cultural, que el tema laboral, no, per les humanitats està com està, i ara estic fent de bibliotecari a Sant Antoni de Vilamajor.
0: Déu-n'hi-do, mira, biblioteca relativa, no nova, però sí que són unes grans instal·lacions, maca, realment, que va fer un abans i un després pel poble, pels qui ho coneixen. Podríem dir, d'algun tret, que si alguna qualitat necessita, que necessita moltes, però la principal potser d'un historiador, jo potser diria que fos una persona curiosa, no?
1: Sí, la curiositat, i jo hi afegiria saber escoltar. I et treu molts perjudicis, també, moltes idees, intentar anar amb poques idees però preconcebudes, i a partir d'aquí, doncs, això, tenir la ment oberta, i a mi el que m'agrada no és investigar, veure, aprofundir les coses, sempre es pot aprofundir més, no? També ens connecta com a persones entre nosaltres, no? Cadascú tenim la nostra història individual, doncs la idea, no? La nostra memòria, la idea de l'historiador és intentar generar un discurs que tots ens hi puguem veure reflectits, no? Com a comunitat.
0: Cap i a fi seria com un periodista del passat, no? Diuen que un periodista no... Quan hi ha una persona que diu que plou i una que no, la seva feina no és donar veu a les dues, sinó obrir la finestra i veure si està plovent, no?
1: Sí,
0: en aquest cas, trobo que en el teu cas seria el mateix, no? Sí. Què diu la història? Val, què va passar realment?
1: Sí, està bé. Mira, és un bon exemple, no? És escoltar les dues parts i, a part de dir, bueno, ara veurem, hem de comprovar, no? I hi havia un professor al debat aquest de si la història és ciència, i que un professor meu, el Ramon del Río, a la universitat ho defensava vehementment, dient doncs que no podem fer experiments perquè no podem fer en el passat, però oi que en un astrònom tampoc pot fer experiments sobre estrelles i tampoc se li qüestiona que això sigui ciència. I que has rebat? Bé, deia, quan era petit, la tonyina era molt dolenta perquè duia greix, i ara resulta que aquest greix és omega 3 i és la panacea, no? I, bueno, tot saber evoluciona.
0: El gran que d'aquests professors que ens marquen, eh? Realment. Va, entrem una miqueta en qüestió. Hem vingut a parlar, no?, sobretot d'aquest podcast, aquest gran podcast, deixa'm dir, que ha quedat molt bé, de Veus del passat. Com et va arribar a les mans?
1: Bé, va ser una proposta de la Maria Rovira, directora de la tele, que està buscant, sempre s'està movent, ho sabràs tu millor que jo.
0: Nit i dia.
1: Movent cel i terra, subvencions i projectes, i em va enviar un WhatsApp i em va dir, mira, Ricard, hi ha una subvenció de la Diputació sobre Memòria i Història,
2: memòria històrica, què et semblaria, com ho veus, no? I a partir d'aquí també van taular, ella va parlar amb el museu, amb la Marta Núñez, i a partir d'aquí va fer una proposta de projecte.
0: Com, per qui no l'hagi escoltat, de fet és molt recent, es va estrenar aquest mateix diumenge, i en aquests propers tres diumenges sortiran els nous capítols, en són quatre en total. Com el descriuries per a algú que no l'hagi escoltat?
2: Que jo haig d'entonar la meva culpa, que tampoc l'he escoltat.
0: Alerta, perquè l'ha fet, l'ha creat, l'ha dissenyat, però el muntatge final no l'ha sentit.
2: No l'he sentit i ho tinc pendent. Per tant, potser ho podries, series més veu de referència tu que jo. El que es va intentar... Que jo mai havia fet un podcast, no? I llavors sí que pot ser historiador, però com ho comuniques, això? I llavors una mica amb la... amb la Maria, ella tenia clar que fos una cosa curta. Jo la vaig sondejar una mica de com s'imaginava ella, no, el podcast, per tenir alguna noció, i em va dir això, una cosa d'uns 10 minuts, que intentés tenir bastant diàleg o com peces diferents, i també una altra referència era vincular-ho amb l'edifici, no? Amb la part física existent. I llavors, a partir d'aquí, jo vaig intentar fer com... i volcar-hi història, però també, doncs, si teníem un retall de premsa, afegir-lo, també diferents personatges, i sempre vincular-lo amb la utilitat actual que tenen aquests que la majoria són equipaments.
0: I hem de dir que Ricard ha estat molt curós perquè ens va fer molts apunts, per exemple, si estàvem parlant, doncs, del bombardeig de Can Serra, doncs, l'avió concret, no?, que van sobrevolar, per trobar el so exacte. Per tant, escoltareu realment un treball molt acurat en aquest tema, molt, molt fidedigne, deixa'm dir, perquè a vegades hi ha treballs d'aquest estil, però que a vegades poden ser més genèrics, no?, amb sons, etc. Aquest és molt, molt fidedigne. D'aquests quatre capítols, no desvallem res, i potser diem els llocs concrets, no estem parlant de la Tèxtil Rase, que Cardedeu és una entitat ja per si mateixa, inclús avui dia. De fet, aquí al Territori 17 en parlem moltes vegades, d'activitats que en fan, o també del bombardeig de Can Serra, el camp d'aviació, que és sobradament conegut per la comarca, per els tres municipis que toca, o el cinema Esbarjo, no? Podríem dir que són uns puntals... Eren llavors, fa un segle, un puntal referent cultural o de societat del poble, però és que ho segueixen sent molts... bueno, tots, deixen dir, no?
2: Sí. Que potser més la Tèxtil Rase, Can Sant Esteve, o la Fàbrica Vella, que deia la meva àvia, que hi havia treballat, era un referent primer perquè era una de les dues o tres grans fàbriques que hi havia, i per tant tot el que això suposa com de relacions humanes.
0: Tu en coneix algú que hi ha passat, de fet?
2: Sí, que hi ha treballat, o fins i tot que hi va conèixer la parella, o fins i tot resulta, no, el podcast ho expliquem, que va ser l'origen de dos esports que es practiquen actualment a la vila. L'altre seria l'Esbarjo, que evidentment, doncs, ha tingut una continuïtat i és com un puntal de la vida cultural de la nostra vila. I llavors que l'aeròdrom militar, potser que perquè ara són camps de cultiu i va fer la seva funció en un període molt concret durant la Guerra Civil, però sí que és veritat que ha estat molt present sempre amb l'imaginari.
0: És un lloc, a més, que se'n diu popularment, no?, de la ruta del colesterol. Potser és el lloc on tothom va passejar les tardes aquí a Cardedeu, no?, quan hi vol estirar les cames. Vull dir, sí, que és molt present, com bé dius.
2: I ho passeja el gos. I l'altre, potser el que queda més diluït, perquè no era tant explicar... Sí que Can Serra és un edifici, i un edifici amb molta història, però no era explicar tant la vinculació de l'edifici com a escola municipal o escola bressol, sinó el fenomen dels bombardejos, que potser en altres poblacions d'aquí la comarca s'ha treballat molt, a Granollers, a la Garriga, amb referents com l'historiador Joan Garriga Pare, però i aquí ens ha costat una mica més, no? Potser sembla.
0: Sí, sí. De fet, és molt bonic sentir testimonis de gent que ho va viure. Recordem que no només hi ha aquesta feina d'historiació, sinó que podem escoltar testimonis de primera mà de gent que ho va patir i ho recorda, que crec que el temps on estem vivint nosaltres és un privilegi poder escoltar aquesta gent, perquè per edat que tenen, evidentment, és gran, és bellesa la gent que escoltem, doncs d'aquí no gaire temps seran testimonis que només tindrem enregistrats, i ara encara avui dia podem escoltar-ho. Com és d'important, no?, avui dia, en un moment on l'ultradreta, no?, a nivell mundial, podríem dir, està desprestigiant i deslegitimant i fet totes aquestes fake news, no?, del passat, del que hem viscut, poder escoltar la gent i que, evidentment, no és que rebati, sinó que clarament sap el que va passar.
2: Que has tret molts temes, eh?
0: Molts, molts, sí, sí, ens queda molt poc, eh? És només al final, es queden 30 segons, però bàsicament podria, t'ho resumeixo, com és important escoltar la gent que ho ha viscut, no?
2: Però aquí hi ha hagut una feina prèvia de la tele, que fa temps amb en Salvador Coll, amb Endavant, i tota l'associació de jubilats es va enregistrar, i per tant no és que hi hagi gent que segurament només tindrem, sinó hi ha gent que d'aquests testimonis que ja són morts.
0: Correcte,
2: no?
0: Correcte.
2: I que una mica hi ha, ara no em ve el cap de quina zona de l'Àfrica, però em sona que per allà hi ha com una dita que diuen que quan es mor una persona és com si es morés una biblioteca. Amb la idea aquesta de que cada persona som un món de vivències, coneixements, interconnexions, que som únics, no? I al final sí que sembla que estem més interconnectats que mai amb el mòbil, però al final els punts connectors som les persones.
0: Molt interessant aquesta cita que has dit d'una zona precisament on es valora molt la bellesa, on segueix sent el pilar troncal de les famílies, podríem dir, per tot el que saben, per l'experiència que han viscut, i precisament per això, no?, per poder-nos relatar de primera mà d'on venim, els vestigis, al cap i a fi. Així que res, deixa'm acabar aprofitant això que has dit. Aquesta entrevista, primer de tot, dedicatòria per ells, per les persones que han fet possible, doncs, tenir aquest testimoni de primera mà, i agrair-te novament, doncs, aquesta gran feina que has fet d'historiació, que jo estic segur que ha estat un carmelet, perquè sí, segur que t'ho has passat molt bé, que es nota.
2: Sí. I tu també, eh?
0: Jo també, ho reconec, he gaudit molt. Així que res, per tots vosaltres, esperem que l'escolteu, que ho gaudiu molt, i Ricard, això és casa teva, com vulguis, ja ho saps.
2: Moltes gràcies, Enric.
3: Passen 3 minuts de 3 quarts de 10. Doncs aquest any Parelles Artístiques celebra 20 anys convertint l'art en una eina de trobada, de benestar emocional i també de la lluita contra l'estigma en la salut mental. Més de 2.100 artistes, més d'un miler d'obres i un projecte que ha crescut a Osona fins a 19 comarques. I per parlar-ne avui ens acompanyen una parella artística que han participat en el projecte, en Joan i en Toni, i també el terapeuta ocupacional d'Osonament, en Jaume Casas. Hola, què tal?
4: Hola, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
3: Bon dia. Començarem parlant amb tu, Jaume. Explica'ns una miqueta què és Osonament i com funciona, i també com ho relacionem directament amb parelles artístiques.
4: Osonament, bueno, primer de tot, moltes gràcies per convidar-nos aquí al Nou. Osonament és una entitat de salut mental que acompanya persones amb problemes de salut mental i addiccions a la comarca d'Osona i Lluçanès, amb una llarga trajectòria a la comarca. D'alguna manera, el projecte de parelles artístiques s'impulsa des del 2006 amb aquesta idea de poder acompanyar les persones a través de l'art i la cultura, i va néixer amb aquesta mentalitat de poder apropar les persones en entorns comunitaris a través d'un mitjà que en aquest cas és l'art amb qualsevol disciplina artística, i per tant d'alguna forma amb una mirada molt centrada en la persona i en els interessos i les ocupacions que les ocupen.
3: Mm-hmm. Des del punt de vista professional, què porta aquest canvi de mirada? És a dir, què passa quan deixem de parlar de pacients i passem a parlar d'artistes?
4: Jo crec que això és molt important, perquè d'alguna forma, no, dignifiques a la persona i al seu procés artístic, i també és molt important a nivell d'estigma, no? Ja que d'alguna forma concebem els dos membres de la parella un artista, per nosaltres això és molt important, perquè, com he comentat, dignifica i otorga un paper i un rol a la persona protagonista d'aquell procés de creació de l'obra.
3: Mm. 20 anys són dues dècades, vol dir que és un projecte que està plenament consolidat aquí a la comarca. Quina és la clau de l'èxit? Perquè, clar, potser era un projecte, no sé si en aquell moment era innovador, però ara ha seguit i suposo que també s'haurà anat extenent a poc a poc.
4: Sí, jo crec que la clau són moltes, però sobretot són les persones. Al final, quan s'ajunten persones amb una idea molt, molt bonica, on la voluntat és acompanyar des del bon fer i des de la pràctica més humil, jo crec que aquesta va ser la clau inicial que va conduir Parelles Artístiques a poder desenvolupar-se tant al territori com aquí a Osona com a tot Catalunya. Jo crec que també la clau ha pogut ser que hi ha un equip humà de professionals tant a Osona com a la resta de Catalunya que vetlla pel projecte en el dia a dia i, evidentment, gràcies a tots els artistes i col·laboradors tant a nivell d'expositiu, no? Totes les entitats que ens permeten poder exposar els seus equipaments, als artistes per participar de forma no voluntària. Vull dir, al final, jo crec que el secret està en la persona.
3: Mm-hmm. I com funciona amb Parelles Artístiques? És a dir, com s'ha de contactar amb vosaltres? Vosaltres feu el contacte, el procés, com va?
4: Parelles Artístiques consisteix, no, en la creació conjunta d'un artista que està vinculat a recursos de salut mental i un artista de la comunitat. En aquest sentit, les persones vinculades a Osonament, a través, no, del seu referent, doncs, pacten la possibilitat de participar al projecte de Parelles Artístiques, ja sigui perquè estan en un moment idoni en el seu procés de recuperació. I, per altra banda, qualsevol artista, o sigui professional, amateur, o que té un interès, una afició en el món artístic, no fa falta que necessàriament sigui un artista consolidat, té interès de poder compartir aquest procés creatiu que a vegades en el món artístic potser es queda més en aquesta part individual i té ganes, no, de poder compartir aquest procés, nosaltres donem amb la benvinguda a qualsevol persona que tingui només aquest neguit i pugui contactar amb nosaltres a través de xarxes socials, pàgina web, etcètera, etcètera.
3: Mm. Per tant, entenc que està obert a tothom, no? És a dir, tothom que tingui la voluntat de voler ajudar i participar en el projecte ho pot fer, no?
4: Sí, correcte. Al final, el més important és les ganes, la motivació. Evidentment, no? Si hi ha darrere un interès en qualsevol disciplina artística és important, però no necessàriament hi ha d'haver una expertesa en aquell àmbit.
3: Mm. Joan i Toni, vosaltres sou una de les parelles artístiques. Expliqueu-me com us vau conèixer i també no sé si recordeu el primer dia que vau començar a treballar junts en la vostra obra, que ara, si voleu, ens la podeu explicar.
5: Ui, tant.
6: Sí, va anar bé. Està anant bé, estem contents. Ha anat bé, ens vam trobar... Jo vaig oferir-me, no sé si... Jo, com a malalt i mental i artista, em vaig oferir... que estava interessat de participar en Parelles Artístiques, i tu, Joan, no sé si et van venir a buscar o et vas oferir, no sé, bueno, pel cas és igual, no?
5: Jo és la quarta edició, vull dir que porto, bueno, que hi he estat. A més, recomanaria, bueno, faig una crida a tota la gent que possibles que poguessin estar, doncs, interessats, perquè... al final del projecte, al final de l'obra, et dones compte que has après moltes coses per tu i la compenetració aquesta que hi ha hagut durant aquests mesos s'ha arribat a portar sense cap, no sé com dir-vos, sense un marcatge molt, molt propi, no? Que coneixes a la persona, amb en Toni no ens coneixíem, ens vam conèixer, i sí. la màgia, Toni...
6: Sí, com de dues visions de l'art,
5: sí,
6: diferents,
5: correcte, però que es van...
6: Que per força i per bona voluntat s'ajunten per un projecte en comú.
5: I surt aquesta obra, no? Que això és d'agrair, vull dir... per la meva part, vull dir, quedes molt satisfet, no?
6: Sí, sí, sí.
5: I per l'altra, vull dir, en Toni, doncs, em comentava, vols dir que podrem començar? Tampoc vàrem marcar un repte de dir, oita, farem això, això, això, altre. Mm. Sinó que el bo és el anar-nos coneixent i el anar tractant, perquè entre tots dos, doncs, es va portant, no sé, és com una cosa màgica, no? Mm-hmm. Que et vas entenent i va sorgint i al final, vull dir, arribes a tenir aquest projecte acabant.
3: De manera genuïna, és a dir...
5: Sí.
3: I naturalment,
5: sí.
3: No?
5: Sí sí sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sense un marcatge, doncs, propi.
6: De fet,
5: no?
6: També tenim dos estils diferents. Tu tendeixes més al realisme, a vegades tendint a l'abstracte, i jo soc més...
5: És figuratiu, sí.
6: Jo soc més abstracte, abstracte concret, però abstracte.
5: Sí, sí, sí.
6: Formalista, però també... I, o sigui, també vam haver de buscar-se-les per fusionar dos conceptes, dues idees.
5: Sí, però...
6: Dos intencions...
5: Si o... te'n recordes, Toni, vam marcar... O sigui, el bosc, no?
6: Per començar... Bueno, sí. De fet, vam mirar i amb qui... Vam... Què fèiem primer? Què fèiem? Què feies tu? Què feies jo amb fotografies cada un de l'obra?
5: Correcte.
6: I
5: sí, sí.
6: Va sortir l'idea d'un bosc, d'uns...
5: Sí,
6: uns
5: pensant...
6: en vertical...
5: I d'aquí ve que l'obra, doncs, és verticalitat, no?
6: Verticalitat, sí, sí.
5: O sigui, ens vam centrar en passejos pel bosc, parlant, xerrant, i d'aquí, doncs, va sorgir el tema dels troncs, les fulles. Això ho vam anar-ho transformant cada un, doncs, passant pel seu sedàs, i en Toni, per exemple, les fulles les va convertir en signes.
6: Signes de fets amb collage, molt formals, molt simètrics i geomètrics, però plans i sense perspectiva de tridimensional, plans, diguéssim. I, bueno, vam fer com una versió de troncs. I al mig, simbolitzant fulles, vam posar-hi un collage de símbols. Bueno, i està molt elaborat, perquè... Però, bueno, és arreplegant... Jo, en el meu cas, vaig arreplegar formes que ja tenia fetes anteriorment.
5: Sí, però déu-n'hi-do, la feina, no?
6: Sí, la feina, déu-n'hi-do, sí. Perquè vam posar pintura amb pinzell, vam posar collage amb cola... Bastant elaborat, sí, la veritat.
3: Bastant de feina, no?, té l'obra.
5: Sí, sí, sí, sí, és elaborada i bueno...
6: Jo he disfrutat bastant i és una trobada... Bueno, primera, si un està bé, també és important, esclar, perquè si un... Però és una trobada enriquidora, que surt de l'individualisme, et trobes amb una altra gent, amb una altra perspectiva, i comparteixes unes estones, i està molt bé.
3: Per tota la gent que ens estigui escoltant, no sé si aquesta obra, per exemple, en el cas d'en Joan i en Toni, es podrà veure exposada en algun lloc?
4: Sí, bueno, us convidem a tots els espectadors que avui, dia 9 de juliol, a les 6 de la tarda, fem la inauguració de l'exposició col·lectiva de parelles artístiques. Això vol dir que no només les obres d'Osona, sinó que totes les obres que han participat les diferents entitats de Catalunya estaran exposades des de a partir d'avui al Museu d'Art de la Pell, a la part a dalt de tot on hi ha les exposicions temporals, i es podrà visitar fins al setembre.
3: I quantes parelles artístiques han sorgit en aquesta edició i quantes també estaran exposades?
4: En aquesta edició tenim a 148 artistes i un total de 72 obres que estaran exposades avui a la sala expositiva.
3: Com a terapeuta ocupacional, veus, suposo, i deus estar satisfet del procés dels artistes, no?
4: Jo crec que dóna gust cada edició poder escoltar, com ara estem escoltant a la parella artística parlar, veure les seves cares de complicitat. Jo crec que és la màgia, com han comentat, d'aquest procés creatiu. I és evident, no?, que hi ha un poder transformador, que és a través d'aquesta genuïtat, aquest compartir, i que sigui tot a través de l'art. I jo, cada edició, juntament amb els meus companys, quan escoltem, només escoltant a les parelles artístiques parlar entre elles, ja observem aquest impacte tan, tan interessant.
3: Com valoraríeu aquesta edició? Expliqueu-me, definiu-vos què heu sentit en aquest cas amb la vostra parella artística i també en general amb aquesta edició i amb la vostra obra.
6: Bueno, jo m'he trobat bé i disfrutat el compartir estones creatives pictòriques, perquè hem set pictòrics, no hem set ni de fotografia ni d'escultura. Bueno, pictòrics i collage, també. Bueno, doncs, una experiència molt, molt positiva, molt constructiva, tant a nivell personal com a nivell humà, i bueno, ho recomano

0: físiques, i cada any he sortit, però molt, molt, molt satisfet.
1: Mm. I entenc que l'any que ve seguireu en el projecte de parelles artístiques. No sé si com a parella artística, però si teniu les ganes, això entenc que sí, eh?
0: Ui, tant, jo crec que sí.
2: Jo potser no segueixo, però sí que seguiré creant, segurament, perquè tinc una rutina d'anar fent quadrets i...
0: Toni, no serà per mi, no?
2: No, per tu no, però és que no... Suposo que no repetim cada any les mateixes parelles artístiques.
3: Bueno, normalment les parelles no repeteixen, no? La idea és poder
1: clar,
3: començar...
1: Clar, anar canviant i anar trobant altres parelles.
0: Correcte. La idea és aquesta, no?
3: Sí, correcte. I evidentment hi ha molts artistes que decideixen fer una parada i no participar durant uns anys i després hi tornen a participar.
2: Sí, exacte.
3: N'hi ha que només participen en una edició. Això, al final, cada persona decideix una mica la seva vinculació amb el projecte.
1: Doncs moltes gràcies, Jaume, Toni i Joan, per explicar-nos avui en aquesta última entrevista de la temporada del Territori 17, per explicar-nos aquest projecte tan, tan xulo i que esperem que siguin per 20 anys més. Moltes gràcies a tots.
0: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
4: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: I ha arribat ara el moment de saber quina és la cançó del dia.

És Highway to Hell de AC/DC i és que avui Bon Scott faria 80 anys. El cantant de la banda de hard rock va ser la veu del grup durant 6 anys i se'l considera com el cantant original malgrat el seu curt període en aquesta posició. Això es deu gràcies a posar la veu a la cançó que estem sentint, Highway to Hell, que es va publicar el 1979. Bon Scott va morir l'any següent a causa d'una intoxicació etílica.

0: Mestral des d'un vagó, ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona, o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. No podem acabar la temporada bé, perquè tal com explicava el diari El 9-9 ahir, l'R3 va tornar a estar tallada entre el Figaró i Puigcerdà per una incidència a la infraestructura, segons va informar Renfe. Adif va afegir que el problema afectava els sistemes de regulació del trànsit entre la Garriga i Puigcerdà, i evidentment Renfe va haver d'habilitar un servei de transport alternatiu en aquest tram amb parades intermèdia. Des del col·lectiu d'usuaris Perquè no ens fotin el tren, ja van reaccionar ràpidament a l'enèsima incidència qualificant-la d'indigna. No pot ser que tot el servei de l'R3 estigui tancat per alguna cosa que se'ls ha tornat a espatllar, molt probablement el tram d'obres. S'ha de trobar una solució ja. No pot ser que cada 2x3 tinguem la línia tallada. És un drama, un desastre monumental, i em sembla que aquest estiu no servirà per solucionar-ho. Va, que vagi molt bé l'estiu. Fins aviat.
2: Doncs anem a veure com estarà mateix la línia R3. Andreu, explica'ns si hi ha alguna novetat pel que fa a la línia R3.
3: Doncs, Ona, sí que hem d'explicar alguna novetat, ja que, bé, com comentava l'Isaac a Tren d'Alba, justament ahir va haver-hi una nova avaria a la línia R3 i s'ha restablert avui al matí. Per tant, s'han estat hores. A les 7 del matí han publicat un tuit dient que ja funcionava amb normalitat.
2: Esperem que sigui així i que no sigui com ahir, Andreu, que tot el que diuen és mentida. En fi, creus que acabarem la temporada del Territori 17 amb la R3 funcionant amb normalitat?
3: No ho sé, No m'hi jugaria a cap extremitat, la veritat.
2: L'Isaac Muntades, que també està aquí. Isaac, digues alguna cosa, hola.
1: Hola, Ona, què tal, Andreu?
3: Hola.
1: No acabarà amb normalitat. Pensava que avui podria explicar alguna cosa positiva per acabar la temporada, però no. Sempre hi ha coses a la R3.
2: És una fasta, en fi. Carretera, s'entén que normalitat, oi?
3: Normalitat.
2: Bueno, almenys alguna cosa que funciona amb normalitat. Doncs, Andreu, moltes gràcies. Aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C-17.
3: Fins ara, bona.
2: Fins ara.

0: Parlarem amb l'Alba Bregulat abans, però anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I el Consorci Besòs Tordera adjudica les obres de la Rambla Pompeu Fabra de Mollet del Vallès per transformar així una cèntrica zona de la ciutat que a causa d'un esvoranc està tallada des de fa dies. Enric Rubio, de Televisió de Cardedeu. Doncs bé, també com us explicàvem feia una hora i també doncs, a causa d'aquesta situació d'incendis, l'incendi de Sant Manat que ha afectat a més de 200 hectàrees ja s'ha estabilitzat i els veïns de les urbanitzacions del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, pertanyents a Caldes de Montbui, ja no estan confinades. Laia de Déu, una codinenca.
1: L'incendi que es va iniciar el passat dilluns, minuts després de les dues del migdia, en un camp de conreu de Sant Manat i que es va enfilar pel bosc de Can Fruitós, convertint-se en un foc forestal que ha afectat unes 200 hectàrees. Durant el dia d'ahir, els bombers eren optimistes en poder estabilitzar-lo i controlar el perímetre al llarg del dia, i és que des de primera hora d'ahir van treballar un total de 384 efectius, que són un total de 92 dotacions terrestres, 9 aèries entre helicòpters i hidroavions dels bombers de la Generalitat, i a partir del migdia s'hi van sumar dos hidroavions del Ministeri, els anomenats Foca. Uns efectius que van anar menys per un nou episodi de simultaneïtat amb tres nous focs, el de Cabrianes, l'incendi del Pla de Manlleu i el de Gavà. Tot i això, finalment ahir a les 9 del vespre, la consellera Núria Parlon era l'encarregada de denunciar que l'incendi de Sant Manat quedava estabilitzat. Escoltem-la.
2: Per altra banda, el de Sant Manat ja hem aixecat els dos confinaments que afectaven a les urbanitzacions de Caldes de Montbui i només queda encara evacuades les persones de la urbanització d'Aguanta que pertanyen al municipi de Sant Manat i l'incendi doncs, també el podem donar per estabilitzat.
1: Com ja he dit, les 7 urbanitzacions que es van haver de confinar, les 5 pertanyents al terme de Sant Manat i Castellà, van aixecar el confinament el dimarts del vespre, però les dues de Caldes de Montbui, el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, van estar confinades fins ahir a les 9 del vespre, quan es va rebre la ES Alert, que anunciava l'aixecament del confinament. Això sí, excepte pels veïns d'Aguanta, que continuen confinats.
0: I des d'aquest dilluns, Catalunya torna a estar immersa en el que els experts consideren la segona onada de calor de l'estiu. L'episodi s'allargarà com a mínim fins a finals de la setmana vinent i deixarà temperatures extremes amb màximes que poden superar els 40 graus a les comarques d'Osona i el Lluçanès. Andreu.
3: Ahir es va arribar al punt àlgid de l'episodi, amb temperatures que en alguns punts del país van tornar a superar els 40 graus. A Osona i al Ripollès, la calor ja es va fer notar aquest dimarts. En municipis de la Plana de Vic, els termòmetres es van enfilar fins als 39 graus, unes xifres que anticipaven el pic previst per ahir, tot i que també es preveien algunes tempestes. Així ho explica el meteoròleg Manel Dot.
4: Però no acaba aquí, eh? Baixen un grau, dos, i es torna a enfilar. I que en tenim ben bé... Fins al 17 ben bé tindrem una onada de calor. A part de les onades de calor, cada mes ha estat superior, el que és la mitjana, per exemple, de temperatures, tant al gener, febrer, març, abril. De totes maneres, ahir ja es va començar a arribar alguna tempesta, que es va quedar cap aquí al Solsonès, va fregar fins al Lluçanès. Gràcies a sort i alguna d'aquestes tempestes doncs, se'ns acosta.
3: Les previsions apunten que els valors es mantindran clarament per sobre de la mitjana durant almenys aquests 10 dies, amb nits tropicals i en alguns punts també tòrrides que dificultaran el descans. Per altra banda, l'episodi també manté en màxima alerta el Servei d'Emergència. Protecció Civil ha activat avisos per calor extrema i el risc d'incendi és molt elevat. I a causa d'aquesta calor extrema i l'entrada d'aire fred, poden formar-se tempestes d'especial intensitat en els propers mesos.
4: L'altre dia parlava amb Francesc Mauri mateix, que sabia que el tenim aquí a la vora de la comarca, i em va dir, diu, que el que és l'agost seria més plujós del compte, i sobretot el setembre, que ell no havia vist un mapa com els que es presenten pel setembre.
3: Després d'un juny marcat per temperatures extraordinàries, aquest inici de juliol confirma que els episodis de calor extrema són cada vegada més freqüents i més llargs.
0: I l'Ajuntament de Mollet... Perdoneu, aquesta no era la notícia que tocava, sinó que el fort increment de participació del 6è Open Internacional de Llinars Escacs ja està en marxa. Enric Rubió.
5: Així és, Ona, i és que Llinars del Vallès ha viscut entre el 25 de juny i el 3 de juliol el 6è Open Internacional d'Escacs, com has dit, el qual ha estat organitzat per Llinars Club d'Escacs. De fet, el certamen ha tornat a batre el seu rècord de participació. En total hi ha hagut 154 escaquistes, 44 dels quals estrangers. Un dels trets més destacats des de l'organització ha estat l'evident i notori salt qualitatiu viscut enguany. Hi ha un participat jugadors de 19 federacions diferents i un total de 17 jugadors titulars, fet que situa Llinars en el mapa dels certamens escaquistes del territori. També va destacar l'excel·lent actuació de la jove jugadora índia Rajanya Datta, que va finalitzar en una brillant setena posició de classificació general i es va proclamar campiona femenina, assolint, a més, la seva norma de mestre internacional femenina. Aquesta és la primera vegada que una jugadora aconsegueix una norma internacional en l'Open de Llinars. Així doncs, i ja amb la vista posada en la propera edició, Llinars es referma una vegada més com un poble escaquista, on aquesta passió es cultiva des de ben menuts.
0: Ara sí, ha arribat el moment de parlar sobre coses relacionades amb la gastronomia. Això és La Foglent avui amb l'Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
6: Doncs, efectivament, Ona, avui volem parlar amb l'Alba Bregulat, que ella és emprenedora i creadora del projecte Singulars, que té una botiga de producte gourmet a Ripoll, i volem doncs, que ens doni tots els detalls d'aquest projecte Singulars. Bon dia, Alba, i moltes gràcies per ser al Territori 17 amb nosaltres.
7: Hola, bon dia, Isaac.
6: Què tal? Primer de tot, Alba, explica'ns una mica d'on vens i què et va portar a Ripoll, perquè em sembla que no ets de Ripoll, no?
7: No, així és. Soc de l'Alt Urgell, d'un poble molt petit sota la Serra del Cadí, i, bueno, però ja fa temps que estic per aquí al Lluçanès, i perquè la meva parella és d'aquí, i ara fa poc temps que vivim al Ripollès.
6: Explica'ns el projecte Singulars, des de quan doncs, esteu implantats al Ripollès, des de quan va començar doncs, aquest projecte aquí? Fa mesos, no, em sembla?
7: Sí. Mira, el projecte ja fa uns 4 anys, després una mica del Covid, de que passés tot el Covid, doncs jo vaig decidir deixar la meva feina a Barcelona i fer-me autònoma i muntar el meu projecte, però aquí al Ripollès, concretament, fa uns 4 mesos i mig que vam obrir la botiga, bueno, és botiga, espai, aquí a Ripoll.
6: Hem parlat ara molt per sobre del projecte Singulars, encara no l'hem definit. Què és? Explica'ns-ho, Alba, que volem saber què és el projecte Singulars.
7: Mira, el projecte Singulars, o sigui, neix una mica del fet de que, bueno, jo m'he criat en un poble molt petit, al món rural, i vaig anar a estudiar a Barcelona, em vaig quedar a treballar a Barcelona i vaig veure una mica la desconnexió que hi havia entre el món rural i la gent de ciutat, que hi ha... En pocs quilòmetres hi havia com molta desconeixença. Llavors, bueno, vaig estudiar turisme i m'agrada molt el tema i llavors vaig decidir muntar el projecte una mica per crear experiències reals i autèntiques del que és el món rural i que la gent pogués venir i descobrir realment la gastronomia dels territoris, les persones, el que fan, els oficis... una mica en base de tot això, llavors entorn a aquesta filosofia doncs fem experiències, tastos de producte, esdeveniments i ara bueno, hem obert la botiga també una mica amb producte local i producte així gourmet com per descobrir sabors nous i productes nous.
6: Ara, de fet, m'ho deies, aquí al final, enllaçant una mica amb el que deies, això són els 4 pilars fonamentals, no? Això que m'has comentat una mica, els esdeveniments, el producte, les experiències, és això, no? Una mica el que voleu fer una mica diferent. Al final no és només que hagueu implantat una botiga a Ripoll, sinó que és molt més, és un plus afegit, no?
7: Sí, clar, la idea, és a dir, és una botiga, perquè sí que pots venir a comprar producte, però la idea és donar un valor afegit a aquest producte, explicar qui hi ha darrere del producte, a fer tastos amb els productors perquè la gent conegui qui fa aquell producte, que el productor ens pugui explicar el producte i llavors també bueno, fem com la part més de la idea de regalar aquest producte escollit per cada persona. És a dir, un regal que tingui una identitat i que estigui com una mica escollit segons els gustos de la persona.
6: Productes, entenc, Alba, això sobretot, la majoria de quilòmetre zero, no? Esteu, no sé si ja teniu sobretot productes de la marca, producte del Ripollès, que entenc que sí, però sobretot mireu intentar sobretot Ripollès i potser una mica comarques veïnes, no? Però és una mica singulars, doncs que sigui singular del territori, no?
7: Sí, i tant. És a dir, tenim producte d'aquí al Ripollès. De fet, clar, la gent de fora que visita Ripoll i visita la botiga és també el producte que ens demana i que vol producte d'aquí. I llavors també tenim altres productes que, bueno, de comarques veïnes, com el Lluçanès, tenim producte del Berguedà també. Després també tenim producte de l'Alt Urgell, perquè bueno, el fet de que jo sigui a l'Alt Urgell pues, també és una mica donar a conèixer un producte bueno, artesà i que fan petits elaboradors una mica de Ripollès, però també tot Catalunya.
6: Abans ho has avançat una mica, però anem per parts. Primer parlarem una mica de les experiències i després dels esdeveniments. Experiències, he entès pel que em comentaves, que també sobretot conèixer productors. Què feu? No sé si en 4 mesos ara n'heu pogut ja fer alguna, entenc que segurament sí, o que ja en teniu de planificades, i si és així també... saber si quina seria la pròxima o si va una mica per demanda. Com funciona? T'he fet moltes preguntes, perdona.
7: No, està bé, està bé. Mira, clar, la botiga, bueno, fa 4 mesos que hem obert, llavors la idea és fer experiències gastronòmiques aquí perquè la gent pugui venir a provar el que he dit abans, producte que tenim a la botiga però explicat pel productor. Però sí que és veritat que, bueno, ara a l'estiu la gent està com una mica... que si està de vacances, que si no, i costa una mica com també fer una programació, però la idea és, de cara a la tardor, ja començar amb activitats programades cada mes perquè la gent es pugui apuntar a provar el producte. Ara hem fet alguns petits tastos, però sí que ha sigut com una mica més de prova per a veure la gent com cap a quina... Bueno, què els agradava i que encaixava més amb el públic de la botiga.
6: Llavors, sí, digues, Alba, disculpa.
7: Bueno, a més a més, doncs, o sigui, com que el projecte de la botiga és algo també recent, jo a fora de la botiga ja nosaltres fèiem experiències, fèiem tastos en cases rurals, a nivell particular a cases particulars, o després també, bueno, tallers d'elaboracions de licor de farigola, a la tardor també, bueno, fem experiències micològiques, una mica com, pues, això, per donar a conèixer el territori també d'una forma autèntica.
6: La resposta, Alba, d'augment de la gent, com ha estat? Ha vingut en aquests tastos que heu ofert a les botigues? Com ha respost? No sé què els hi ha agradat més.
7: Sí, ha respost molt bé. La gent, la veritat és que són o sigui, és un activitats que la gent cada cop valora més. Jo crec que la gent cada cop valora més el producte de qualitat, el producte artesà, i sobretot li agrada molt conèixer qui hi ha darrere del producte. I la gent, la veritat és que les experiències gastronòmiques les valoren molt, molt, molt i molt bé.
6: Ara passem a l'altre apartat, una mica, que serien els esdeveniments. Quins esdeveniments proposeu des de la botiga? O què feu exactament des de Singulars?
7: Temes d'esdeveniments, la veritat és que estem... O sigui, el que volem és ajudar el client en el que ell necessiti. És a dir, no fa falta una organització integral. Vull dir, pot ser només en la part de decoració, en la part d'ajuda'm a buscar un espai, en la part de muntar una barra de begudes, o la veritat és que ens adaptem molt al que el client necessiti.
6: I està funcionant això de moment, Alba? Vull dir, no sé si teniu resposta. Com us heu donat a conèixer una mica? Em sembla que també teniu xarxes socials, no? Vull dir que d'aquesta manera també podeu arribar a més gent del Ripollès, no?
7: Sí, el lloc així una mica que som més actius i podem... Bueno, anem penjant una mica també el que anem fent i això és a l'Instagram. A singulars.experiències. Allà sí que, bueno, la gent es pot fer una mica una idea del que anem fent i del dia a dia. Pàgina web també en tenim, l'únic que ara mateix, bueno, estem actualitzant una mica i no està en funcionament, però el lloc així més actiu i això és l'Instagram i després el boca a orella. I el fet d'obrir l'espai i la botiga aquí a Ripoll també és una manera, o sigui, per mi era com una manera de tenir un aparador i un lloc on la gent em pugui venir a conèixer a mi personalment, em pugui explicar el que necessite. És una forma molt més propera d'arribar al client i de poder personalitzar els serveis al 100%, que és el que a mi m'agrada.
6: Per exemple, amb els regals, no, Alba? Que això també ho teniu, no? Vull dir, teniu productes seleccionats per regals, no? Que això ho comentaves abans, de fet, una mica.
7: El tema dels regals, fem lots de regals aquí a la botiga i de moment és de les coses que més acceptació ha tingut i que a la gent li agrada més. A més, no hi ha cap regal estructurat, és a dir, no hi ha pressupost tancat ni producte que la gent pot venir, pot escollir el producte que ell vol. I es pot muntar amb diferents tipus de caixa de cartró, amb cistelleta, amb bossa, i una mica és això, que a mi el que m'agrada és que el client pugui comprar el que ell vulgui, pugui ficar dins el regal el que ell vulgui, i que compri realment el que vol, no? Que no s'hagi de quedar un lot ja muntat.
6: És com una panera a la carta, no? Per dir d'alguna manera. Vull dir que tu pots muntar-te la teva panera i tu també pots donar consells, no?, de sobre què pot encaixar més, en aquest cas, no?
7: Sí, jo assessoro, o sigui, a tothom que ve a la botiga, pues, l'assessoro una mica, li explico una mica els productes que tenim, d'on ve cada producte, qui hi ha darrere de cada producte, i llavors doncs, la persona, pensant en qui va dirigit el regal, doncs escull el que vol ficar-hi.
6: El projecte Singulars, Alba, tu ets la cara visible. Entenc que no sé si tens algú que t'ajudi o en aquest cas ho pilotes tu sola. No sé com... Si...
7: Així, estic bastant sola al projecte, és a dir, o sigui, jo sóc la creadora i sóc jo l'equip, de moment porto la majoria de les parts. Sí que és veritat que llavors en moments puntuals, en esdeveniments i això, pues, tinc altra gent que em dona suport, evidentment.
6: I ajuda, no sé, Alba, des de les institucions, has trobat facilitats per estar aquí a Ripoll? Per cert, digue'ns on estàs ubicada, a Ripoll, també, que així la gent que ens escolti doncs, pugui passar-s'hi quan ja sigui de Ripoll o la gent que ve de fora, perquè evidentment Ripoll és una vila que té un cert turisme i això també és important, no?
7: Sí, tant. Mira, estem ubicats al costat del Banc Sabadell, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, número 13, aquí a Ripoll, i evidentment estem oberts a que ens vingui a visitar a tothom. Al final el que volem és que l'espai no sigui només una botiga, sinó que sigui un espai viu on passin coses, on s'intercanvin opinions, on tastin productes. Aquesta és la idea, la filosofia també una mica del projecte, i estarem encantats de que ens vingueu a visitar.
6: Perfecte, doncs moltes gràcies a Alba Bregolat, emprenedora i creadora del projecte Singulars, que té, doncs, com deia ara mateix l'Alba, aquesta botiga física instal·lada al carrer Mossèn Cinto Verdaguer de Ripoll. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquest matí explicant-nos doncs, tot el que feu des de Singulars i que la gent doncs, ho hagi pogut conèixer. Moltes gràcies.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
6: Doncs ara fem 3 minuts de pausa i després tornem amb la secció de cinema un cop més, també amb en Gerard Fossa i en Joan Garcia, aquesta vegada amb un especial Nits d'aquí del Festival de Vic. I també, a més, doncs podrem seguir la secció de piulades amb en Guillem Sánchez i l'Ona Fàbrega. Fins ara mateix.
8: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17. El 9FM, el nou so d'Osona. 24/7.
9: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta Serveis Funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46.
10: A ALR tenim el vehicle que busques.
11: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
10: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
12: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
13: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
12: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
13: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
12: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
13: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
8: El 9FM, 92.8.
14: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
0: Què hi has trobat aquí, tan a prop nostre?
14: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsecalm.
0: Ah, sí? Què té d'especial?
14: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gers.
0: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
14: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
0: I com s'hi pot contactar?
14: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsecalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
15: L'Infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'Infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. Amb Miquel Giol i Eudald Puig.
8: El 9FM. El nou so d'Osona.
16: Territori 17.
0: En punt ara mateix 10:45 al Territori 17. Gaudiu d'aquest sorollet, d'aquesta sintonia, perquè és l'últim cop que la sentireu, almenys fins setembre. No ho sabem, no ho sabem, però almenys fins setembre. Per tant, avui última secció de tuits. Ahir vam acomiadar en Guillem Sánchez perquè avui no podia estar amb nosaltres. Andreu Jiménez.
17: Hola, bona.
0: Els tuits sempre hi són, eh?
17: Els tuits sempre hi són. I avui... de fet, t'haig de dir una cosa, en Guillem Sánchez... Ahir al vespre ja me'n va passar 4.
0: M'encanta, és que
6: és... És boníssim.
17: Ha col·laborat.
0: És boníssim.
17: Encara que avui no hi pugui ser aquí present...
6: Que per cert m'he colat, aquell que hi hauria en Guillem Sánchez i no hi ha en Guillem Sánchez, eh?
0: Ja li s'han comptades.
6: Ja li s'han comptades.
0: Hem substituït. Doncs Andreu, a veure què t'ha enviat en Guillem, que sí que ho ha a Twitter.
17: Alguns, eh? Comencem per aquest, que de fet en Guillem me l'ha compartit. L'Ariadna ens parla de la calor. No paro de llegir això per tot arreu. Tenir aire condicionat és el nou, tinc terres. I cada cop em sembla més encertada.
0: 100%. Tens aire condicionat, Isaac?
6: Sí, però no el fem servir normalment, obrim finestres.
0: I tu, Andreu, tens aire condicionat?
17: Sí.
0: Jo també tinc aire condicionat i tinc terres, eh? O sigui, de veritat, arribar...
17: Tens les dues coses?
0: No tinc terres, però tinc aire condicionat. Però arribar a casa i que sigui un refugi climàtic, literalment, de veritat que s'agraeix, i més quan tens l'aire del condicionat del cotxe espatllat, com és el meu cas. Llavors, arribar a casa i poder treure't la calor de sobre...
17: Això de l'aire condicionat, quantes vegades ja ho he sentit per part teva?
0: Bastantes.
6: Hauràs d'arreglar-lo, l'aire.
0: Sí, sí, sí. Segueix, Andreu, segueix.
17: Amb la Maria, també parla de calor. De petita no entenia la gent que no anava a la platja perquè feia massa calor.
0: No sé si i ara l'entens, no?
17: És normal.
0: Sí.
17: És que
6: excepte si la platja està a 28 graus, l'aigua que ahir vaig veure que en un lloc, no sé on era, en un reportatge, que estava a 28 graus. Eh?
0: L'aigua de la platja està freda i has de poder posar-te a l'aigua i dir que freda està a l'aigua.
17: El problema és quan tornes a la sorra.
0: Sí,
6: sí. Sí, sí.
0: Sí, és caminar sobre brases. En fi.
3: I mira, amb aquest episodi d'altes temperatures, doncs, ha provocat que hi hagi incendis i en Jaume destaca la gran tasca dels bombers, eh? No, Catalunya no crema, hi havia tots els números, però no, no crema gràcies a la bona feina abans i durant els incendis dels bombers i l'ajuda d'altres agents, voluntaris i pagesos. Ara el prec habitual, acció política per una bona planificació i gestió forestal.
0: 100%, 100%. A més, jo conec a un bomber i en 3 dies ha dormit 8 hores. O sigui que a sobre de fer la feina, que és, vull dir, la tasca dels bombers ara mateix és heavy, és fer-ho amb un cansament a sobre acumulat.
3: I amb aquesta calor que fa.
0: I amb la calor, o sigui que...
6: És una feina molt dura, la dels
0: molt
6: bombers.
0: Molt dura, sí, sí.
6: També és veritat que tenen uns horaris molt bons, eh?
3: Sí. Els bombers, quan treballen, treballen.
6: Quan treballen, treballen. No paren, estan 24 hores. Ara, després, és veritat que ja tenen els seus 3 dies de festa, un dia de treballar, i després em sembla que hi ha un moment que fan 7 dies seguits. Però, clar, aquests dies segur que acaben destrossats i els necessitem per recuperar.
0: Sí, sí. Per tant, és molts normal. Ànims i moltes forces a veure si s'acaba d'estabilitzar tot el tema dels incendis a Catalunya.
3: I una altra piulada que també elogia la seva feina. No som conscients que tenim els millors bombers del món pel que fa a incendis forestals. Gent que durant l'hivern poden anar pel món donant lliçons, de veritat. I s'hauria d'explicar més.
0: Sí, 100%, eh?
6: Total.
0: Els bombers és com la típica imatge de... apaguen focs, no? Però vull dir que tenen moltes més tasques.
6: Fan molts rescats, també, de muntanya, per exemple.
0: Fan molts rescats de muntanya, també, i tema de prevenció d'incendis i també de preparar els boscos per la temporada d'incendis, doncs també és una tasca important. Per tant, un aplaudiment. Els bombers. Ole, ole.
3: I vinga, va, un tuit que descriu a molta gent com l'Isaac, no l'Isaac Muntades, val? Bon dia, ocellets. P, nits tòrrides. Perdó, aquest concepte l'entenia d'una altra manera, però així no.
6: Nits una mica calent, no, això?
3: Sí.
6: En el sentit sexual.
3: Sí. Passeu un bon dijous, l'únic bo de la setmana, que divendres agafo vacances.
0: Oh, quina enveja. Doncs sí, sí, les nits tòrrides... no en el sentit que voldríem, les estem vivint,
3: correcte. I en Xavi ens comenta una situació que estic convençut que més d'un li ha passat, eh? 3 del matí em desperto pensant que no he posat en marxa el rentaplats. Procedeixo a aixecar-me i prem el botonet.
0: Doncs inquietuds que ara mateix a mi no se'm desperten, però ho entenc. A més, a la nit és quan està més barat l'electricitat, per tant...
6: Sí, sí, sí, de fet ho fem moltes vegades així a casa.
0: Sí, jo el programo, si no. Mm-hmm. I a les 4 del matí... sona. Però bé, sí, sona el rentaplats.
3: Vinga, va, Mundial.
0: Ai, Mundial.
6: Mundial.
3: Si sabés xutar penals, portaria 2 gols. És una P bestiesa.
6: Sí, sí. Bueno, clar, li regalen un penal per partit d'on amb Messi.
3: Però els ha fallat, eh? I porta 8. I és el màxim golejador.
6: Sí, sí. No, ja.
0: Ha fallat 2 penals en Messi.
3: Els dos n'ha fallat.
6: Un robatori, aquest Mundial, per Argentina, per això, eh? L'altre dia, amb Egipte. Escàndol. No vull dir més.
3: Fins aquí vol llegir, l'Isaac.
6: Fins aquí vull
3: llegir.
6: I vinga,
3: va. En Jacín ens proposa fer això durant la final del Mundial. Pel que estic llegint, al descans de la final del Mundial podrem anar a fer una caminada fins a Montserrat i tornar, i encara no haurà acabat tot.
0: Clar, quan acaba el Mundial?
6: Acaba el 19.
3: El dia 19. Què passa? Que la mitja part de la final volen fer un espectacle estil Super Bowl. I ja, de fet, he vist una llista de tots els...
0: Artistes que participaran.
3: Sí, vist Shakira, Madonna, els BTS, moltíssima gent. Què passa? Que, clar... el descans del futbol són 15 minuts. A veure quan dura aquest descans.
6: Es refredaran, es lesionaran jugadors.
0: Això serà de la final, oi?
6: Sí, només la final.
0: Jo veuré la final per
3: mirar això. No, no està bé.
0: Sí.
6: Jo de moment aquest divendres, a les 9 del vespre.
3: I vinga, va. En Jordi, porto uns 30 anys donant suport a Anglaterra, però aquest any, a quarts de final, realment tinc el cor dividit. Erling Haaland és brutal.
0: O sigui, aquest home, aquest noi... d'on ha sortit? Perquè de cop ha sigut com el boom d'aquest Mundial, no?
3: Haaland
6: no, però ja fa anys, ja. El seu club és molt bo. Vull dir, porta molts gols. El Manchester City.
3: Sí, sí. És un jugador que ja fa anys.
6: Pas que Noruega no s'havia classificat.
0: Clar.
6: Perquè al Mundial ni cap Eurocopa.
3: Feia molts anys que no estava a Noruega al Mundial.
6: Sí. Des del 98, em sembla.
3: Sí. I clar.
0: S'atribueix bastant a Haaland, no?
3: Sí, tenen una generació futbolista molt bona. I futbol femení, que també se li dona el seu tuit. Vinga, doncs sí, Alexi ha demostrat el que és una fake culer de cor, manant els diners per sobre de tot, afició, club, etc. I dins 2 anys, enfrontant-se a nosaltres. Quan nous contractes de patrocini Anglaterra farà, ho tenia tot estudiat, no la necessitem, l'escut ningú el taca. Molt, molt i molt crític amb l'Albert. T'haig de dir una cosa.
0: Val, jo he sentit declaracions de l'Alexi, però tu primer.
3: Leo Messi no va renovar el Barça també per un tema de diners.
0: Sí.
3: Sí. I és el més estimat.
0: Sí.
3: Vull dir que al final les carreres dels futbolistes són curtes, i més el futbol femení.
0: Exacte.
3: Que no han estat tan ben pagades. Per tant, si veu una oportunitat de fer butxaca, endavant. I a més ja ho han guanyat tot amb el Barça.
0: L'Alexia ho justificava dient que o sigui, el club on anirà ara mateix no ho sé
6: London dir. El Lyon, London City.
0: Sí, que es veu que és un que estarà a un club que és com...
3: És totalment femení.
0: Totalment femení. Llavors ella com que també apostava per... Com,
3: està molt bé, sí, sí.
0: Per sortir com de la, del tema del Barça, que clar, el Barça al final és femení i masculí, doncs per apostar a un club que era només femení i també doncs per també... Estarà, és la, participen en la... Bueno, que estan a la Lliga Màxima de...
3: A la Premier, sí, la Premier League femenina.
0: Però no perdoneu la... el meu vocabulari de futbol, però ja m'enteneu.
6: Però no jugarà a la Champions aquest any.
3: No.
0: Ah.
6: I el que ve ja veurem, s'hauran de classificar.
0: A veure.
3: I va, l'últim tuit de la temporada.
0: Oh! Aquest ens l'havia deixat... Tuit de la temporada,
3: ens l'havia deixat en Sánchez, que és de l'Àngel. Oh, oh. El meu fill acaba de dir... Bon Jesuset de Pina, m'avui sa sang, quanta... Pardaleria. 12 anys té i acaba de reparar la frenta de no voler sopar pamoli dos dies seguits.
6: Un tuit molt raro, eh?
0: Doncs no entès res de...
3: Però què amb aquest tuit?
0: No entès res de l'últim tuit de la temporada, però bé, moltes gràcies. Gràcies, Guillem, per portar-nos cada
6: Guillem,
0: dia...
6: Guillem, no, eh? No et confonguis, eh?
0: No, ara li estic dedicant a
6: en Guillem. Ah, en Guillem, molt
0: sí,
6: bé, perdó,
0: estic dedicant-li a en Guillem, que moltes Escolteu. Gràcies per tots aquests dies que ens ha portat tuits increïbles i hem pogut comentar moltes coses, a l'Andreu també, i a tu també, Isaac, per les teves intervencions que també m'han anat tinguent aquesta temporada.
6: Gràcies.
0: Va.
3: Que vagi bé.
0: Fins ara.
6: Fins ara.
0: Passen 9 minuts de 11:15 del matí i ja sabeu que cada dijous ens agrada acabar el programa parlant sobre cinema. I ho fan en Gerard Fossas i en Joan García.
18: Un any més ja sembla tradició del Territori 17 i també del magazín de La Veu. És moment de parlar de cinema asiàtic i d'anar fins a Vic, ja que, com sabeu, del 14 al 19 de juliol hi ha la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental. Nosaltres avui ens hem desplaçat fins a Vic i estem als estudis del Nou FM amb en Gerard Fossas, el nostre crític de cinema. Hola, Gerard.
19: Hola, què tal?
18: I en Quim Cruselles, que és el director del festival. Hola, Quim.
20: Hola, què tal?
18: Com esteu?
19: Molt bé.
20: Bé.
19: Segurament millor que tu, Quim.
20: No, estic bé. Estic bé. Em veu de no dormir gaire, però bé.
18: Bueno, clar, perquè el festival ja ha començat, ja fa dies que està en marxa. Però el gruix encara ha d'arribar, no?
20: Sí, bé, el festival és el 14 al 19 de juliol, però hi ha la prèvia que se'n diu Més Nits, que es fa als centres cívics i també amb activitats a l'aire lliure, alguna sessió a la fresca, que és una mica la marca d'identitat original del festival, i així doncs la fem escalfar motors.
18: D'alguna forma et prepara, no? L'escalfament... pel que et ve després, tot i que dius que ja estàs dormint poc.
20: Sí, no? Bé, això... Sí, clar, però és normal. Quan hi ha moltes coses i... Tot i que l'equip està treballant molt i molt bé i ho tindrem tot a punt. De fet, ens falta només una pel·lícula per arribar i això és el primer any que ens passa que en una setmana del festival només falti una pel·lícula per arribar, no?
18: Sí, això és positiu.
20: Sí. Quan una pel·lícula per arribar igual sembla una mica abstracta, no? Però és que realment és això, ens han d'enviar un disc amb la pel·lícula que va amb unes claus i amb una protecció, va totalment encriptada, però és una pel·lícula que ve del Japó, s'estrena a finals de juliol, al Japó, que és de Last Blossom, i el fet d'aquest retard en l'estrena a Japó fa que siguin molt, molt curosos amb que la pel·lícula es vegi abans, i ens l'enviaran dos o tres dies abans de la projecció.
18: Potser encara l'estan muntant, estan fent edició.
20: Espero que no.
19: Estrena mundial.
20: Estrena, sí.
19: Està bé. Bé, volia preguntar-te primer de tot pel tema de la imatge del festival, que sempre té una identitat molt pròpia. Aquest any és la màscara Kitsune, aquesta imatge de l'esperit guineu, de la tradició japonesa. Volia saber per què heu triat aquest any aquesta imatge i si es relacionarà també conceptualment amb alguna cosa del festival.
20: Bàsicament, des de fa uns anys, abans teníem un país convidat, com sabeu, que doncs, aglutinava una mica la programació central. Això ens provocava que a vegades havíem de fer uns cicles molt adreçats cap a un país quan teníem una diversitat de programació o de pel·lícules que, de diferents orígens, i vam pensar que canviar això i buscar una temàtica. Vam fer el primer any a les llums de neó, que doncs, reflecteixen la nocturnitat d'urbes com Hong Kong o com Tòquio, per exemple, i ens lligava molt bé i vam trencar totalment amb la imatge d'aquestes figures gairebé de fauna, inventada però molt properes al folklore i a la tradició d'aquests països, una imatge molt més radical, no? L'any passat vam fer els viatges a través d'una maleta i fent servir el cinema com a eina de viatge, que és així, que vas veure una pel·lícula i et transportes a un altre lloc, a una altra cultura, a una altra gent. I aquest any em fa la màscara perquè en un viatge ens vam adonar que en molts països asiàtics la màscara és el reflex de l'ànima, no? per moltes cultures orientals. O sigui, en comptes d'amagar, el que fan és ensenyar l'autèntic rostre que hi ha dins d'aquella persona. I ens semblava molt que la pel·lícula realment és aquesta màscara, no? Tu rodes una pel·lícula i deixes anar el teu jo allà dins, no? La teva manera de veure el món, l'art, i ens semblava ideal. I la kitsune és la màscara que es posa a les celebracions, a les festivitats. És una màscara generalment positiva al Japó i que convida a la festa, i nosaltres, com que volem convidar tothom a la festa i al festival, doncs vam triar la kitsune.
19: Molt bé, molt interessant, també. Està bé, perquè a vegades la gent es queda només amb la foto, no?
20: Sí, sí.
19: Que s'expliquen aquestes coses perquè envolten també conceptualment la idea del festival. Però bé, entrem a la programació, que crec que a la gent li interessa, doncs, a veure què pot anar a veure o quins són els hits que es poden trobar aquest any. Crec que el primer que hem de destacar és aquest homenatge a Doraemon.
20: Sí.
19: Amb aquesta pel·lícula que es fa de Doraemon, Aventures al món de l'art, serà una estrena també exclusiva del festival. Una mica, per què heu triat Doraemon i això, i què representa per vosaltres, doncs, posar-ho en el festival com a estrena?
20: Doncs sí, mira, nosaltres l'any passat fa dos anys vam contactar amb Look Internacional, que és una distribuïdora catalana, que té la distribució a Europa per Doraemon i Shin-Chan, entre altres franquícies, però sobretot aquestes dues, que el Paco Gratacós, el seu fundador, als anys 70, és que va portar, per exemple, va portar moltes pel·lícules nord-americanes i d'altres orígens a Catalunya, a Mediterranean Films.
19: Sí,
20: recordo. I després va transformar en Look, no? I tot i que no col·laboren massa en festivals, fan alguns esdeveniments, però sempre molt, molt propis, tothom deia, ui, us diran que no. És aquella frase, us diran que no, ja no cal que ho demaneu. Vam trucar a la porta, els vam explicar com era el festival, van venir, els hi va agradar, i vam fer la sessió de Shin-Chan l'any passat. A més, vam entregar el gran premi honorífic al Paco Gratacós, perquè se'l mereix de totes. I res, ells mateixos els hi va agradar molt l'experiència, va anar molt bé la sessió de Shin-Chan l'any passat, i ens van proposar de fer el Doraemon, la preestrena, i també la del Shin-Chan, això és Bollywood, que és una aventura Shin-Chan, que és increïble. Jo, és una de les pel·lícules que més m'agrada del festival d'aquest any, de veritat. És molt sorprenent. I aquesta la passem en versió original en japonès amb subtítols en català, perquè és molt musical, a més. I Doraemon la preestrenem. De fet, arriba a l'octubre als cinemes, però es fa una preestrena, que també ve a banda de Look, evidentment, i intervé també el 3CAT, i es farà doblada al català. I és la primera vegada que aquest any obrim la part de dalt, de la sala 1 de l'Atlàntida, que després la suma fa això gairebé 800 espectadors, i per alguna sessió que veiem que hi haurà molta petició de localitats, doncs és una prova.
19: Que de fet Doraemon és un cas, que a més hi ha el concurs de cosplay, no sé si es fa alguna sorpresa més o un esdeveniment.
20: Hi ha el concurs de cosplay, hi ha una exposició de cels, o sigui, de dibuixos originals, tant de l'autor com del seu equip de dibuixants, que tenen un preu molt elevat, i no només econòmic, vull dir també artístic, i interès, clar. I després també hi ha unes escultures gegants a Doraemon, que fan com 1,85 m, 1,90 m, que estaran a l'entrada de l'Atlàntida per donar això, per rebre els espectadors. Hi haurà els personatges de la pel·lícula, hi haurà el mateix Doraemon, en viu i en directe. Caram. Per tant, serà un... Sí, l'any passat tu ja eres, el Shin-Chan.
19: Sí, sí, sí.
20: Va ser molt divertit, penso, i va ser molt espectacular, i aquest any repetim experiència.
19: Mira, aprofitant aquesta estela del Doraemon, volia saltar una mica la programació en general, que aquest any hi ha molt pes de l'animació. Vosaltres mateixos l'heu destacada, hi ha moltíssimes pel·lícules de Last Blossom, tenim Lupin the Third i el Nen Lleó a la bassa, també, que és com una mica el més representatiu del festival, Fills del Cel, també. Vull dir, com és que heu apostat aquest any tant per l'animació? És per la pròpia collita que hi ha hagut, o ha estat una aposta així més intencionada?
20: Sí, per les dues coses, Gerard. O sigui, per un cantó hi ha una collita molt gran. Pensem que l'Àsia, el sud-est asiàtic, l'Àsia oriental, són els grans postproductors de cinema d'animació de Hollywood. I això és tal qual. O sigui, moltes produccions de Hollywood, tant de Pixar, de Disney, de DreamWorks, d'Illumination, part de postproducció, si ens quedem al final dels crèdits, cosa que un hàbit que és molt bonic i molta gent ara ja no fa, quedar-se al final dels crèdits de la pel·lícula i te n'adones que els equips tècnics, moltes vegades hi ha noms indis, noms coreans, o nord-coreans fins i tot, o d'Indonèsia, Malàisia, hi ha estudis allà que treballen tècnicament. Què ha passat? Que els últims anys han dit, ostres, tu, a banda de fer la postproducció, de ser els treballadors, a preu, suposo, molt just, de Nord-Amèrica, doncs farem les nostres pròpies produccions. Uh-huh. I s'ha multiplicat la producció de cinema d'animació. Per exemple, la primera pel·lícula que exhibim al festival el dia 14 a les 10 del matí és Jumbo, una pel·lícula d'Indonèsia, que té una factura tècnica molt propera a Pixar i una història molt, molt bonica sobre un cas de bullying i de com enfrontar-s'hi a través de la imaginació, i aquesta pel·lícula ha estat un èxit del sud-est asiàtic. Però a banda de l'anime, com deies, clar, Xina està sent una potència en animació i d'altres països. Hi ha una pel·lícula índia per l'any que ve ja, que si tant de bo la puguem tancar, que també doncs, demostra que l'evolució del cinema d'animació és arreu. No? I com que t'han arribat tant, i després hi ha molta distribuïdora espanyola que l'està comprant, Casa Jumbo, Fills del Cel, que comentaves tu, les distribuirà a Premium Cine, que és una distribuïdora amb la que col·laborem, i com sempre explico, nosaltres fem una mica de pont per aconseguir pel·lícules. Presentem una pel·lícula distribuïdora, la distribuïdora li interessa per la seva finestra d'exhibició, ja sigui plataforma, cinema, que s'estrenen al cinema i doblades al català, a més. I nosaltres el que diem és, bé, ja que us hem presentat la pel·lícula i l'heu pogut negociar gràcies a la presentació del festival, deixeu-nos fer un passi a Vic, no?
18: No us heu pensat mai, també, en crear la vostra distribuïdora?
20: No, perquè, molt bona pregunta, perquè gairebé tots els festivals grans ho fan tots, i els mitjans o petits com nosaltres, alguns, i nosaltres pensem que hi ha tanta distribuïdora, tanta gent que treballa d'això, que no cal que ens multipliquem. Jo penso que, per exemple, amb Jono Media tenim 4 pel·lícules. Parlava de Last Blossom abans, però hi ha Uma Musume, hi ha també la restauració de Blackjack, La Flama, no del Canigó, sinó La Flama de l'Esperança, que fem aquest diumenge una pel·lícula coreana d'animació sobre el primer sindicalista a Corea del Sud, als anys 50 i 60, del segle passat. Doncs, diem, si hi ha distribuïdores que ja fan aquesta feina, ajudar-los a que les distribueixin i que a la vegada ells ens ajudin al festival. Penso que és millor això, que sí que podríem crear una distribuïdora, però massa feina.
19: Bé, també és posar-te a competir, potser en un món que tampoc no interessa, no? Mentre el festival s'alimenti. Volíem remarcar també que potser la gent anuncia molt o associa molt l'animació amb la que és el propi anime i la pròpia estètica d'anime. Al final, l'animació xinesa se'n va molt d'aquest estil, també. Aquesta que ve d'Indonèsia, això que dius, tira més cap a un estil més Pixar, més Disney, potser més reconeixible a nivell occidental. Sí. Per tant, això és una oferta d'animació amb uns estils molt variats. Que això està molt bé, també.
20: De fet és, tens tota la raó. O sigui, el cas de l'anime, de fet, un dia podríem fer un programa parlant d'això, però clar, l'anime va, el manga, l'anime, han begut molt, molt, molt de la Shanghai Animation Film Studio, que a partir dels anys 50 també del segle passat va començar a adaptar obres de la literatura de clàssics xinesos, no? I l'estil ja era molt, clar, ja era molt anime perquè han begut molt d'allà. El cas més clar és el Rebombori al cel, la història del rei Miku, que després va ser l'origen de Bola Drac i del Son Goku. I allà ja hi ha molt el que després el Osamu Tezuka i tots els grans mestres van veure molt d'aquesta animació xinesa. Vull dir que no sempre són xinesos que copien, sinó que moltes vegades és anada i tornada, no? A vegades és recíproc.
19: Llavors, seguint amb programació, volia comentar dos films que es posen a la bassa, un és The Four Tigers, que és la pel·lícula inaugural de la bassa, i la pel·lícula que causarà la bassa, que és Bajo Valley, que és, a mi personalment és una pel·lícula que m'encanta, no he vist aquest tall de 4 hores, però volia saber, primer, per què s'ha escollit The Four Tigers com a pel·lícula inaugural, i l'altre és Bajo Valley, o sigui, una pel·lícula 4 hores a la bassa, començarà a les 10, o sigui, us heu atrevit molt aquí, no?
20: Sí, les dues opcions. A veure, la primera, el Four Tigers, nosaltres amb Tailàndia hi tenim una història d'amor molt clara, sobretot des de l'any que vam fer... Bé, vam fer Dorm fa molts anys, que era una pel·lícula que era com una mena d'Espinazo del Diablo, però més cap al conte de fades, més cap al Laberinto del Fauno que no cap al terror. I, sobretot, Bad Genius, que la van projectar un divendres, ara fa ja 10 anys gairebé, i aquell divendres no va ploure, no va diluviar a la bassa, i no es va moure ningú, perquè és una pel·lícula que t'atrapa i tothom volia veure el final. Hi havia gent de l'ambaixada de Tailàndia aquell dia a la bassa i van al·lucinar que la gent no marxés amb estampida d'allà fora al parc i es quedessin a veure la pel·lícula. I des d'aquell any tenim molt bona relació amb Tailàndia, molt, suposo que reflectit amb la visita a Gigeni, la gran estrella de cine d'acció, i per tant amb l'ambaixada de Tailàndia hem tingut superbona col·laboració i ens ajuda molt a aconseguir doncs, pel·lícules que d'una altra manera seria difícil portar-les a Vic. Fort Tigers és una superproducció, és una pel·li divertidíssima, una sèrie bé que barreja de tot, des de crítica política, comèdia, acció, molta fantasia, cinema de terror també, molt spaghetti western, i recupera el cine d'acció tailandès que també va triomfar a principis dels 90 a partir d'Ong Bak, no? Uh-huh. I quan la van veure van dir que és una pel·lícula de bassa total, no? I molt, a més el públic que ve al festival sabem que la gaudirà molt. I des de fa temps ja a Tailàndia ens demanava una inauguració. Deia, és que mai no poseu una pel·lícula per inaugurar, perquè, clar, hi ha potències a Àsia cinematogràfiques com la Xina, com Japó, com Hong Kong, com Corea del Sud, i sempre hem inaugurat amb alguna pel·lícula d'una potència gran, perquè són les que tenen la majoria de programació d'oferta cinematogràfica, i aquesta vegada que teníem una pel·lícula ideal vam dir no ho deixarem escapar aquesta oportunitat. No. I en quant a Bajo Bali, el fet de que fa 10 anys que es va estrenar la primera part, al cap d'un any la segona, s'ha reeditat amb aquest Bajo Bali d'èpic una versió de 4 hores i mitja, vull dir que és... Sí, bueno, acabarà a les dues no, i pico de la nit.
19: No ve d'aquí.
20: Però... Clar, els que no l'hagin vista fliparan molt fort, sí. I jo, com tu, que l'hem vist, doncs jo crec que aquesta versió hi ha uns talls aquí, perquè clar, pensem que la versió de les dues senceres eren 8 hores, per tant dura la meitat. O sigui que clar, entre la meitat de metratge. Entre moltes cançons, part narrativa, molts flashbacks, i potser amb alguns ens sorprendrà aquesta mena de... que de cop i volta hi ha aquí una elipsis que no te l'esperes, però clar, han retocat molt que són els efectes especials, els han millorat, i crec que és una experiència única. I clar, com bé saps, el Rajamouli per nosaltres és Déu.
19: Sí, sí.
20: I el festival, a part de guanyar Amiga i de fer el gran fenomen de Triple R, doncs qualsevol pel·lícula que ell estrena o reestrena, de cap al festival.
19: Per anar tancant el tema programació, quasi he preguntat-te a criteri teu, sé que, òbviament, si seleccioneu les pel·lícules és perquè us agraden totes, però crec que és una pregunta que et faig cada any, que és una mica... Quina és una que et faci especial il·lusió o que diguis, ostres, aquesta la gent li sorprendrà... Com recordar-ne un parell així, que diguis, sí. Mira, aquí s'amaguen una mica les perles, no?
20: Sí, hi ha pel·lícules que et fan il·lusió, a vegades no tant per la pròpia pel·lícula, que també, sinó per, a vegades, el recorregut d'aquesta pel·lícula. Hi ha una pel·lícula que és Drunken Blade, que seria l'espadatxí borratxo, que és una figura molt típica del cinema xinès buxia, de capa i espasa, que és l'home que ha estat un gran espadatxí, un heroi, un home que ha salvat amb molta gent innocent, però que està enganxat a la beguda. No?
19: I que està en decadència.
20: I està en decadència, no? I després hi ha una missió que el fa tornar, no? Una pel·lícula que no s'ha fet mai. Però Drunken Blade, el productor, el Hekin, que és el productor d'aquesta pel·lícula, també és el productor de Futbol als Terrats, que Football on the Roof, que l'any passat va agradar moltíssim al festival. I ella fa anys que ens parla de venir i aquest any vindrà a Vic. Ens fa moltíssima il·lusió, per això em fa especial il·lusió aquesta pel·lícula, i una altra que també ens ha portat ell, que també ha produït, que és A Naughty Yet Dreamy Boy, un noi entremaliat però somiador, que posa bastant en evidència el sistema d'ensenyament xinès, el sistema educatiu xinès, no? I bé, la guionista d'aquesta pel·lícula, que farà un cineforum amb els nens, que es passa el dimecres a les 10 del matí, el dimecres dia 15, i ens fa especial il·lusió perquè és un productor independent a la Xina, i això, tot i que n'hi ha molts, ell ha estat treballant molt temps fora de la Xina, i per tant ha conegut el món audiovisual, sobretot nord-americà, o de Hollywood. I és hem parlat molt amb ell, perquè és un pou de ciència. Ens sembla superinteressant el que fa, perquè és crític des del sistema, des de dins de Xina, és crític amb el sistema xinès, però a la vegada, per exemple, el Drunken Blade és una, per mi és una pel·liculassa d'acció, és una mena també de western, però és un homenatge al cine més purista d'arts marcials dels 70, no? Uh-huh. I es nota que en sap molt de cine, quan parles amb ell, és un, això que et deia, és un pou de ciència, i ell està captivat pel festival. Cada any veu els makings, veu la gent que ve, les pel·lícules que li demanem, i bé, és una mena com de sòcia, no? Gairebé, i ens fa molta il·lusió que hi sigui. I després, altres pel·lícules que ens agrada molt que hi siguin, abans parlaves del Noi Lleó 2, el Noi Lleó va ser també un petit esdeveniment al festival, bueno, no?
19: Va ser multipremiada també, sí. Per diversos jurats.
20: I tant, sí, sí. I després hi ha una pel·lícula que és una pel·lícula vietnamita que recupera el to, l'esperit, la dinàmica de les pel·lícules de Jackie Chan del principi, quan hi havia molt humor, molt slapstick, i aquest kung fu de seguiment que en dic jo, que és que la càmera no s'atura i tens temps de veure tota la coreografia i les habilitats marcials reals del protagonista o del doble d'acció, que es diu Fish, Fists and Ambergris, que seria peix, cops de puny i la pedra àmbar. Perquè en un poble de pescadors desapareix una escultura que per ells és un ídol, que és una pedra d'àmbar, i els germans, que són pescadors, la van a buscar. Diguem que no són gaire bons amb l'art de la lluita, però no hauran d'aprendre. I és una pel·lícula d'aquelles tan divertides, tan de dissabte a la tarda, i això volia comentar, Gerard, que aquest any hem apostat molt per pel·lícules molt lluminoses. Ens ha arribat una pel·li que va guanyar la secció Horizonti de Venècia, boníssima, però que és tan dura i tan malrullera i acabes amb una depressió i venen ganes de llançar-te al riu.
19: Sempre n'hi ha alguna d'aquestes.
20: Doncs aquest any no n'hi ha cap. L'única que hi ha és la del Jackie Chan, que per fi fa de senyor gran l'edat sí. que té, prop de 80 anys, i amb Alzheimer.
19: Però
20: és una pel·li,
19: eh?
20: Sí, però és una pel·li molt bonica i, malgrat parlar d'una malaltia o d'un cas així més d'una tragèdia, doncs està explicat des d'un punt de vista optimista. O sigui, no hi ha cap pel·lícula, a banda de Rotto Vendetta o de Last Blossom, que en parlàvem abans, que són pel·lícules més fosques, però no són pel·lícules d'aquelles que dius, ostres, tu...
19: Que sols en depressió, no? L'última Sohi...
20: Penso que el món allà fora ja és prou depressiu, com perquè a sobre tanquem la gent amb un cine i els empenyem.
19: Però està bé com a filosofia.
3: I fins aquí al Territori 17 d'avui dijous. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a les 9 del matí. Que passeu un molt bon dia.
2: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
21: El nou FM.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: OFM, actualitat. Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de

0: i aigua a Múrcia, a l'Alt Camp, i el de Gavà, al Baix Llobregat. Ahir també es va donar per estabilitzat l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis a nivell 3, per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell Marmellà. Bombers, agents rurals i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. I nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i a Barcelona, amb més de 40 graus, ha arribat al valor màxim amb més d'un segle. De fet, menys del 40% de les llars amb menys ingressos de Barcelona tenen aire condicionat, davant del 72% de les rendes altes, segons un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'informe alerta que la calor no afecta a tothom per igual i que la mortalitat s'agreuja als barris amb habitatges més vulnerables. També apunta que només el 2% de les llars tenen sistemes eficients com l'aerotèrmia. I els veïns de 90 pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro, al barri del Putxet de Barcelona, no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. El nou FM, la música de la

0: El nou FM, el nou so d'Osona.
1: 24/7.
2: Momentos Sarsa, Volkswagen i Audi estrenen noves instal·lacions. Ens hem traslladat al carrer del Blat número 13 de Gurb, en un espai més ampli, modern i pensat per oferir-te la millor experiència. Vine a descobrir la nova casa Audi i Volkswagen. Momentos Sarsa, ara al carrer del Blat 13 de Gurb.

0: El nou FM, el nou so d'Osona. Ràdio, música, podcast.
1: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
2: Què hi has trobat aquí, tan a prop nostre?
1: Una residència per a gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al Mirador del Puigsacalm.
2: Ah, sí? Què té d'especial?
1: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gès.
2: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
1: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
2: I com s'hi pot contactar?
1: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El Mirador del Puigsacalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
3: Coberta Serveis Funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta Serveis Funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
1: A la Vall d'en Bas, al cor d'un entorn privilegiat, hi ha un lloc pensat perquè la gent gran se senti com a casa, el Mirador del Puigsacalm. A només un pas de la Vall del Gès, som una residència i centre de dia que aposta pel que realment importa, les persones. Un equip humà proper, professional i compromès que acompanya cada resident amb calidesa, respecte i atenció personalitzada. El Mirador del Puigsacalm. Proximitat, qualitat i vida tranquil·la en un entorn únic. Vine a conèixer-nos. Informa't al 872 20 25 47 o entra a la nostra pàgina web.
4: Els que dic som autònoms i tenim només un treballador, i en aquest cas és treballadora, que des d'aquí dic que és la millor que tinc, la Pili, clar, no puc fer sopar a Nadal perquè, clar, si anéssim tots dos de juerga, potser aixecaríem una mica de polseguera, no?, tots dos sols, i ho deixo amb la panera i ja està.
0: El nou matí. El nou FM. I know you like me. La música de la teva vida.

0: El nou FM, el nou so d'Osona. Ràdio, música, podcast.
1: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial...

0: El 9FM, 92.8.
1: L'infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. Amb Miquel Giol i Eudald Puig.
0: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, el 9FM 92.8.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo.
0: El 9FM, la música de la teva.

El nou FM, el nou so d'Osona. Ràdio, música, podcast.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Protecció Civil ha tornat a confinar el nucli del Pla de Manlleu per la presència de fum de l'incendi forestal declarat ahir a Aiguamúrcia. El foc està estabilitzat des de dimecres a la nit, des d'ahir a la nit, després de cremar unes 80 hectàrees, la majoria forestals. Els bombers expliquen que la situació de l'incendi no ha canviat, però que demanen a la població que es tanqui a casa per evitar molèsties pel fum. També ha quedat estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre, i els incendis de Navarcles, al Bages, i el de Gavà, al Baix Llobregat. També es va donar per estabilitzat ahir l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa, però, es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis en nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i

0: donades d'alta al lloc i 5 més traslladades a dos CUAP. I menys del 40% de les llars amb menys ingressos de Barcelona tenen aire condicionat, davant del 72% de les de rendes altes, segons un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'informe alerta que la calor no afecta a tothom per igual i que la mortalitat s'agreuja als barris amb habitatges més vulnerables. També apunta que només el 2% de les llars tenen sistemes eficients com l'aerotèrmia. I els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro del barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ha reallotjat en allotjaments alternatius. I els Mossos investiguen diversos trets que es van disparar ahir a la nit al barri de la Creu Alta de Sabadell. No hi ha hagut ferits. Els agents han localitzat l'arma de foc i també han identificat 3 persones, però encara no se sap si tenen relació amb els fets. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu davant les temperatures extremes. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores, però els cal avançar en aquestes tasques per deixar els equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
3: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al mig dia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
2: Els bombers també alerten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. Tot plegat en el segon dia de pic de l'onada de calor. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
2: És dijous 9 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
5: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta a una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part del traspàs de vots de Vox.
6: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència

0: per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
1: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
0: Als esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
2: Després d'aconseguir un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades, Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran.
0: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant 4 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendis es mantindrà els pròxims dies i que les condicions empitjoren cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els focs declarats les darreres hores, fins a 6, que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino, bon dia.
4: Bon dia, doncs sí, a hores d'ara la situació és de treva tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Sant Benet, Gavà o Navarcles. Tot i que cap foc està actiu ara mateix, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran claus per poder alliberar recursos. I és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5/6 i la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius, que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
5: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
4: Doncs, davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura també és protegir-se a l'interior dels edificis.
5: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen evacuacions, no només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments i situacions en urbanitzacions doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
4: Per tant, el cos de bombers manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir a cara al vespre, i és això el que us podem contar des de Bellaterra.
0: Gràcies, Alejandro Paulino, des del centre de control situat a Bellaterra. Un dels focs en què treballen els bombers és el declarat aquesta nit passada a Guimarà, a l'Urgell. Ara se centren en donar-lo per controlat després d'haver-lo estabilitzat aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
6: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc que es va declarar cap a les 9 del vespre va fer desplaçar serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines, fins a la carretera LB-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
0: També està estabilitzat l'incendi que ha cremat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus al Bages. Això ha permès desconfinar aquesta nit les 7.000 persones afectades a Sallent, a un polígon industrial i també a l'oest d'Artés.
1: L'alcalde d'aquest últim municipi, Enric Forcada, ha parlat a la xarxa del temor que s'ha viscut en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
7: Com va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort ja es va parar just allà.
0: Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant de les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar, amb màximes de més de 40 graus, i tot i que hi haurà un lleuger respir durant el cap de setmana, amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia, tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous, amb valors semblants als que hem tingut aquests 3 dies en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades.

0: a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
1: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
0: Protecció Civil insisteix també en aquesta vigilància en el bany, recomana per atenció la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
2: També manté en el nivell extrem d'incendis 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la serra de Montsant i l'espai natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals amb restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
3: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels vols de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
4: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos, s'ha afegit el massís, que és un sistema ara en aquest moment, que és el massís de Montmell-Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
3: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
5: Notícies en xarxa.
2: Entrem en matèria política quan passen 10 minuts de les dues. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra Republicana es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO de l'any que s'ha retardat per qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa dos anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada tres vots de Junts. El seu principal rival, els de Carles Puigdemont, perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
7: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
6: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Oriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
2: No deixem la política, ja que la Fiscalia ha recorregut la retirada del passaport a Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, i a la seva assessora.
8: La Fiscalia ha presentat un recurs en què qualifica aquesta mesura d'innecessària, injustificada, immotivada i injusta, i critica l'escàs rigor amb el qual el jutge va adoptar les mesures cautelars. De fet, el Ministeri Públic acusa el magistrat de conjurar un hipotètic risc de fuga per part de Gómez i insisteix que la seva visió no és fàcilment assumible per un estat de dret.
2: Tornem a Catalunya. L'agència tributària augmenta un 25% les atencions a la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya de la renda d'enguany. Bon Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
10: hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això. Hem parlat amb l'AIATEN, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit, es poden fer coses. Ells també coneixen la feina que fa l'ATC. També l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes. Nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
9: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona. Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin, amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
12: El que es pretén és que puguem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
11: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6 milions i mig d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
2: Els estudis geològics ja assenyalaven el punt de l'esvoranc del Putxet com un dels més delicats de la línia 9 del metro de Barcelona, segons el Col·legi de Geòlegs.
8: De les causes i possibles conseqüències de l'esvoranc, n'hem parlat amb la xarxa, amb Fèlix Ruiz, que és doctor en enginyeria civil, arquitecte tècnic i membre del Col·legi d'Enginyeria Civil i Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Creu que no cal témer més incidents i que els treballs de la tuneladora poden continuar, però que probablement caldrà incrementar les mesures de seguretat.
13: A la Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogeni, ja n'hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. Que aquest túnel s'està fent amb tuneladora s'està continuant fent. És a dir, que en tot cas és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
8: Fèlix Ruiz creu que l'esvoranc del Putxet es pot deure a moltes causes geotècniques, però que probablement respon a un canvi de material geològic del subsol o a la presència d'aigua.
2: I atenció a aquesta dada, només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols un 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
8: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment en anglès i castellà. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de la Plataforma per la Llengua.
14: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
8: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més agressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
2: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a la Noguera. Allà Pobles Vius denuncia que les obres de la planta de biogàs de la Sentiu de Sió no poden començar per falta de permisos. La plataforma acusa els impulsors del projecte de pressionar l'administració i anuncia noves accions de protesta. Ho aulla i de ràdio, Eric López.
15: En una roda de premsa aquest dijous convocada per la plataforma Pobles Vius i en la que han participat alcaldes i advocats, han expressat que les obres de la planta projectada a la Sentiu de Sió a la Noguera no poden començar aviat, tal com afirmen els seus promotors, perquè el projecte no té els permisos necessaris. Critiquen que els anuncis d'inicis d'obres que han fet l'empresa Sentiu Bioenergy SL en les darreres setmanes busquen assegurar la tranquil·litat dels inversors i desmoralitzar la mobilització popular, però no disposen de les llicències d'obres. Albert Calduc és l'advocat de la plataforma Pobles Vius en un dels contenciosos presentats. L'escoltem.
16: És molt conscient de que quan comencin les obres es produeixen dos efectes importants. Un és la desmobilització. Quan les obres comencen, la gent perd una mica l'espurna. I l'altre és que a partir d'allí ja tot conflueix a la construcció definitiva del projecte.
15: També asseguren que la Direcció General de Carreteres no ha acceptat el projecte per construir l'accés a la planta des de la C-53 que s'havia aprovat el pla urbanístic.
2: Repassem altres notícies destacades d'avui. Detenen un home per matar un jove a Cubelles aquest matí.
8: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa del costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
2: Els Mossos d'Esquadra també investiguen un nou tiroteig a Sabadell.
8: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb aquests fets.
2: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
8: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la plaça Catalunya, el carrer Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet, dissenyat per Ramon Vigas, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4 milions i mig d'euros.
2: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
17: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paraninf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
18: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
17: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.

Total Eclipse of the Heart, aquesta cançó és avui protagonista, lamentablement, perquè el món de la cultura està de dol arran de la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler, als 75 anys. Coneguda per grans èxits com aquest que estem escoltant, Total Eclipse of the Heart, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80.

Popularitzar per la seva veu escardada i potent. Va ser l'únic artista de Gales que va arribar al número 1 en la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan intentaven treure del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi.

0: Amb Bonnie Tyler arribem avui als esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
1: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada, amb un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, s'ha desfet en elogis cap a Patri Guija, crida a ser una de les noves líders de l'equip i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
2: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa el club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
1: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, ha fitxat pel London City. L'equip anglès es va fundar el 2019 i des del 2023 forma part de l'imperi de la magnat surcoreana Michelle Kang. Alexia, doble campiona de la pilota d'or, explica que ha acceptat la proposta perquè el London City és l'única entitat de la Women's Super League que no està lligada a un equip masculí.
3: És un independent club. That makes me...
4: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
3: What I've been doing in my entire life.
4: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
3: Be part of a difference.
4: Per això vaig escollir Londres.
3: Why I choose London.
1: L'Espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit del PSG. Escoltem el nou jugador format al Corinthians.
5: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
1: I per acabar els esports, Marta, un apunt de bàsquet. Segons ha pogut saber la xarxa, el Barça està interessat en el retorn de Roland Smith al Palau Blaugrana. El letó tornaria al club blaugrana després de jugar-hi entre 2017 i 2022 per completar la bateria interior.
0: Gràcies, Toni Castro, per aquesta última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
10: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
11: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
10: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
11: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
12: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
11: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
13: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
14: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
11: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
15: Sabies que...
16: Per què les cançons duren 3 minuts? Abans de que sorgissin els enregistraments digitals, els discos de goma i els discos de vinils, una agulla connectada a la font de so anava produint un gravat a sobre el disc alhora que els músics tocaven. Les esquerdes produïdes per l'agulla corresponien a les ones generades. El material era limitat, de manera que tots els discos feien entre 25 i 31 centímetres de diàmetre. Els discos de goma lacada o discos de 78 van donar lloc als discos de vinil o discos de 45. El material amb el que es fabricaven era molt més barat i això va fer que es tornés una tradició per a les ràdios reproduir les cançons de 3 minuts. Els discos de vinil eren més econòmics que els de goma lacada i més persones podien donar-se el luxe de comprar-los. Encara que existien cançons més llargues com alguns temes de Pink Floyd o Jimi Hendrix, la majoria duraven 3 minuts. El fet de que totes tinguessin una durada estàndard permetia a les emissores de ràdio emetre més publicitat. De fet, a dia d'avui, si una cançó dura més de 4 minuts, s'edita i retalla per adaptar-la a l'extensió estàndard. És el que coneixem com Radio Edit. És estrany que passi una cosa així, perquè totes les cançons es produeixen des d'un principi perquè tinguin aquesta durada.
7: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:15.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores a Catalunya. Però ara els cal avançar en aquestes tasques per deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
17: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
0: Els bombers també apunten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. De fet, han patit diversos cops de calor. Tot plegat en el segon dia de pic d'aquesta onada de calor que estem patint. Volem saber com ha d'evolucionar el temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
18: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dijous 9 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança Catalana es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
19: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part al traspàs de vots de Vox.
20: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
0: Prova pilota a 2 ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa elles mateixes amb mecanismes menys invasius.
19: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està aprovant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, aquí a Barcelona.
0: Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
19: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de plataforma Autònoma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
0: En Cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones els darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
19: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
0: En esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
1: Després d'aconseguir un pòquer de títols, el barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Reyham Hansen renovaran.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendi es mantindrà els pròxims dies i que la situació empitjora cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els incendis declarats les darreres hores, fins a 6 de simultanis, i que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, última hora des del centre de control de Cerdanyola. Alejandro Paulino, bon dia.
21: Bon dia, així és. A hores d'ara la situació és extrema tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Sentmenat, Gavà o Navarcles. Tot i que cap foc està actiu, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran clau per poder alliberar recursos. I és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 i la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
22: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
21: Davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per a tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura és protegir-se a l'interior.
22: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen, succeeixen evacuacions. No només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments i situacions en urbanitzacions doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
21: Per tant, el cos manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir de cara al vespre. De moment és tot el que us podem contar des d'aquí, des de Bellaterra.
0: Gràcies, Alejandro Paulino. Des del centre de control de Bellaterra sembla que la meteorologia, però, no donarà un respir als bombers en les pròximes hores, o almenys això és la previsió que tenim. Un dels focs en què treballa el cos aquestes últimes hores és el declarat la nit passada a Guimarà, a l'Urgell. Se centren ara en donar-lo per controlat després d'haver-lo pogut estabilitzar aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
23: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc que es va declarar cap a les 9 del vespre va fer desplaçar els serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines, fins a la carretera LB-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
0: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis a la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible.
19: Pere Roquer, president de Saja, la ramaderia extensa com a una de les solucions per posar per la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
24: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
19: D'altra banda, Roquer ha apuntat que les asseguradores no estan dimensionades per la feina que el genera, unes incidències com les d'aquests dies, i ha denunciat que poden arribar a doblar el preu de les assegurances després d'haver de pagar una indemnització.
0: Doncs amb aquesta situació, Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi a causa de les altes temperatures. Avui s'espera una jornada similar a la d'ahir amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir al cap de setmana amb una petita baixada de temperatures, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres, que ve com a mínim. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests tres dies, en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
3: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo. I si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112 de manera immediata.
2: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana parar atenció a la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
0: També es manté en el nivell extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals que ja tenien restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
4: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels vols de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
5: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos, s'ha afegit el massís, que és on estem ara en aquest moment, que és el massís de Montmell-Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
4: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
8: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria política. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a la quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO d'aquest any que s'ha retardat a causa de qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
25: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa dos anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada tres vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només el traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
20: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
25: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Oriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
0: L'Agència Tributària de Catalunya ha augmentat un 25% les atencions en la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF de cara a l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya d'aquest any. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alícia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la hisenda catalana podria assumir algun element més.
10: Hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això. Hem parlat amb l'EATEN, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit, es poden fer coses. Ells també coneixen la feina que fa l'ATC. També l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes. Nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
9: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant a algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per tal de reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials.
19: L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
0: Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin. Amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
13: El que es pretén és que podem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per a la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
12: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6,5 milions d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
0: Són 3:45, atenció a aquesta dada. Només 2 de cada 10 ciutadans fa servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
19: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i també a l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
14: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom, seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
19: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen si la mort de la dona trobada el 3 de juny passat al riu Segre, al seu pas per Lleida, té un origen criminal. Es tracta d'una dona d'entre 25 i 35 anys. El cos ha difós una imatge generada amb IA, amb intel·ligència artificial, i demanen col·laboració ciutadana per intentar identificar-la. UAU, Lleida Ràdio, Eric López.
26: El dia dels fets, els Mossos van rebre l'avís de la presència d'un cos que estava surant al riu Segre a l'altura del Pont Nou de Lleida, a la zona dels instituts. La investigació va determinar que es tracta d'una dona i que la mort s'hauria produït el mateix dia de la troballa, però encara es desconeix la causa exacta i la seva identitat necessària per reconstruir els fets. En aquest sentit, l'inspector cap de la Divisió d'Investigació Criminal Lleida, Sergi Masalles, ha assegurat que han fet totes les comprovacions ordinàries i consultes a nivell internacional i que no els consta cap denúncia de la seva desaparició. Per aquest motiu, ara han decidit elaborar un retrat amb intel·ligència artificial i difondre'l a través de les xarxes socials per buscar l'ajut de la ciutadania. L'escoltem.
1: El que hem fet és que, bueno, hem implementat la tecnologia de la qual avui disposem, que és en aquest sentit la intel·ligència artificial, per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat, tant en quant a la roba i en quant a la seva imatge. Per si tenim alguna persona que la pot reconèixer i ens pot donar informació sobre aquesta persona.
26: Els Mossos demanen a qualsevol persona que pugui reconèixer-la o tingui informació sobre el cas que es posi en contacte amb el cos. Poden trobar la imatge de la dona al perfil dels Mossos de les diferents xarxes socials.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home per matar un jove a Cubelles.
19: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa al costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
0: Els Mossos també investiguen un nou tiroteig, en aquest cas a Sabadell.
19: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat 3 persones. Ara bé, es desconeix si estan relacionades amb aquests fets.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
19: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la Plaça Catalunya, el carrer d'Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet dissenyat per Ramon Vigues, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la Plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4 milions i mig d'euros.
0: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per a les lluites de les dones dels darrers 50 anys a l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de vídeo, art i també reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les 9 temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
7: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
6: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
0: I a Tarragona, del 2 al 5 de setembre, la ciutat tornarà a convertir-se en la capital de les noves dramatúrgies. Serà en la celebració de la 13a edició del Festival Internacional de Teatre, el FIT. El certamen presenta una programació especial amb el retorn de companyies que el públic va descobrir en les primeres edicions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
15: Durant 4 dies, el FIT oferirà 16 propostes escèniques, 2 espectacles vermut, 2 workshops, 3 sopars i 5 sessions musicals, convertint Tarragona en un gran escenari contemporani i en punt de trobada entre artistes i públic. El pati de Casa Canals tornarà a ser un dels espais destacats, com també el Passeig de les Palmeres. El director artístic del FIT, Joan Negrier, destaca que hi haurà estrenes a nivell català.
16: Crec que també és important destacar que hi ha 7 estrenes a Catalunya, que a vegades també diem, no?, que agafem funcions que ja s'han vist o que estan en algun teatre proper, però també m'agradaria molt destacar enguany que tindrem una sonoritat del català molt especial.
15: Més enllà de Tarragona, el festival tornarà a aterrar a la Canonja i a Vilaseca.

El món de la cultura està de dol per la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler, als 75 anys, coneguda per grans èxits com Total Eclipse of the Heart, el que estem escoltant, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80.

0: Tyler es va popularitzar per la seva veu esquerdada i potent. Va ser l'únic artista de Gales que va arribar al lloc número 1 en la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan la intentaven treure del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
2: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada, amb un pòquer de títols, el barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i, per tant, Marta Torrejón i Caroline Reyam Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, també s'ha desfet elogis cap a Patrick Guijarro, cridada a ser una de les noves líders de l'equip, i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
3: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
2: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, doble campiona de la pilota d'or, ex del Barça, ha fitxat pel London City. L'Espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades a Calatrava i Harman, el club ha presentat el tercer reforç en 3 dies. És del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. El Girona també comença avui els entrenaments a les ordres de Quique Álvarez, amb algunes absències destacades, com la de Ounahi, que avui disputarà els quarts de final del Mundial amb el Marroc. De fet, aquests quarts de final del Mundial de Futbol, amb el duel entre França i el Marroc, serà a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles, un partit per al qual Luis de la Fuente té els 26 jugadors disponibles. El blaugrana Dani Olmo, el de Terrassa, ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara, i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
4: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final, y para eso necesitamos todos al 100%, y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
2: I en bàsquet, per acabar, Marta, la sisa joventut ha fitxat Isaac Nogués. Fins al 2028, el jove badaloní de 22 anys torna a casa a la recerca de minuts provinent del València Bàsquet.
1: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.

la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició d'estiu de l'Eix 59 d'avui, dilluns 29 de juny del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Ries del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que el Moianès acull una prova pilot per evitar incendis durant la sega. Coneixem una de les 34 unitats mòbils del Pla de Vigilància Forestal de la Diputació de Barcelona. Les obres de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu entren en la fase més visible amb la tala de les moreres.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'Eix 59 d'avui explicant-vos que el Moianès és una de les dues comarques catalanes on aquest estiu es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc d'incendis. Els tractors que estiguin treballant al camp, el Moianès i el Bages, portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp. A més, també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència. L'objectiu és actuar sobre un foc tan ràpid com sigui possible. Ens en porta més detalls en Jordi Givert.
2: La meitat dels focs que es registren a Catalunya durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp. I per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar les ADFs, els bombers i els agents rurals. N'han parlat avui a Rajadell, a la presentació, el diputat d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega.
3: Per tant, això vol dir fer-ho molt ràpid, molt àgil, i quin objectiu té? Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem. Això fem experiment en aquests moments, aquest any, a tota la zona del Bages Moianès, que vol dir que hi ha 40 municipis que podran utilitzar aquests kits d'extinció i que, si això funciona bé, ens plantegem com a Diputació de Barcelona que el 2027 ja ho puguem fer a totes les comarques de la demarcació de Barcelona.
2: Una nova iniciativa de la Diputació de Barcelona que coordina agricultors del territori amb les ADF i els serveis d'emergència. En el cas del Moianès, Jordi Tort, director de la ADF Quercus, en destacava la importància que tindrà per controlar incendis, sobretot en una comarca on la massa forestal és del 80% del territori.
4: Però segurament jo crec que si no el 80-90% d'incendis podríem apagar-los molt més. Imagineu-vos les ADFs que a tot arreu se'ns diu que la primera intervenció la fem nosaltres perquè som el més ràpid que estem al territori. Però si nosaltres

0: viu a la resta de la demarcació de Barcelona.
1: El 90% dels incendis forestals que es viuen a Catalunya durant l'estiu tenen origen humà, ja sigui de manera directa o indirecta. Amb aquesta dada sobre la taula, la Diputació de Barcelona ha tornat a posar en marxa el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, una macrocampanya que s'allargarà fins al 31 d'agost i que compta amb la col·laboració de 285 ajuntaments i un desplegament de prop de 90 professionals sobre el terreny. Els equips es mouen especialment en la franja de màxim risc i afluència als boscos, de la 1 del migdia a les 8 del vespre. Cristina Juanati, enginyera de forest del Pla de Prevenció d'Incendis de la Diputació, explica per què la feina d'aquests informadors es concentra en punts molt concrets que s'anomenen zones d'impacte.
2: Aleshores, cada comarca té 4 unitats, exceptuant Vallès Occidental, que en té 5, i aquestes persones es mouen per el territori. No es mouen per tot el territori perquè es va veure que és més eficient distribuir i buscar rutes allà on poden trobar la gent. Per què? Perquè està demostrat que el 90% dels incendis es produeixen per l'home, ja sigui directa o indirectament. Per tant, el que es fan és es van centrar en unes zones que nosaltres diem zones d'impacte, que es defineixen amb també el vistiplau de l'Ajuntament, perquè és el que coneix més el territori, i que són les zones on hi ha o més gent o històricament s'ha produït algun incendi o diversos incendis, o bé perquè amb les campanyes que ha fet anteriorment Diputació s'han trobat més abocaments, més punts d'ignició d'un incendi o de risc que es produeixi.
1: Al nostre territori hem pogut conèixer la parella d'agents cívics que patrullen diàriament els camins, urbanitzacions i boscos de Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells del Fai. Una de les parelles d'un total de 34 unitats mòbils que fan una tasca de sensibilització als veïns, però que també anoten totes aquelles incidències que es van trobant a la via.
2: Aleshores, els agents cívics es mouen per aquestes zones, ells tenen programat cada dia en quines zones han d'anar-hi i quan van allà fan aquesta campanya de sensibilització i conscienciació a la població. Es dirigeixen a la població i els expliquen pues, que de la mateixa manera que quan van a bosc o surten de casa miren quin temps farà, pues, que comencen a mirar també el risc d'incendi forestal que hi ha, que això es fa a través dels mapes de perill d'incendi que presenta cada dia, publica cada dia a Generalitat de Catalunya, que t'indica el risc d'incendis que hi ha a cada municipi. Perquè serveixi també a tu per dir si és hi ha un risc molt elevat o extrem, hi ha moltes activitats que aleshores no es poden fer. Si és un risc moderat, doncs igual pots anar, pots passejar-te, etc. Primer t'informen d'això, que miris això, i després te van informant d'activitats que et pots fer, si vols encendre una barbacoa, en quines condicions i quines són les barbacoes que compleixen. Si, per exemple, troben amb una persona que està segant, també informar-li de si té tot l'equipament que ha de tindre per normativa per anar amb la segadora, o si veuen... també tenen una acció dissuasòria quan veuen activitats que són que no es poden realitzar en les condicions de risc en les que estem.
1: Informar per conscienciar i, si cal, actuar amb caràcter dissuasori quan es detecta una activitat prohibida a prop de la massa forestal. Els dos agents cívics continuaran vigilant el nostre entorn durant les hores de més calor per intentar que el bosc continuï sent bosc. La reforma de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu de Codines avança. Després de la delimitació del perímetre de les dues places que es va fer divendres, aquest dilluns han començat les feines més visibles d'uns treballs que s'allargaran 4 mesos i mig i que tenen com a objectiu millorar l'accessibilitat i dotar l'espai d'una imatge renovada. Una de les imatges de la jornada ha estat la tala de les moreres, i és que el projecte de reforma redactat per l'estudi ACPA d'Anna Coelho Paisatge i Arquitectura preveu la substitució de les moreres per un altre tipus d'arbrat i afegir una segona fila d'arbres a la banda del Cafè de Baix. El grup de comerciants codinencs ha expressat en diverses ocasions la seva preocupació pel fet que la plaça és l'eix central del municipi i l'accés a bona part dels comerços, un fet que els generava neguit per saber com podia afectar aquestes obres en el seu dia a dia, sobretot tenint en compte que provisionalment s'obre el trànsit del carrer Joan Maragall per donar accés al pàrquing. Per tal de seguir sent visibles, a més de les senyalitzacions, el grup de comerciants codinencs ha publicat

0: publicat un vídeo a xarxes socials per demostrar que, tot i les obres, ells continuen oberts. Escoltem nou fragment.
1: Sí, sí, la plaça està pobra. Ei, però nosaltres som aquí.
2: Però estem oberts, eh?
3: Estem oberts.
1: Ei, que estem oberts, eh?
3: Estem oberts.
4: Estem oberts.
5: Tot i les obres, nosaltres estem oberts.
1: Passen cotxes pel carrer. Estem oberts i amb ganes de treballar.
3: Estem oberts.
6: Estem oberts.
0: Les obres continuen sent el debat a peu de carrer al municipi i les opinions són totes ben diverses. Hi ha veïns que s'ho miren amb recel i que no acaben d'estar d'acord amb la reforma. Escoltem a Pere Canyón.
7: És una animalada, que no hi ha dret que hagin fet el que estan fent. Uns arbres que són un centenari els tenien que haver deixat tal com està. I a part, arreglar la plaça i gastar-se 1.000 milions d'euros que es volen gastar, és una animalada.
0: A l'altra banda, hi ha qui veu aquesta remodelació com un pas inevitable i una millora necessària, especialment de cara a la gent gran, que agraeix que el projecte estigui pensat per poder caminar per peu pla sense barreres arquitectòniques. Escoltem a Joan Tartera i Joan Ferrer.
8: Que diguin el que diguin la gent, estava obsoleta de moltes coses. No hi havia res de conjunt ni de res, tot obsolet. Ja ens tocava, ja està bé. Sí, ja està bé que la facin nova. Sí. I no ens podem imaginar, segons qui sí, que de façana a façana, al ser tot pla, doncs es veurà molt més gran.
9: I tant. Això segur, que es veurà
8: més gran. Les aceres, els camins... El...
9: I a més, per els que ja fem grans o som grans, sí. Poder caminar
8: imatge...
9: de pla és un altre món,
0: Les obres tenen una durada prevista de 4 mesos i mig i un cost de 548.000 euros, IVA inclòs, dels quals un 70% està finançat amb la subvenció Programa General d'Inversions de la Diputació de Barcelona. Aquest mes de juny ha entrat en funcionament de manera plenament operativa la nova base del sistema d'emergències mèdiques de Moià. Aquest nou equipament neix amb l'objectiu de reforçar l'atenció sanitària urgent a tot el moianès i complementar el servei del centre d'atenció primària de la localitat. Jordi Givert.
10: La principal novetat d'aquesta instal·lació és la incorporació d'una unitat de suport vital avançat que compta permanentment amb un tècnic en emergències sanitàries i amb un infermer. Això permetrà oferir una assistència molt més especialitzada des del primer moment i rebaixar de manera notable el temps de resposta. L'alcalde de Moià, Dionís Guiteres, ha valorat el salt endavant que suposa aquest recurs per al benestar dels veïns.
11: Per Moià i per al Moianès, el fet de tenir aquesta ambulància i aquesta base del SEM, doncs el que fa és encara garantir molt més una atenció de qualitat i de servei que fa falta a tot el país. Per tant, el fet de que estigui aquí Moià, estratègicament entre Osona i entre el Bages, i per als casos que també tenim d'emergències, que durant l'any doncs són un munt, doncs el fet de tenir aquest equipament doncs dona tranquil·litat, dona qualitat de vida i dona esperança en el cas de que hi hagi una emergència.
10: Per la seva banda, el gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Toni Sánchez, ha destacat com aquest pas millora l'equitat del servei en un territori dispers i explicava que d'aquesta manera resolen una mancança i un dèficit que tenia la demarcació central.
12: Aquí a la Catalunya Central teníem determinat que per isocrones doncs, arribàvem a Osona o al Bages ens quedava com una part amb no tanta cobertura on hi havia activitat. Llavors la idea va ser, bueno, les idees era clau que ficar aquesta base aquí de l'ambulància mèdica avançada d'infermeria perquè pugui donar suport al moianès.
10: La posada en marxa d'aquest equipament s'enmarca dins del desplegament del nou model de transport sanitari del SEM a la Catalunya Central i la seva àrea d'influència no només millorarà la cobertura del Moianès, sinó que també servirà de suport per les comarques veïnes del Bages i d'Osona.
0: L'Escaldarium 2026 escalfa motors de cara a una nova edició que es planteja com l'any de la consolidació. La comissió organitzadora va presentar ahir mateix el programa d'actes amb petites millores i una potent oferta paral·lela. La directora de l'Escaldarium, Gemma Badia, parla d'aquesta consolidació de la festa.
13: Bàsicament aquest any és com l'any de la consolidació. Podríem dir que aquest any estem una mica més relaxats, però mai s'està relaxat quan és diable, això se sap, en aquesta època de l'any. Però sí que és veritat que ens hem centrat sobretot en millorar l'organització organització interna, els assajos, les reunions, agilitzar les coses, perquè ser diable comporta moltíssimes hores, molt sacrifici, i d'alguna manera la direcció d'aquest any ha intentat doncs, cuidar la colla i intentar doncs, agilitzar aquestes cosetes i tenir en compte que ocupem un espai públic molt important per Caldes, que és la plaça del Lleó, i també doncs, agilitzar els assajos per intentar molestar al mínim doncs, els veïns. No?
0: Tot i això, una de les grans cites d'enguany és el 5è aniversari del Templàrium. La celebració arrencarà el proper dilluns 29 de juny amb una exposició fotogràfica a la Biblioteca de la Vila Termal, que repassarà la trajectòria de la secció infantil i juvenil del Vall de Diables. I és que la Festa del Foc i de l'Aigua dels Més Menuts arriba als 5 anys incorporant nous artilugis, danses i, per primera vegada, posant veu de dona a la seva nova llegenda. Una evolució que ha anat estretament lligada a la composició musical, que enguany afegeix una peça més al seu repertori, el tema Bufarut, la tercera dansa de foc. Escoltem a Toni Jiménez, cap de colla del Vall de Diables.
3: Aquest any, per primer cop, li posem veu a la història del Templàrium, vale? Amb una llegenda que hem completat aquest any. Vale? La veu ens la posa la Laura Ugarte, de la Forca, perquè volíem que tingués una veu de dona, el Templàrium. I també, com a novetat, tenim marxandatge infantil. Farem mocadors del Templàrium, de talla infantil, que fins aquest any doncs els mocadors que teníem eren de talla adulta.
0: Per la seva banda, el judici manté el seu eix central, homenatjar i empatitzar amb les 13 dones de Caldes acusades injustament de bruixeria, potenciant el cant en directe i renovant el Ball de l'Aquelarre. Un llegat ancestral que es traslladarà també al Rebost de les Bruixes. La Fira d'Herbes Remeieres es consolida en format de 2 dies i enguany suma tallers familiars per fer ungüents als safarets de la Portalera i passejades de descoberta de la natura. Ens ho explica la Marta, des de l'equip de Termàlia.
4: El que implementem aquest any és una sèrie d'activitats, per una banda un taller familiar que es durà a terme al safareig de la Portalera, on convidem doncs, a adults i infants a elaborar un ungüent remeier. Després també tindrem una descoberta, una passejada per descobrir les herbes remeieres autòctones de la zona. Això ho farem el dissabte dia 11. I bueno, mirarem amb uns altres ulls la natura, que tenim moltes de les coses que segles enrere ja es feien servir avui en dia encara ho podem fer servir de moltes maneres i és molt interessant conèixer-ho. I per últim, també tindrem una xerrada amb un taller final sobre com els olis essencials provenients d'aquestes herbes remeieres doncs poden utilitzar-se avui dia a nivell cosmètic i fins i tot podrem elaborar d'una forma senzilla doncs, alguna coseta per endur-nos a casa.
0: I si el foc es reinventa, l'aigua no es queda enrere. Des de l'Associació de Bombers, voluntaris de Caldes fan un pas endavant i s'introdueixen en el món del marxandatge oficial de la festa. Enguany posaran a la venda 2 productes propis a la botiga de l'Escaldàrium. Jordi Soler és el president de l'Associació de Bombers Voluntaris.
6: Però la novetat important és que des de l'aigua entrem en el món del marxandatge i aquest any portarem 2 elements que posarem a la venda juntament a la botiga de l'Escaldàrium. Una és la primera cantimplora d'aigua amb la nostra bèstia, la Hidra, i amb un lema doncs, per fomentar també la salut, que és hidrata't. Fem un joc de paraules amb la Hidra, hidrata't. I l'altre element que no us el podem ensenyar avui serà un casquet de natació, val? Per qui tingui la sort de tenir cabell, doncs tindrà també l'Hidra també present quan es va a fer esport.
0: Tota aquesta programació es complementarà amb la mostra de grups locals emergents que ompliran el Parc de Can Rius durant el divendres i el dissabte, un espai on també es tornarà a instal·lar la pantalla gegant per seguir la festa lluny de les aglomeracions de la plaça i les food trucks. Finalment, enguany els contacontes de la llegenda de l'Escaldàrium s'explicaran integrant les entitats culturals de la Vila Termal i també es millorarà la ubicació de la zona de mobilitat reduïda de la plaça fent-la més integrada. Sant Feliu de Codines s'ha volcat aquest cap de setmana en fer una recollida de material i aliments per enviar a Veneçuela. Des de divendres i fins diumenge, un grup de veïns i veïnes del municipi es van organitzar per posar en marxa una recollida de productes i subministraments bàsics a la Casa de les Arts del municipi. La iniciativa ha comptat amb una gran resposta ciutadana i també amb la col·laboració del comerç local. El punt àlgid de la campanya, però, va ser diumenge a la tarda amb un concert solidari on la coral va cedir el seu espai per fer el concert i que es poguessin continuar recaptant fons. Andreina Casas, una de les voluntàries de la recollida, es mostrava així d'agraïda.
14: La coral del pueblo nos prestó el espacio para expresar lo que estamos pasando. Y al final del concierto la gente aportó lo que podía, lo que quería. Y logramos recaudar 555 euros más lo de los músicos, 855 euros en total. Y bueno, sin nombrar la cantidad de alimentos, ropa, suministros médicos y bueno, todo lo demás que se solicitaba, que donó el pueblo, la farmacia Mireya, el Cambasté y la papelería. De verdad que muy agradecidos con toda la ayuda.
0: Un cop tancada la recollida de diumenge al vespre, tot el material i els aliments es van traslladar a Barcelona, des d'on s'enviaran per via aèria cap a Venezuela. El Fons Català de Cooperació ha activat una campanya d'emergència per ajudar els damnificats pel doble terratrèmol que ha sacsejat Venezuela. Des de l'organització on hi participen els ajuntaments de la nostra zona, es demana expressament a la ciutadania que no s'organitzin recollides de roba ni d'aliments, ja que els enviaments de material des d'aquí són costosos i poc eficaços. Per això es recomana canalitzar l'ajuda exclusivament a través de donatius econòmics. Trobareu tota la informació de com fer aquests donatius a la web del Fons Català de Cooperació. I com cada dilluns anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana i com sempre ho farem amb l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda, Pep Acosta.
15: Hola, què tal? Com esteu? Per fi som dilluns, comença una nova setmana. Pel que fa al temps, deixem enrere un altre cap de setmana amb molta calor, i calor molt intensa, de primera categoria. I és que no hi ha manera de que fluixi, eh? No hi ha manera. Em poso una medalleta, però ja vaig dir que les temperatures difícilment baixarien. No es preveu per enlloc una baixada important. I és que tampoc es preveu per enlloc moviment meteorològic important. Sí que aquesta tarda han crescut nuvolades, més a prop del que jo em pensava, i han caigut 4 gotes en algunes de les nostres poblacions. Molt poca cosa, molt escassa aquesta pluja, hauria de ploure molt més ja, perquè ja toca, però de moment no es veu per enlloc. Sí, per això, anem ja amb el pronòstic, sí que per això demà també creixen nuvolades a la tarda, poden ser una mica importants i no es descarta que deixin 4 gotes com el dia d'avui. Les temperatures de demà, igual o potser 1 o 2 graus una mica més baixes. Però bueno, no notarem gairebé aquesta baixada de temperatures. Serà molt poc important aquesta baixada de temperatures. Màximes al voltant dels 30-31 graus. Les mínimes tornaran a quedar bastant altes al voltant dels 20 graus. Dimecres, la mateixa situació, que hi ha una nuvolada a la tarda, una mica important. En principi sense pluja i unes temperatures molt semblants, moltes màximes al voltant dels 30 graus, mínimes al voltant dels 20, nits de difícil dormir en algunes zones i màximes d'estiu, de temperatures d'estiu. I el dijous aquesta mica d'inestabilitat que us estic comentant, que creixeran les nuvolades a les tardes, se'n va, s'acaba aquesta inestabilitat, perquè també s'acaba aquesta mica d'entrada de vents de nord, de vents de tramuntana, que són els responsables de fer créixer aquestes nuvolades, i, per tant, farà un dia molt més assolellat, amb el creixement de nuvolades molt més puntuals i molt inofensives. Les temperatures màximes de dijous, una mica més baixes. Superarem per poc els 30 graus, si és que els arribem a superar. I les mínimes també baixaran una mica. Serà una mica de més bon dormir dues o tres nits d'aquest final de setmana. Moltes gràcies, que tingueu una gran setmana, una setmana d'estiu, amb temps d'estiu, amb algunes nuvolades de tarda, però ben poca pluja. Moltes gràcies, adeu.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de L'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies.

0: Comencem una nova entrega de l'Això en sèrie, l'espai de sèries d'UA Uli de Ràdio. Sergi Guiu, Anson, bon dia.
1: Hola.
2: Molt bones.
0: Avui això m'ho comença amb actualitat, perquè un cop que la tinc,
1: venga,
0: Netflix ha estrenat la quarta temporada de Sullivan's Crossing, que és una sèrie que mirava i que estic molt contenta perquè ja torna la quarta temporada.
1: Molt bé, però és de Netflix aquesta sèrie? O
0: no, és d'un canal de pel·lícula al Canadà i que l'ha comprat Netflix.
1: Molt bé.
0: Sí, sí.
1: Quatre temporades, eh?
0: Sí.
1: I de què va això?
0: És tipo Virgin River, és un...
1: Molt bé, a veure, ajuda'm més.
0: És com un campament, bueno, com un campament d'aquestos de que llogues cases per l'estiu i tal,
1: sí?
0: I hi ha activitats d'això, d'una noia...
2: Camping, no?
0: Entenc. Sí, com un camping.
1: És la paraula que estàs buscant?
0: Més o menys,
1: ah,
0: sí.
1: Ah, d'acord. No és tan difícil.
0: Una noia, la protagonista, ella és cirurgiana, li passa una cosa a nivell professional que s'aparte. Llavors torna en aquest càmping que el gestiona el seu pare, amb qui no tenia relació durant molt temps. I bueno, a partir d'aquí esteixeix. És molt cozy. O sigui, és molt de paisatges molt bonics, molt vida molt tranquil·la. A mi em va agradar molt, la veritat.
1: Molt
0: I tenia ganes que comencés.
1: Mira.
0: Sí.
1: I gestionar un càmping... Ha de ser difícil, però si el càmping funciona i ja està bé, ha de ser guai també la vida de gestionar un càmping, eh?
0: Sí, estic d'acord.
1: El que passa és que entenc que primer has de tenir diners.
0: A més, pensa que les activitats, doncs, canoa, tot això, saps?
1: Però
0: de persones
1: gerent de càmping és més guai que gerent d'hotel.
2: Bueno,
0: absolutament.
2: Bueno, jo crec. Sí, suposo que sí.
0: Estic d'acord.
1: No, és més...
0: Sí. A més, és un càmping petitó, hi ha la típica botiga que ho és tot, no? Que té una mica
2: l'economato aquell, sí.
0: Sí. I no sé, tothom s'ajuda entre ells, és molt comunitat.
2: Oh, que bonic.
1: Sí, el càmping, sí. Jo no hi vaig, eh?
0: No hi vaig,
1: però...
0: Jo
1: però...
0: necessito un llit còmode, bé, amb...
1: Però sí.
2: Però, escolta, si aneu en un càmping que tingui bungalows, a veure, té llits. Vull dir, no heu de dormir a terra.
0: No, ja.
1: Els càmpings ja han descobert que també poden anar a apretar-me els diners, eh? Perquè
2: no.
1: Normalment el càmping...
2: I tant.
1: Els càmpings han vist que la gent també li agrada, no? Els càmpings i han dit, ah, doncs pues mira, a nosaltres també ens agradarà que paguis.
2: És que durant la pandèmia els càmpings van ser molt recurrents.
1: Cosa absolutament respectable, eh?
2: No dic que no, evidentment. Sí, sí. Llei d'oferta i demanda, però...
1: Sí.
2: Doncs això, els càmpings jo crec que durant la pandèmia van fotre un pet molt fort.
1: Hi ha bungalows,
2: perquè,
1: sí, és veritat.
2: T'ho dic perquè jo a casa meva, mons pares, durant la pandèmia també, s'hi van encarenyar molt en un càmping i ara mateix han comprat el bungalow amb aquell càmping. Vull dir, ja...
1: Hi ha bungalows més glamurosos que habitacions d'hotel.
2: Ja t'ho dic jo que sí. Ja t'ho dic jo que sí.
1: I molt més grans, evidentment. Doncs molt bé, Judit, gràcies per la teva actualitat.
0: Sí, mira, i una altra cosa.
1: Home, dos.
0: No donava ni un duro perquè vegués les sèries que vaig dir que miraria a l'estiu.
2: Sí?
1: Però això ja s'ha
0: sí,
1: sentit?
0: Ja
1: ah, jo pensava que era més endavant, això.
0: Això ja s'ha dit. T'encontraré.
2: Vale.
0: És boníssima. Mireu-la.
1: No la recordo. Com funcionava aquesta?
0: És la que un home està a la presó acusat d'haver matat el seu fill i descobreix que el seu fill està viu.
1: Hòstia, me'n recordo.
0: És molt bona.
1: Això és Netflix, també, eh?
0: És Netflix, és molt bona.
1: Molt bé. Mira, doncs jo aprofito de coses que vaig dir que miraria a l'estiu. Una era l'última temporada de The Bear.
2: I què?
1: Em queden dos capítols dels 8.
2: Sento que la gent està parlant superbé d'aquesta temporada, en plan, oh, The Bear ha tornat una mica a la glòria, tal... Bueno.
1: No seré jo qui ho faci.
2: Vale.
1: També és veritat que menys un capítol, no sé si el tercer o el quart, que dura 39 minuts, i el penúltim que en dura 50, i he vist que l'últim dura una hora... La resta de capítols, 26, 27, 28 minuts.
0: Està bé.
1: Cosa que, bueno, també ha fet que me la mirés una miqueta més ràpid. És veritat que té to, de primera temporada, però també ho he notat una mica repetitiu, tot plegat. No ho sé, no... Suposo que és que ja no la miro amb... És a dir, ja miro volent que no m'agradi. Llavors no sóc del tot objectiu... Però es veu relativament ràpid. Ara estic als dos penúltims, el penúltim i l'últim, que són els una mica més llargs, i ha començat una miqueta més la gresca. Però a mi se m'ha fet una miqueta llarg la narrativa dels primers 5 capítols. Però ja s'acaba.
2: Bueno, per sort no hauràs de passar un altre cop per això.
1: Ja s'acaba.
2: Si tampoc t'agrada.
1: També he llegit molts de... que expliquen el final. No sé com serà el final, però no sé si caldrà que expliquin moltes coses. No sé com serà, però hi ha molts articles de significat del final de The Bear.
2: Ui, això és que se posaran molts cinematogràfics i faran paranoies d'aquestes.
1: Però jo ja quasi estic a punt de fer el primer tic de les coses d'estiu.
2: Molt bé.
1: Aquesta sabia que era fàcil de gestionar.
0: I tu, Ivan?
2: No, jo la meva actualitat era precisament això. Les crítiques pues, la posen com a molt amunt a l'última temporada de Bear.
1: A nivell Rotten Tomatoes i així sí que ha tornat al 90%.
2: No, jo he vist fins i tot a Reddit, que els usuaris estan molt contents. Sí, bueno, vale, sí,
1: jo crec que no sóc objectiu,
2: Feliços als usuaris de Reddit també és difícil, vull dir, que en aquest sentit.
1: Jo no sóc... Jo estic normal, estic indiferent. Indiferència, és una bona... No, és veritat, està bé, és una bona manera de resumir sí, sí, com sí. Estic veient aquesta última temporada.
0: Sí, sí, sí, totalment.
1: Amb indiferència absoluta.
2: Jo crec que cauré a veure Foroma.
1: Està bé, no,
2: me l'havia guardat una miqueta, però és que crec que me tiraré ja a la piscina.
1: No es caure en res.
2: Perquè a més es va, ja sabem més, l'últim capítol de la temporada en curs, diguéssim. Per tant, ara tinc 4 per mirar-me del tirón.
1: From, es parla molt bé de From.
2: Aquesta última temporada no se n'ha parlat gaire bé, però bueno...
1: Jo crec que és una sèrie que hauries de deixar que s'acabés del tot per analitzar si la miraràs o no, però ja t'ho faràs.
2: Home, viure una última temporada així, setmana a setmana, amb la pausa pel mig, amb el hype, també fa una mica d'il·lusió.
1: I que et decepcioni.
2: Una de tantes, no? Vull dir, vinc de veure Eufòria. És que, clar, m'hauria de mirar algo que ara no em decepcionis al final, perquè, clar...
1: Que potser no, From, no potser no, però... From,
0: Bueno, encara no l'he acabat, però jo crec que t'encontraré...
1: Doncs mira-la, aquesta.
2: No, mira, n'hi ha alguna per aquí, a la llista d'avui, sí? Que està interessant,
1: Jo no en conec cap.
2: Ja t'ho diré, ja us diré quan arribi.
0: Vale, perfecte. Doncs vinga, avui repassem les escenes que arriben a aquesta primera quinzena de juliol. Comencem per la primera, X-Men 97. It's hard to believe what's not waiting for me. Someone I lost. Someone special. X-Men are scattered through time. In the past, from the start of Apocalypse's reign, to the future at the height of his rule. La segona temporada de la sèrie animada nostàlgica X-Men 97 continua la història de l'equip mutant dels X-Men, ara dividit i dispers a través de diferents èpoques, i la seva lluita per a trobar el camí de retorn a casa. Mentrestant, en la dècada dels 90 sorgeixen nous enemics i creix el rebuig fins a cap als mutants després de l'ausència dels X-Men.
2: Sèrie d'animació,
1: Mare de X-Men, Però l'univers pel·lícules. Ah. Aniversaris, no l'he vist aquesta sèrie, la veritat.
2: I aquesta de llençaries és d'animació, per això?
1: És d'animació. No, bueno, no em frenaria que fos d'animació, però no. Mm-hmm. Ara centro els meus esforços amb el que miraré aquest estiu.
2: Molt bé.
0: Metes curtes.
2: Home, però ja que vas tan ràpid, potser te quede...
1: Vai tan ràpid, però si tinc suïts, vull dir, tranquil.
0: Sí, sí.
1: En cas de que se m'acabés la feina, tindria suïts per endavant, vull dir.
2: Molt bé.
0: Doncs aquesta arriba a Disney+, i a Disney+, també arriba Olivia.
3: ¿A qué has venido? ¿A esconderte o a pedir dinero?
4: He venido a presentarte a tu nieta, Olivia. Mañana os quiero fuera de casa.
5: Tu padre es buena gente. No trata bien a nadie ni a nada.
6: Esto no es un hotel. Aquí el que duerme paga.
7: Bueno, eso es básicamente un hotel.
8: Aparte de metepatarólogo, también eres humorista.
9: Aquí la gente da cringe. Tío, no llega ni el Shane.
10: Aquí tenemos tradición.
11: No, lo que no tenemos es dinero.
12: Tengo 1,70.
13: Pues con eso te llevas dos puñados de...
14: Y una pegatina.
0: Olivia és la nova comèdia familiar creada i produïda per David Troncoso i Flippy, composta per 6 episodis i està dirigida per Juanma Pachón. La sèrie narra la història de Mario Rey, l'home del temps més famós del país, que després d'un gir inesperat en la seva vida es veu obligat a refugiar-se amb la seva filla Olivia en l'Oliver del seu pare Tomàs, amb el que porta 30 anys sense parlar-se. Aquest retrobament forçós obrirà velles ferides, però també noves oportunitats.
1: Saps què m'ha passat? Just avui, mira, m'ha aparegut per Twitter el trailer,
0: sí?
1: Però jo he llegit Oliva com a títol. Perquè també he vist sortir un frame del Pablo Chapela del protagonista amb una oliva i tal, no sé què, i he pensat, es diu Oliva, però ara veig que no.
2: Sí, perquè es veu que son pare té...
1: L'olivar, les olives. Però no era una broma, simplement la I no l'havia vist d'Olivia.
2: Potser han jugat una mica també amb això.
1: Llavors he pensat ara això, sí.
0: Aquesta me l'has marcat perquè no hi ha trailer.
2: No, perquè no... Ah, correcte, perquè no tinc el trailer, correcte. No, però volia dir d'aquesta última, sí? Que me sembla que també serà una sèrie bastant cozy.
0: Sí.
2: I no la miraré. No la miraré, però tinc curiositat per veure Pablo Chiapella fent algo que sigui mínimament dramàtic i profund, no?
0: Sí. Sí, sí, sí. Bueno, potser també...
1: És que serà dramàtic i profund, això.
2: També, amb aquest. És que jo, per lo que he vist, el tràiler, hi ha unes quantes llagrimetes a treure, amb aquesta sèrie.
0: Sí.
1: Vale.
2: Que és un drama, perquè és la típica història d'un pare que no s'ha encarregat gaire de la seva filla, es muda amb ell en un poble, i llavors està amb totes les problemàtiques que això comporta, no? No han passat gaire temps amb ell, a més l'apartat del seu entorn, i té com aquest punt una mica... Ell tampoc s'emporta bé amb son pare, vull dir...
1: Yeah. I va, aposto. Crec que s'acabaran portant tots molt bé.
2: Molt, sí. I serà una família feliç.
1: És la meva aposta. Crec que la segona temporada, hi haurà segona temporada, ja us avanço, on els tres portaran l'Oliver i tots seran superamics. Durant la segona temporada hi haurà un petit entrebanc que tornarà a obrir aquestes ferides per acabar la segona temporada, que serà quan la cancel·laran, aquesta sèrie, i no tindrà tercera.
2: No, potser no la cancel·len i li diuen...
1: Ja n'hi ha prou.
2: Un any no más, Santo Tomás, exacte.
1: Kira Miró, Fernando Tejero.
0: Kira Miró, aquesta no és model.
2: Sí, i actriu també.
1: Surt ara a Machos Alfa.
2: Exacte.
0: Vale.
1: Les Illes Canàries, me sembla, Kira Miró. I la Machos.
2: Sí, correcte. És.
0: Sí,
2: i a més, aquí té el seu accent, perquè normalment quan fa produccions així nacionals, fica accent madrileño, així dir-ho.
1: Peninsulitze.
2: Sí, però aquí té el seu accent.
0: Que bé. Doncs a Netflix el que arriba és Verano del 36, Niza, agost del 1966, quatre dones d'origen molt divers, es veuen molt diferent, es veuen implicades en l'assassinat d'un poderós fiscal en un luxós hotel de Riviera.
2: Ojo,
0: pues mira,
2: també fa bona pinta,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, no està mal. No.
1: Això
0: està mal.
1: Ho sabem si és espanyol? Tenim que no, eh?
0: No,
1: ah, no, Nisa, no. Nisa...
2: El sé, no.
1: Val.
0: A Prime Video el que arriba és amb ella.
14: Let's give it up one more time for the birthday girl, Elle Woods!
15: I would just like to raise a glass to all of you. My friends, my world. I'm so lucky to have this life. I wouldn't change a thing.
16: We have something important we want to talk to you about.
17: Elle, we're moving to Seattle.
15: Yeah.
0: Val, és Elle.
1: Elle Woods. Elle Woods, li pots dir si vols. Li pots dir Elle Woods.
0: No, és que no havia fet aquesta lectura, jo. Segueix a Elle Woods durant la seva etapa a l'institut mentre descobriu les experiències vitals que la converteixen en la icònica jove que vam conèixer, una rúbia molt legal.
1: Ah, és d'aquest univers?
2: Mira.
0: Es veu que sí.
1: Indiferència, no?
0: Absoluta.
1: Perfecte.
0: Tu també, no?
1: Sí, jo no he vist...
2: No, veig que no ens ha agafat aquesta cosa.
1: Reese Witherspoon? Ah, no, però no surt Reese Witherspoon. Entenc que Reese Witherspoon és d'una rúbia molt legal.
0: No sé.
1: No en sabem, eh? No passa res, no podem saber de tot.
2: Bueno.
0: No, la veritat. A Netflix. Hi ha bastantes a Netflix, pel que veig.
2: Mira, això t'afavoreix.
1: Perquè són els únics que treballen a l'estiu.
0: Sí. La supervivència d'una xica con curvas.
18: I'm Mavis Beaumont, and I have a passion for fashion. Uh-huh. That's a little much. I'm overcompensating because I'm nervous.
19: I can slap you if you want.
18: That's a no thank you.
20: You got this, bitch.
21: You're the boss now.
22: Mm. I see you. Peaches and herbs.
23: Bam.
24: All
23: right.
24: You wild girl.
18: I want to dress women and help them love their bodies.
25: Hashtag body positivity. Hashtag work mama.
18: Maybez.
26: You the best at this.
18: You better start that rumor. Okay.
1: A Netflix la poden veure, aquesta sèrie. Està clar.
0: Michelle Buteau és una estilista recent separada que intenta refer la seva vida en aquesta comèdia autobiogràfica.
2: Bueno, venga.
0: Bueno.
1: Jo no la miro.
0: No, jo tampoc la miraré. No.
2: Venga.
0: A Netflix també arriba El hombre vapor.
27: Manos arriba.

0: Una persona explota espontàniament en directe en televisió i el misteriós home vapor utilitza la seva forma gasosa de, per evitar ser capturat i amedrentar.
1: Amedrentar, no? Seria?
0: No,
1: amedrentar.
0: Això no existeix. A
2: catalan. Atemorir.
1: Bé, Sergi, bé.
0: Atemorir el país sencer. No, no entenc.
3: Sí, no sabem si el que explota és l'home del gas.
0: Aquí està molt.
1: És un home que es transporta en que es transforma en vapor, perquè bàsicament és el que jo he vist al tràiler.
3: Però què té a veure amb el que explota a la tele?
0: Exacte. Una persona que explota espontàniament a la tele...
3: Això és un.
0: Exacte.
3: I després hi ha l'home vapor.
0: Que utilitza la seva forma gasosa per evitar ser capturat.
3: I entenc que aquí hi ha un lligam.
1: Clar, perquè potser es pensen que l'home vapor és l'assassí del senyor que ha explotat i llavors...
3: Però ara ens falta el bo, no? De la sèrie?
1: No, el bo se suposa que és l'hombre vapor. És com l'hombre al que li assignaron un crimen que no cometió. I a sobre és un home de vapor. I és el que he entès, eh? M'entens?
3: No. Llavors, la mirarem.
1: Compte amb aquest avantatge per escapar-se...
3: No la mirarem. A veure, ho explica millor, Netflix. No la mirarem.
1: Compte amb aquest avantatge per escapar-se, que és de vapor. Llavors li venen a parell i... Pst, ja està. Adéu. Me'n vaig pel conducte de l'aire condicionat.
3: No cal crear tantes coses.
0: No, la veritat, està tot inventat, deixeu-ho estar. A Movistar Plus, el que arriba és...
3: Per un home vapor és molt fàcil d'obrir la campana i se'n va cap a dalt i ja el tens no, guanyat amb aquest.
1: No, però se suposa que després es torna a convertir en persona, per tant, s'escapa com un gas i després es torna a convertir en una persona.
0: Oh, però les ximeneies hi ha molta merda, eh? Vull dir, potser no...
1: Ell veurà el que fa,
3: més, eh? El pare Noel és el capaç de fer.
1: Això també...
0: Vinga, va. Movistar Plus arriba a memòria d'un assassino.
1: Sí.
4: So what do?
5: You live your life, you go in shadows.
6: I sell photocopiers.
4: What do you really do?
5: You come apart and you go black.
7: We do the job.
5: Some kind of night.
7: We don't ask questions.
5: Darkness colors your eyes with what nothing.
8: Hello.
4: Hi, Dad.
0: Angelo Doyle ha viscut durant anys sostenint dos vides incompatibles, la d'un pare aparentment anodino en una petita ciutat i la d'un assassí a sou implacable a Nova York. El seu sistema funciona fins que deixa de fer-ho. La mort sospitosa de la seva esposa i una amenaça directa sobre la seva filla embarassada l'obliguen a enfrontar-se al seu passat abans d'oblidar-lo per complet. Patrick Dempsey.
3: Molt bé.
0: Eh?
3: Està bé.
0: Sí, està bé, sí.
3: Jo, Patrick Dempsey, l'he vist en una sèrie de... entre cometes, perquè ell no fa de gàngster, però de gàngsters i així.
1: Uh-huh.
3: Pot estar bé, aquesta?
0: Sí.
3: No
0: sí,
3: descarto
0: sí.
3: Mirar-la, però serà després de l'estiu.
0: Sí, no es pot fer tot.
3: Segona temporada renovada, ja, diu.
1: Mira, molt bé.
0: Sí.
3: O sigui, renovada per una segona temporada.
1: Com que està basat en un llibre, ves que ja no ho hagin fet així per acabar el llibre.
0: Ah, també tens.
3: De Zach Alzheimer.
1: Estigui partit.
3: Novel·la belga.
1: Uh-huh. Uh-huh.
3: Molt bé.
0: Perfecte, doncs a Netflix el que també arriba és Super Subu.
9: Kamabisachi! Idi Kamabisachi!
10: Kalavan te alochina china, avesu china, yen cheyalanukunna? Ee ganta mogiddi, ganta mogindo! Manta lesinatte! Hey Subu, yen chestu?
11: Rest chestu.
12: మీ జాబ్ గురించి చెప్పొచ్చు కదా
10: టీచింగ్
13: ఆడవడు ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ సార్ టెంపరీ స్టాఫ్
14: టెంపరీయా ఎన్నేళ్ళు సంది
13: అంటే
0: Subu, una persona amb mala sort, li toca ensenyar educació sexual en un poble hostil. Així que ha de trobar la manera de sortir-ne airós i alliurar-se de la ira del seu pare conservador.
1: Bueno, són, sí. Tenim el conflicte, eh? Tenim el conflicte aquí, ja.
3: Següent.
0: Sí, següent. A Apple TV arriba Silo.
15: What we see is not what's out there.
16: We do not know why we are here. We do not know who built the silo. And why we are underground. We only know the world outside our sanctuary is death.
2: If you boil the pact down to one rule, it's do not say you want to go outside.
0: La tercera temporada de Silo continua la saga d'una societat distòpica de 10.000 persones que viuen sota terra en misterioses circumstàncies mentre revela una altra història ambientada segles després. En el present, Juliette Nicole sobreviu a la neteja forçosa, però torna amb
3: llacunes.
0: No, ho anava a dir. No, amb faltes de memòria, mentre el Silo es recupera de la rebel·lió i s'enfronta a una nova i perillosa amenaça. En el passat, la periodista Helen Drew i el congressista Daniel Nee, descobreixen una conspiració que els arrastra a una cadena
3: d'esdeveniments
0: amb conseqüències catastròfiques i irreversibles.
3: Ai, moltes coses.
0: Moltes coses, però no fa mala pinta.
3: Mira, a mi la distòpica, l'adjectiu ja distòpic ja em tira endarrere, ja, perquè estic cansat de distopies ja.
1: Jo ara li estava dient al Sergi, eh?
0: Bastant distòpic, que crec que t'agradaria. L'estiu que la mare va tenir els ulls verds.
3: Me l'apuntaré.
0: Sí, és una anada d'olla completament. O sigui, és una fumada de porro que...
3: Però... És que no m'apeteix.
0: No, dóna-li una oportunitat.
1: Pues mira, ara l'estava dient el Sergi mentre sonava el tràiler. Ojo que el lloc de From no miri Silo, eh?
0: Us però dic. Llavors, o sigui, des de...
3: Jo miraria, si és entre una i l'altra, miraria From.
1: Vaja, hombre.
3: Perquè t'assegures, d'aquesta és la primera que ens has parlat.
1: Però entre tres temporades ja, bueno, està estrenant
3: si
1: la tercera.
3: No n'has sentit parlar per alguna cosa, serà.
1: Jo és que segueixo reformant la meva teoria de que Apple TV i HBO, bien.
3: Bueno, From és HBO.
1: No exactament. És MGM, però arriba a Espanya a través d'HBO.
0: Molt bé.
3: Jo que veig molt HBO i molt Apple TV, també et puc dir que hi ha coses que no estan...
1: No, estic d'acord. La regla que confirme, o sigui, l'excepció que confirme la regla és Eufòria. O sigui, ja m'ha quedat clar, això.
0: Molt bé, vinga, va, seguim. També arriba a Filmin Justícia, Those Who Kill.
8: Ni vet du hem sådana som oss. Vi kan prata om andra. Vi kan förstå vad som pågår i huvudet på dem. Men när det kommer till oss själva hittar vi inte orden.
11: Den afdøde var et par stående bandemedlem. Patrick Antonsen skal løslet efter at afsone en dom for trafikdrab.
17: Det eneste vidne, vi har, det er ham, der så morderen vende rundt og fortsætte med at skyde.
18: Jeg tror, det her er meget mere personligt motiveret end bare et bandedrab.
0: En aquest cas és una nova temporada del thriller detectives que en aquesta ocasió la criminòloga Louise Bernstein haurà d'investigar l'execució d'un membre d'una banda criminal juntament amb el seu company Frederick Hapgar. La nova professora de perfil criminal es fa càrrec del cas d'un membre d'una banda assassinat a trets just al sortir de la presó. Mentrestant, un exconvicte es veu arrastrat de nou als seus antics hàbits delictius.
3: Això és nòrdic, no?
0: Fa pinta.
3: Noruec, home, danès...
0: Sí,
1: Hapgar i Bernstein sonen, no?
0: Sí.
3: Anem cap a Noruega, sí. Suècia.
0: Sí. A Netflix, a Salcedo Cuero i Bugalú.
19: Súbale, que este está bueno.
20: Este territorio es nuestro.
21: Usted me estaba buscando un portero que le ayudara a filtrar clientela.
20: Caballero,
19: esto no es cualquier cosa. La noche está caliente. Y el que entra, se queda.
20: Ah, listo, de una.
0: Martín Salcedo protagonitza aquest spin-off de la sèrie nostàlgica La primera vez. El jove no es deixa impressionar fàcilment fins que Verónica Pinilla i Quiebra de Cantó donen l'aposta amb les drogues, la beguda i el perill.
1: Bueno.
0: Jo crec que no la miraré.
1: No, eh?
3: Per mi següent. Això què és? Argentí? No.
0: Hòstia, no ho sé.
3: No, argentí no sonava argentí.
0: No.
1: La següent?
0: Sí. La següent era una peli. Hi ha una pel·li que es diu No tengo miedo, protagonitzada pel Michael Jenner.
1: Pues... aquesta ja t'he dit que no està protagonitzada per Michael Jenner,
0: no,
1: per lo que jo he vist, però el tràiler m'ha agradat molt, ha fet molt bona pinta. I sobretot he vist actuació infantil molt ben feta.
0: Sí?
1: Sí.
0: Pues venga, a Netflix arriba No tengo miedo.
22: Mira, el malo.
6: ¿Saben para dónde fue la bola, cabrones?
7: Fue a casa de la bruja.
22: En el bosque no hay ninguna bruja.
7: Un día desapareció un niño y ahí se dieron cuenta que comía carne humana.
23: Tienes que llegar al otro patio y cruzar el túnel
22: sin que la bruja te coma.
24: ¿Hola? ¿Puedes guardar un secreto? Es que encontré una cosa.
22: ¿Eres un ángel?
25: ¡No me cobarde, cabrón! ¡Tens
26: huevos, carajo! Ustedes casen espiando, ¿eh?
0: Durant l'estiu del 1986, Miguel, de 10 anys, descobreix un entrenador secret que li mostra la cara més cruel i fosca dels adults, començant pels que creia conèixer millor.
1: Mira, perquè jo he vist el tràiler i us puc fer un petit... No diré spoiler, perquè si ho estrenen al tràiler imagino que sí, és Vox Populi, no?
3: Ah, spoiler.
1: Però, bàsicament, a aquests dos nens se'ls hi cola una pilota a la casa d'aquesta senyora, que sí. Té una llegenda negra darrere. Què passa? Que si troben una trampilla on troben un nen segrestat des de no saben de quan...
3: Alça! Bona.
0: Sí, sí.
1: I ho descobreixen els nens, i els nens ho mantenen en secret.
0: Oh! Hòstia.
3: Còmplices.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. No, no, fa bona pinta, fa bona pinta. A Apple TV, arriba Ciclos.
27: Es una entrada familiar.
28: Perdón, verás, es que somos los padres legales de los chavales. Y esta es su madre biológica. Juntos somos una familia. ¿Sabemos ya cómo encajarlo? No, todavía no. ¿Nos va a suponer algún reajuste?
27: Sí, pasad ya.
28: Vale, muchas gracias.
27: ¿Habéis pensado qué más os apetece hacer?
29: Me gusta improvisar.
30: Me empiezo a sentir un poco excluida de este proceso.
28: Lo está intentando, pero su forma de intentarlo no se parece a la nuestra.
31: Mamá traerá comida.
0: És una comèdia coral britànica. És la cinquena temporada que troba a Nicky i Jason lidiant amb les conseqüències...
3: Bregant
0: amb les conseqüències que la mare biològica de Princess i Tyler, Kat, apareix a la seva porta i el caos que porta la tranquil·la vida familiar.
3: Molt bé. Torbellino, com seria? El remolí?
0: El remolí.
3: Te l'ha saltat, aquesta paraula.
0: És que no,
3: no t'ha vingut la traducció al cap, eh?
0: No. No, la veritat és que no. No, a veure, altres sèries que s'estrenen, les repassem sense tràiler. La Casa de la Pradera.
3: Home.
0: Arriba a Netflix.
1: Una mena de remake, eh? O algo així.
0: Sí. Agatha i Lola, a 3 Player.
3: Semblen protagonistes de escenas de matrimonio.
0: Sí. El viajero, arriba a Cosmo, Dalgliesh, a Filmin, Cómplices hasta el final d'Amazon Prime, i també arriba Lucky a Apple TV.
1: Molt bé.
3: Bueno, confirmem que...
0: Quina era, Ivana, que tu deies?
1: No tengo miedo.
0: A veure aquesta.
1: Tot i que també m'havia quedat amb una altra, eh? Com es deia ara? No sé si tinc gaire temps per...
3: El solo, què?
0: Tens un minut, sí.
1: La del solo... Com hem dit que es deia?
0: Silo.
3: Silo,
1: Silo, ara, Silo, exacte, d'Apple TV.
0: Sí, la del verano del 36.
3: Que m'enamoré. Sí, la d'Olivia, no, si ara ens agraden totes. És un trunyaco de B15, no cal que ens enganyem.
1: A veure, estem adentrant-nos al juliol,
3: claro, si
1: que
3: no
1: de tota la vida...
3: El juliol i l'agost...
1: De tota la vida són èpoques de baix consum, perquè la gent prefereix estar a la platja que estar mirant la tele.
3: I l'agost perquè torna el lasso, perquè si no...
1: I Futurama, també.
3: Futurama, molt bé.
1: Veus?
0: Molt bé.
3: Que bé.
0: Doncs aquestes són les escenes que arriben aquesta quinzena de juliol.
3: Molt gràcies, bé, feliç juliol.
0: Sí, gràcies, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Fins aquí l'Això Man Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oblida.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Javier Méndez. Continuem pendents de la situació dels boscos per l'alt risc d'incendis. De fet, els agents rurals han elevat fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés aquest dijous és el Parc Natural de la Serra de Montsant. En total, les limitacions afecten espais de 223 municipis de 24 comarques, com ha recalcat el coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, Andreu Montblanc. Els agents rurals lamenten que els cal fer molta pressió sobre la població perquè comprengui la necessitat dels tancaments de les zones naturals. També destaquem que els agents rurals acaben d'informar de l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, que haurien afectat una superfície d'unes 161 hectàrees de terreny majoritàriament agrícola. Del total, 102 hectàrees corresponen a l'espai natural protegit de Granyena. En aquest context, també, la simultaneïtat dels incendis dels darrers dies ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de Saja, destaca la ramaderia extensiva com a una de les solucions per a la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
3: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
2: També Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Sabadell. Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat 3 persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb els fets. I en esports destaquem que Pere Romeu ha renovat 2 temporades més com a entrenador del Barça femení. Després de 2 temporades exitoses, especialment la passada, amb un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb 3 baixes, l'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Paralluello. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.

0: zip trip, flip Fantasia.
1: What's that?

Dip trip, the Fantasia.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Javier Méndez. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament, diumenge, recordem, tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests tres dies, en què s'han superat rècords diürns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
3: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
2: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana estar pendents de les senyals, no banyar-se en zones prohibides i prendre cura dels menors. I en clau política, el ple del Parlament ha instat a ampliar el parc d'habitatge públic adreçat a la població jove, fixant que reservi com a mínim un 30% de les promocions per a joves fins als 40 anys. La iniciativa s'emmarca en una moció sobre joventut presentada per Junts, que ha estat aprovada amb el suport del mateix de PP, Comuns, CUP i Aliança Catalana, també Junts, mentre que PSC, Units, Esquerra i Vox s'han abstingut. El text reclama que el govern reforci les polítiques destinades a assegurar la igualtat d'oportunitats dels joves en l'accés a l'habitatge. Per contra, ha estat rebutjat un punt de la moció que proposava que el govern millorés els préstecs d'emancipació juvenil, incrementant l'ajuda fins a un màxim de 60.000 euros per operació. El Departament d'Agricultura ha confirmat 6 nous casos positius de pesta porcina africana en senglars, tots dins la zona del risc. En concret, s'han detectat 2 a Barcelona, 2 a Sant Feliu de Llobregat, 1 a Sant Just d'Esvern i 1 a Cerdanyola. Fins ara són 19 els municipis dins d'aquesta zona. En total, d'aquesta darrera setmana, s'han capturat 418 senglars dins la zona infectada. I els Mossos d'Esquadra han denunciat un conductor de 30 anys per circular a 189 km per hora a la carretera C14 dins el terme municipal de Coll de Nargó a l'Alt Urgell. L'home seria el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins d'aquí una estona.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
2: Una represa del flanc dret de l'incendi de Guimerà posa de nou en màxima alerta els bombers que han doblat esforços per aconseguir controlar els 6 incendis declarats ahir i que fins ara estaven tots estabilitzats. Jordi Fortià.
3: El cos alerta que l'alt risc d'incendi que afecta ara mateix a més de 3 quartes parts de Catalunya empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu, assegurant que els cal avançar en les tasques de control per deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
4: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Hem treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, doncs, puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar bé.
2: Protecció Civil manté també activat el pla d'alerta per calor davant les altes temperatures d'aquests dies.
3: Tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
5: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem, doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis i, si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112 de manera immediata.
2: El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança Catalana es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana.
3: El baròmetre del Centre d'Estudis Opinió apunta a una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El seu director, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part al traspàs de vots a de Vox.
6: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant quasi un 25%, un 23% aproximadament.
2: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
3: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
7: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
2: I en esport, Joel Gomis, avui s'ha fet l'acte de renovació de Pere Romeu com a entrenador del Barça femení.
8: Ja fa setmanes que es va anunciar que renovava fins al 2028, però fins avui no s'ha fet aquest acte de signatura del nou contracte. Romeu es mostra il·lusionat de continuar al capdavant del conjunt blaugrana, amb qui va guanyar Supercopa, Copa, Lliga i Champions la temporada passada.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps i amb aquesta onada de calor que s'allarga. Luis Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. La temperatura continua i, de fet, ha estat molt alta també les últimes hores. Ha baixat mínimament respecte a ahir, però ningú ho diria, perquè venim de tan amunt que la calor continua sent extrema. En el cas de Lleida i Girona capitals, 40 graus de màxima, entre 33 i 38 graus hem tingut a Barcelona, 34 a Tarragona capital, entre d'altres municipis. A hores d'ara aquesta calor continua, també amb molta humitat a la Costa Brava, que està fent pujar força la xafogó, i algunes tempestes que s'estan formant al Pirineu, sobretot al més lleidatà i al voltant del Principat d'Andorra. Algun ruixat continuarà caient en aquesta zona aquesta tarda, també cap a l'interior de l'Ebre, i tot plegat esperant a una nit en el que arribaran més núvols, amb quatre trons, quatre gotes, però que no ens sorprengui, el que serà és una nit d'insomni una altra vegada. El divendres s'aniran esqueixant aquests núvols matinals i la temperatura baixarà una mica respecte avui. Molta calor encara. A la Costa Brava és on se sentirà més aquesta davallada. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i, en especial, vies afectades per incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, ens queda tallada la T244 entre el Montmell i Querol per aquests darrers incendis, i en alguns casos d'aquesta tarda hi ha hagut petits incendis de vegetació on s'ha generat una mica de retenció. Això ha passat a la B30, a la zona de Barberà, i en sentit nord, ara ja pràcticament normalitzada la circulació en aquesta zona, tot i que queda sobretot lentitud més enrere a la zona de Cerdanyola. Però sí que la C58 ha quedat una mica plena també per aquest motiu, a la zona de Ripollet, en els dos sentits de la marxa, i també a la pròpia autopista P7 a Barberà del Vallès, i en sentit, sembla que tot plegat, però amb tendència a la millora. Pel que fa a vies amb retencions, aquesta hora destacarà encara la C60 Argentona en sentit Mataró, i també la C58 i la C33, les dues de Montcada fins a Barcelona. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Ho dèiem en titulars, una represa fa escassament pocs minuts. El flanc dret de l'incendi de Guimerà ha posat de nou en màxima alerta els bombers, que han doblat esforços per aconseguir controlar els 6 incendis declarats ahir i que fins ara estaven estabilitzats. Doncs bé, el foc aquest de Guimerà ara ja torna a ser actiu. Segons bombers, té capacitat de llançar focus secundaris i ha agafat vegetació forestal i camps de conreu per segar. S'ha demanat el confinament de la vila

0: nous incendis.
1: A tot això s'afegeix que les altes temperatures d'aquesta segona onada de calor també els està afectant la seva feina per extingir els focs. La màxima prioritat encara avui és, com dèiem, evitar possibles revifades com la de Guimarà ara mateix. Televisió de Sabadell, Lorena Martín, bona tarda.
2: Setmanat continua sent l'incendi que concentra més recursos, en prop de 200 hectàrees afectades, tot i que continua estabilitzat, mentre que també ho està l'incendi de Gavà. Segons les hipòtesis, aquest últim apunta a l'ús de material pirotècnic. Ara els esforços se centren a consolidar els perímetres i evitar possibles reignicions durant les hores de més calor. El cos manté activat el nivell 5 de risc sobre 6 i ha doblat els mínims de personal als parcs de bombers i manté preparats nombrosos recursos davant la possibilitat que apareguin nous focus de manera simultània. L'inspector de bombers, Oriol Corbella, ha explicat que l'estratègia és impedir que un únic incendi acabi absorbint tots els recursos disponibles i així garantir la resposta davant de qualsevol nova emergència. També ha destacat la col·laboració dels pagesos en alguns focs, especialment els de cereals, on els tractors han ajudat a perimetrar les flames. Els bombers recorden que les properes hores continuaran sent molt delicades a causa de les altes temperatures i la baixa humitat i insisteixen que si un incendi s'acosta a zones habitades, la mesura més segura és seguir sempre les indicacions dels serveis d'emergència i sempre que sigui possible confinar-se dins dels habitatges.
1: Gràcies, Lorena. Seguirem pendents d'aquesta represa a Guimarà. Mentrestant, però, la simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible.
0: Pere Roquer, president de SAGE, aposta per la ramaderia extensiva com a una de les solucions per a la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
3: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
0: A banda, Roquer ha apuntat que les asseguradores no estan dimensionades per la feina que els genera unes incidències com la d'aquests dies i ha denunciat que poden arribar a doblar el preu de les assegurances després d'haver de pagar una indemnització.
1: I tot plegat, ho dèiem, en portada en un escenari de risc extrem d'incendis per 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell, Marmellà, s'afegeixen als 7 espais naturals amb restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
4: Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
5: Estem en una situació extrema. Des de les 0 hores d'avui s'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos. S'ha afegit el massís, que és el massís de Montmell-Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant a la demarcació de Tarragona. Les temperatures són altes, són de rècord, l'humitat és molt baixa i això provoca un risc extrem en 24 comarques. Estem en nivell pla alfa 4, en 24 comarques, ara actualment ja en 223 municipis.
4: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del pla alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: I tot això en plena onada de calor. Protecció Civil manté també activat el pla d'alerta per calor davant les altes temperatures d'aquests dies, tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana. Amb una petita baixada de temperatura diumenge, tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Esther Minguell.
7: Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests 3 dies, en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
8: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot amb pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo. I si veiem alguna columna de fum, doncs avisar al 112 de manera immediata.
7: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana parar atenció a la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.

0: Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO de l'any que s'ha retardat per qüestions administratives. Carina Bebé.
1: Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa dos anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada tres vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només el traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
2: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant quasi un 25%, un 23% aproximadament.
1: També la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
0: I la Fiscalia recorre la retirada del passaport a Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, i la seva assessora.
3: El Ministeri Fiscal ha presentat un recurs en què qualifica aquesta mesura d'innecessària, injustificada, immotivada i injusta i critica l'escàs rigor amb el qual el jutge va adoptar les mesures cautelars. De fet, el Ministeri Públic acusa el magistrat de conjurar un hipotètic risc de fuga per part de Gómez i insisteix que la seva visió no és fàcilment assumible per un estat de dret.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Els estudis geològics ja assenyalaven el punt de l'esvoranc del Putxet com un dels més delicats de la línia 9 del metro de Barcelona, segons el Col·legi de Geòlegs.
3: De les causes i possibles conseqüències de l'esvoranc n'hem parlat a la xarxa amb Félix Ruiz, doctor en enginyeria civil i arquitecte tècnic, i creu que no cal temer més incidents i que els treballs a la tuneladora poden continuar, però que probablement caldrà incrementar les mesures de seguretat.
5: A Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogeni, i hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. Que aquest túnel s'està fent amb tuneladora, s'està continuant fent, és a dir que en tot cas, és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
3: Félix Ruiz creu que l'esvoranc del Putxet es pot deure a moltes causes geotècniques, però que probablement respon a un canvi de material geològic al subsol o a la presència d'aigua.
0: I en la plana policial detenen un home per matar un jove a Cubelles.
3: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia a una zona amb tendes a campanya situada en una àrea boscosa al costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
0: També els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Sabadell.
3: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb els fets.
0: I els Mossos investiguen si la mort de la dona trobada el passat 3 de juny al riu Segre, al seu pas per Lleida, té un origen criminal. Es tracta d'una dona d'entre 25 i 35 anys. Els Mossos han difós una imatge generada en VIA i demanen col·laboració ciutadana per identificar-la. O a Ulla de Ràdio, Eric López.
6: El dia dels fets, els Mossos van rebre l'avís de la presència d'un cos que estava surant al riu Segre a l'altura del Pont Nou de Lleida, a la zona dels instituts. La investigació va determinar que es tracta d'una dona i que la mort s'hauria produït el mateix dia de la troballa, però encara es desconeix la causa exacta i la seva identitat necessària per reconstruir els fets. En aquest sentit, l'inspector cap de la Divisió d'Investigació Criminal Lleida, Sergi Masalles, ha assegurat que han fet totes les comprovacions ordinàries i consultes a nivell internacional i que no els consta cap denúncia de la seva desaparició. Per aquest aquest motiu, ara han decidit elaborar un retrat amb intel·ligència artificial i difondre'l a través de les xarxes socials per buscar l'ajut de la ciutadania.
7: Hem implementat la tecnologia de la qual avui disposem, que és en aquest sentit la intel·ligència artificial, per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat, tant en quant a la roba i en quant a la seva imatge. Per si tenim alguna persona que la pot reconèixer i ens pot donar informació sobre aquesta persona.
6: Els Mossos demanen a qualsevol persona que pugui reconèixer-la o tingui informació sobre el cas que es posi en contacte amb el cos.
0: L'Agència Tributària de Catalunya augmenta un 25% les atencions de la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya d'enguany. Mont Carvajal.
8: Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
9: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. La gent seguirà pagant la renda a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renda? Doncs això potser sí. Ara bé, sempre m'acord amb l'AET, perquè en aquests moments qui té les competències és el govern d'Espanya i no som nosaltres, no?
8: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials.
3: L'Institut Català de la Salut ho està provant en el centre de Roquetes, al Baix Ebre, i un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
0: Els resultats els tindran l'any que ve, Maite Polo.
10: Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin, amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
11: El que es pretén és que podem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
10: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6,5 milions d'euros és públic, de la Unió Europea, i també privat.
0: I només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país, i tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència. Sònia Kerr.
12: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i també a l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
13: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
12: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
3: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la plaça Catalunya, el carrer Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet dissenyat per Ramon Vigues, que s'ubicarà a 13 mercats a la ciutat i a la plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4 milions i mig d'euros.
0: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per a les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el teletreball, la família o la sexualitat. David Navarro.
14: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar el Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
15: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
14: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Avui s'ha oficialitzat la renovació de Pere Romeu com a primer entrenador del Barça femení fins al 2028. Després de dues temporades exitoses, amb un pòquer de títols en la darrera, el tècnic i l'equip afronten un nou curs amb les baixes d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo, i també amb les renovacions de Marta Torrejón i Caroline Graham. Per últim, Romeu s'ha desfet en elogis durant la seva acte de renovació cap a Patrick Guijarro, cridada a ser una de les líders de l'equip, i també ha demanat que les joves facin un pas endavant.
3: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
2: L'Espanyol ha incorporat la davantera Anita Marcos. La sevillana arriba del Madrid Club de Futbol Femenino, on el curs passat va marcar 6 gols. Marcos ja parla com a nova jugadora blanquiblava.
4: Es un club que lleva muchos años creciendo y creo que es un sitio en el que puedo sacar mi mejor versión. Creo que la gente puede esperar de mí una jugadora que pelea mucho, que no da un balón por perdido, que al final el área es su zona de confort y pues al final lo que te he dicho, creo que muchos goles y sobre todo pues ayudar al equipo todo lo posible.
2: Tot plegat en un dijous en què l'Espanyol masculí ha fet el primer entrenament del curs, un cop completades les revisions mèdiques pertinents. A la segona divisió, el Girona també ha començat els entrenaments sota les ordres de Quique Álvarez, tot plegat en el dia en què ha incorporat Ivan Morante del Burgos. L'altre català de la categoria, el Sabadell, ha fitxat Òscar Sanz, del Nàstic de Tarragona. En futbol sala, el Barça ha fitxat el tanca francès Souhel Moudin per les pròximes dues temporades més una d'opcional. El jugador prové de l'Étoile Levallois de França, país del qual n'és el capità de la selecció i també el millor jugador de la competició domèstica. L'escoltem ja com a jugador blaugrana.
5: Muy contento de estar aquí, el grande club de Barcelona. Espero que pueda ayudar al equipo más rápido y espero que mi compañero me ayude a mí para la adaptación más rápido para ser el grande suelo.
2: En hoquei sobre patins, els entrenadors catalans Marc Montaner de l'Igualada i Lluís Rodero del Vilassana han estat escollits millors tècnics de l'hoquei lliga masculina i femenina, respectivament. I un darrer apunt en ciclisme, l'Ali, perquè el català Àlex Molinar ha hagut d'abandonar el Tour de França després d'una forta caiguda que va patir en l'etapa d'ahir. Un Tour que avui ha ascendit al Tourmalet en una de les grans etapes de la prova i que ha acabat amb victòria de l'eslovet Tadej Pogačar, que ha recuperat el mallot groc i lidera la classificació general amb 2 minuts i 38 segons respecte a Jonas Vingegaard.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
6: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
7: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
9: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
8: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
9: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
10: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
9: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
11: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa. Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
9: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: El fenomen de les aurores boreals, també conegudes com a llums del nord, es produeix gràcies a la interacció entre el sol i la terra. Aquests impressionants espectacles de llums al cel nocturn són el resultat d'una sèrie d'esdeveniments astronòmics i físics que tenen lloc a gran altitud. Les aurores boreals tenen lloc principalment a les regions polars, com l'Àrtic i parts de l'hemisferi nord. Es produeixen quan partícules carregades, principalment d'electrons i protons, són expulsades pel sol en un corrent de vent solar. Aquestes partícules viatgen a través de l'espai i són atretes pel camp magnètic de la Terra. A mesura que les partícules carregades s'acosten a la Terra, algunes són capturades pel camp magnètic i es dirigeixen cap als pols nord i sud. A mesura que aquestes partícules xoquen amb l'atmosfera terrestre, interactuen amb els àtoms i molècules que hi són presents. Aquesta interacció fa que els àtoms s'excitin i després emetin llum en forma d'aurores. La varietat de colors de les aurores es deu als diferents elements presents a l'atmosfera i a l'altitud a què ocorren les interaccions. Els colors més comuns són el verd, produint una interacció amb l'oxigen, i el vermell, generat per la interacció amb el nitrogen.
1: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'S59 d'estiu d'avui, dijous 9 de juliol del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès.

0: arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que ha estabilitzat l'incendi de Sant Manat que ha cremat 220 hectàrees. S'aixeca el confinament a les urbanitzacions del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però es manté a Guanta. Calders, el Moianès, evita els danys principals de l'incendi originat ahir al pont de Cabrianes, al Bages. Cancel·lada tota la programació de l'Escaldarium 2026 per l'impacte de l'incendi de Sant Manat a Caldes.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'E59 d'avui explicant-vos que l'incendi forestal de Sant Manat ja està estabilitzat i els veïns de les urbanitzacions del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, pertanyents a Caldes de Montbui, ja han deixat d'estar confinats. A dia d'avui, l'únic nucli que es manté en aquesta mesura és Guanta. Així ho confirmava ahir al vespre la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Per altra banda, el de Sant Manat ja hem aixecat els dos confinaments que afectaven a les urbanitzacions de Caldes de Montbui i només queda encara evacuades les persones de la urbanització de Guanta que pertanyen al municipi de Sant Manat i l'incendi doncs, també el podem donar per estabilitzat.
0: Un desconfinament que s'ha de fer amb peus de plom. És per això que la carretera del Farell i Sant Sebastià de Montmajor està oberta només pel càmping i els veïns d'aquestes urbanitzacions. L'objectiu és clar, deixar els accessos lliures perquè els equips d'emergència puguin continuar treballant sense traves. Un incendi que, com us hem anat explicant, es va iniciar el passat dilluns, minuts després de les 2 del migdia en un camp de conreu de Sant Manat i que es va enfilar pel bosc de Can Fruitós, convertint-se en un bosc forestal que ha afectat 220 hectàrees. Tot i que el perímetre ja no creix, l'inspector dels bombers, Oriol Corbella, detallava aquest matí que acaba de pagar-lo serà complex.
3: I també el que ja va començar també abans d'ahir, que és el de Sant Manat, que porta 220, que són incendis que cremen també amb un perímetre molt difós i que amb aquests focus secundaris i amb aquest perímetre que també crema en relativa baixa intensitat, aquests flancs, doncs fan molt difícil de perimetrar i d'acabar de apagar, perquè amb les altes temperatures i la baixa humitat relativa, sobretot que es dona en el migdia, doncs això que va cremant en su mort, doncs torna a arrencar, torna a fer noves columnes, torna a llançar focus secundaris i ens complica sobretot el control i extinció d'aquests incendis.
0: Per evitar precisament que el foc revifi amb les altes temperatures i el vent de marinada, unes 43 dotacions dels bombers continuen treballant intensament sobre el terreny per controlar qualsevol revifalla. De fet, aquest és actualment el foc que acumula més recursos de tot Catalunya. Estabilitzat el foc de Navarcles, que ahir a la tarda va afectar 30 hectàrees i que va obligar a confinar Sallent i part d'Artés. El Moianès esquiva les afectacions més greus. Només afecta algun tram del terme municipal de Calders. Endavant, Jordi Givert.
4: Tot i que en un primer moment semblava que el foc podria afectar a la part sud del terme municipal de Calders, l'incendi va créixer en direcció contrària, afectant principalment els municipis d'Artés i Sallent. En total van cremar 30 hectàrees, la majoria, com dèiem, a la comarca del Bages. La bona evolució de l'incendi ja va fer que a 2:15 de la nit s'aixequessin els 3 confinaments que s'havien establert a Sallent, en un polígon industrial, i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. Precisament els bombers han indicat que allà on els queda més feina és a la planta de gestió de residus d'Artés, que va quedar afectada per l'incendi i que ha provocat una columna intensa de fum negre que durant el dia d'avui encara es pot apreciar. Segons els bombers, aquesta fumera possiblement continuï sent visible durant uns dies. El foc es va originar a 3:15 de la tarda al pont de Cabrianes i va agafar direcció a Artesa. L'alcalde del poble, Enric Forcada, ens explicava ahir a la tarda els primers moviments de l'incendi.
5: Llavors ha començat a ser el pont de Cabrianes i ha anat avançant una mica per la carretera d'ella i anava avançant cap a Artés i l'han anat parant, però de moment encara no està controlat. Sí, nosaltres hem activat el pla d'emergències, és el primer que hem fet, i des de la Generalitat s'ha confinat a la zona oest del poble i polígon, i a part d'altres nuclis, Navarcles i Cabrianes, que ens han dit que era més per precaució i per treballar amb més facilitat, no trobar gent als carrers, més que per perill.
4: El fum negre, provocat per la crema dels residus de l'empresa afectada per les flames, va obligar a confinar els nuclis habitats més propers. En aquest sentit, Sallent va acabar sent el municipi més afectat, començant pel polígon industrial i Cabrianes, abans de confinar-se durant un parell d'hores tot el municipi. L'alcalde sallentí, Oriol Ribalta, ho explicava des de Cabrianes.
6: Bé, des del CECAT s'ha enviat una alerta a tots els ciutadans del municipi. Primer hem començat confinant Cabrianes i el polígon Berenguer i després el conjunt del municipi. Per tant, tot Sallent, el municipi de Sallent està confinat i el confinament es fa justament per aquesta columna de fum d'una empresa que està cremant a l'altra banda de la Gavarresa, al terme d'Artés, i que, per tant, va cap al municipi, i perquè hi ha els accessos tallats del municipi. Ara fa poc han reobert la C25, però hi segueixen havent accessos tallats perquè el municipi està confinat i, per tant...
4: La proximitat de les flames a l'eix transversal també va obligar a tallar l'autovia durant 3 hores en els dos sentits de la marxa, generant grans cues. Cap als vols de les 9 del vespre, la situació es va estabilitzar. Ribalta explicava l'operatiu que ha continuat durant aquesta passada nit.
6: Doncs que l'incendi s'ha d'estabilitzar encara, i que per tant hem d'estar vetllant, hi ha els mitjans aeris treballant, hi ha la gent llaurant per tal d'evitar aquests focus secundaris i evitar que el foc es propagui i, sobretot, definitivament apagar-lo, no? Però encara no podem dir que s'ha estabilitzat.
4: Finalment, el foc es va donar per estabilitzat cap a les 10 gràcies a una ràpida actuació dels bombers amb una cinquantena de dotacions de suport. També hi van participar les ADFs del nord del Bages, així com l'ADF Quercus del Moianès, que va permetre parar els flancs més perillosos del foc en poques hores. Avui es continuaran les tasques de seguiment i control del perímetre per evitar revifades i treballs per donar-ho per controlat.
0: Davant la situació d'emergència actual en la que es troba Caldes de Montbui, l'Escaldarium 2026 i tota la seva programació ha quedat cancel·lada. Ahir, després que l'incendi de Setmanat es donés per estabilitzat, a les xarxes socials de l'Escaldarium es presentava un comunicat difícil per molts. I és que la Comissió Escaldarium, l'òrgan gestió de la festa, format pel Ball de Diables de Caldes, l'Associació de Bombers Voluntaris, l'Associació La Forca, l'Orquestra de l'Escaldarium i l'Ajuntament, prenien la difícil decisió de cancel·lar tota la programació del cap de setmana, inclòs l'assaig general que hi havia previst per avui dijous. Els motius pels quals han pres aquesta decisió han sigut els següents. Primer, que l'incendi no estava estabilitzat i, per tant, no sabia l'evolució que podia tenir. A més, degut als esforços que estan fent els diferents cossos de seguretat i de la situació general d'incendis a Catalunya, no hi ha recursos per fer front a la seguretat de la festa. Això implica bombers, ADFs, Protecció Civil, Mossos d'Esquadra i policia local. A més, davant la difícil situació que estan vivint moltes famílies, no consideren ètic ni responsable celebrar una festa a Caldes de Montbui, ja que mentre hi hagi un incendi no pot haver-hi festa. Ramon Soler, director musical de l'Escaldarium, ens explicava així com va ser prendre aquesta difícil decisió.
7: La decisió de suspendre la resta d'actes de l'Escaldarium va ser alhora molt fàcil i molt difícil. És a dir, molt fàcil perquè hi havia motius de moltíssim pes. És a dir, per un cantó, en una situació en què tens la muntanya al costat de casa teva cremant, a més, molts altres incendis arreu del país, famílies del poble i del poble del costat que s'ho estava passant molt malament, simplement no toca fer una festa. No ens sentíem amb cor de fer una festa en un context així. Hauria estat una gran falta de respecte i de sensibilitat per començar. I després hi havia criteris més objectius, i és que, evidentment, la situació dels incendis té ocupats a tots els cossos de seguretat que habitualment treballen a l'Escaldarium, Mossos, bombers, Protecció Civil, etc. I el dissabte no n'haguessin pogut disposar perquè, evidentment, estan ocupats en tasques molt més importants que l'Escaldarium, de manera que no haguessin pogut complir el pla d'autoprotecció que és necessari per garantir la seguretat d'una festa que aplega entre 6 i 7.000 persones. Si no podem protegir les persones, que és la prioritat principal, no es pot fer la festa. És així de simple. Aleshores, per això va ser fàcil. I va ser difícil perquè és dur veure com després de tot un any treballant amb molta il·lusió, amb moltes hores, amb molt d'esforç, amb moments d'estrès, amb càrregues de feina molt grans, Doncs tot això es quedi en no res. Això és dur i és perfectament compatible aquest dolor amb el convenciment absolut d'estar prenent la decisió correcta.
0: La cancel·lació d'aquesta festa tan emblemàtica de la Vila Termal no és el primer cop que ha passat. De fet, és la tercera vegada que s'ha de prendre aquesta decisió. Primer va ser l'any 2008 per pluja, després el 2020 pel Covid i enguany ha sigut pel foc. No obstant això, l'any 2021 es va fer el Concertàrium, per tant un any on no es va cancel·lar però sí es va modificar. Més enllà d'això, el mateix comunicat que han tret agraeixen la feina incansable que estan fent tots els cossos de seguretat i acaben amb una frase de la nova llegenda del Templàrium d'enguany que diu: «Quan la terra parla, cal escoltar-la». Des del passat dilluns dia 6 de juliol fins al dia 14 d'aquest mes, Sant Feliu de Codines acull el rodatge de la nova pel·lícula d'Isaac i la Cuesta, tot i que avui, demà divendres, són els dies clau d'afirmació. Els treballs es concentren a la plaça Doctor Robert i a diversos carrers del centre, que s'estan transformant per recrear l'època en la que es desenvolupa el film. Per aquest motiu hi haurà afectacions puntuals, com ara la pèrdua d'algunes places d'aparcament, el trasllat provisional del contenidor de vidre de la plaça o talls de trànsit intermitents al carrer de Sant Joan. No obstant això, dilluns us en portarem més detalls. I l'Ajuntament de Muià farà un gir de 180 graus en la gestió de les escombraries. A partir d'aquest mes, el poble posa en marxa un nou model de recollida amb contenidors tancats i controls d'accés. Jordi Givert.
8: Ja està en funcionament des d'aquest mateix 1 de juliol, aquest passat dimecres, i ho fa conjuntament amb el Consorci del Bages per la gestió de residus i l'objectiu és emular l'èxit d'altres localitats veïnes i fer el salt de la taxa de recollida selectiva, que actualment és del 40%, fins a un objectiu proper, al 70%. El canvi principal afectarà els contenidors d'orgànica i de resta que incorporaran un tancament electrònic. Per poder-los obrir, cada llar ha rebut dues targetes identificatives, tot i que el sistema també funcionarà a través d'una aplicació mòbil. La fracció orgànica es demanarà que es llanci sempre en bosses compostables i es podrà dipositar qualsevol dia de la setmana. Per facilitar-ho, l'Ajuntament instal·la una màquina expenedora gratuïta a Cal Comadran, que subministrarà 60 bosses cada 3 mesos per habitatge. El canvi més restrictiu serà a la fracció de la resta. El contenidor només es podrà obrir un dia a la setmana, a escollir entre els dijous i els diumenges, excepte per casos especials, com les famílies que utilitzen bolquers, que podran demanar un permís ampliat. Per contra, els contenidors de paper, vidre i envasos continuaran sent totalment oberts com fins ara. La mesura es complementarà garantint que totes les àrees de recollida del municipi disposin de la fracció completa, o sigui, els 5 contenidors. En paral·lel es modifica el servei dels voluminosos i la fracció vegetal, que passarà a fer-se exclusivament a domicili i amb cita prèvia per afavorir el reciclatge.
0: Gràcies, Jordi. Continuem amb tu perquè la Fundació Impulsa becarà 27 estudiants de formació professional del Moianès el curs que ve. L'entitat ja iguala el nombre d'ajuts a joves amb risc d'exclusió social que aquest curs passat. Jordi.
8: Aquest és un projecte que busca afavorir la inserció laboral de joves en comarques rurals. En el cas del Moianès, compten amb el suport d'institucions com el Consell Comarcal i els ajuntaments i també del sector empresarial que facilita pràctiques als estudiants en empreses del territori. Maite Martín és la coordinadora de la Fundació Impulsa al Moianès.
9: Doncs la Fundació Impulsa principalment el que aporta és, per una banda, una beca econòmica que dona suport per poder assumir el cost dels estudis, però sobretot, i és la part per nosaltres més important i que més valoren els joves al final del pas de la Fundació, els hi fem un acompanyament personalitzat i els joves i les joves que estan a la Fundació també poden rebre l'acompanyament d'un mentor o mentora, que són persones voluntàries que els acompanyen al llarg del camí.
8: A més, la Fundació Impulsa busca persones i empreses que vulguin sumar-se a la xarxa de mentors Impulsa, persones amb trajectòria sòlida i vinculació al territori que acompanyin en el seu creixement professional i humà els joves seleccionats per rebre la beca. La Mercè Pedrissa és una mentora de Castellterçol.
10: Home, de mentora, a mi primera, que m'ha seguit connectada amb el món educatiu, perquè quan tu has fet de mestre, quan fas de mestre dones molt, però també reps molt. I en el moment en què et jubiles, per molt que tinguis el teu temps per disfrutar de tot allò que t'agradaria fer, sempre queda com un petit buit que queda aquí per omplir, no? Uh-huh. I continuant el món educatiu, en aquest vincle, i a més de manera solidària, t'omple aquest buit, et fa sentir molt feliç, no? Això des...
8: La mentoria implica un compromís de mínim un any i òptim de dos i una dedicació aproximada de 5 hores al mes, entre trobades amb el jove, formacions i seguiment amb l'equip pedagògic de la Fundació Impulsa.

0: I abans de passar a fer un repàs dels esdeveniments del cap de setmana, donem la benvinguda abans d'hora al nostre home del temps. Pep, què sabrem avui de l'eclipse del 12 d'agost? Cada cop està més a prop, de fet queda poc més d'un mes.
1: Hola, avui seguim amb aquestes petites informacions d'aquest eclipse de sol que hi haurà el 12 d'agost a casa nostra, al sud de Catalunya, i que serà un dels elements més importants, astronòmicament parlant, dels últims anys. Hem parlat del dia que serà, d'on es veurà, de les condicions ideals per veure'l, de quines zones són les millors i de la seguretat. I avui us parlaré de quin temps ha fet en aquestes zones els últims anys. No dic el temps que farà, Dic el temps que ha fet aquests últims anys per més o menys intuir quin temps tindrem aquell dia. Val a dir que no estic pronosticant per res el temps que farà, Això ho farem els últims dies. Però tots els mapes que veieu del temps que surten a molts llocs a un mes vista o fins i tot a més dies es basen en això, amb el temps que ha fet els últims anys, fan com una mitjana i ho representen. Pues, jo el que faré és dir-vos el temps que ha fet en aquestes zones de l'eclipse total de sol que tenim aquest 2026 els últims 5 anys. I he agafat dues poblacions. Una capital a comarca, una capital molt important que és Lleida, i el 2021 va tenir una màxima de 40 graus, el 22 també, el 2023 38 graus de màxima, el 24 39 graus de màxima i el 2025 41 graus de màxima. No va ploure cap dia excepte el 2025, que va caure un litre per metre quadrat. Per tant, amb aquestes dades ja podem dir que els últims anys ha fet moltíssima calor a Lleida per aquestes dates, el 12 d'agost, i només ha plogut un dia l'any passat, i molt poca cosa, només un litre. I l'altra població que he triat és Aldover. El 2021 va tenir 39 graus de màxima, el 2022 40, el 23, 33 graus de màxima, el 24, 35 graus de màxima i el 2025, 40 graus de màxima. En aquesta població, cap d'aquests 5 dies, d'aquestes 5 dates dels últims anys, dels últims 12 d'agost, ha plogut. Ni un litre. Per tant, si es compleixen aquestes condicions, podem dir que tindrem un 12 d'agost amb unes condicions meteorològiques òptimes per veure aquest eclipse. Lògicament, ja anirem comentant el temps que farà els últims dies, que serà molt més exacte. Però a veure si tenim sort i es compleixen els mapes dels últims anys i es pot veure perfectament aquest eclipse solar, aquest eclipse total de sol, que tindrà lloc a casa nostra el 12 d'agost. Anirem fent més pinzellades d'aquest eclipse, més notes de veu, perquè, a més, hi ha moltes activitats programades en molts municipis durant aquests dies, i mica en mica ja es va acostant el dia i es van incrementant aquestes activitats i tot comença a fer bullir l'olla. Moltes gràcies, fins molt aviat!
0: L'agenda. I ara sí, anem a fer un repàs de l'agenda d'aquest cap de setmana. Comencem per Sant Feliu de Codines, i és que avui dijous continuen els concerts als Jardins de Can Gifreda, aquest cop amb Sara Roy. Podeu trobar entrades a taquilla i el concert serà a 8:45, com sempre. I ja divendres podreu participar en la tercera edició de la vesprada Cos i Ment, als tastets de gimnàstica, memòria i ioga a 7:45 de la tarda al parc de Can Gifreda, i a l'acabar hi haurà un petit refrigeri. Ara anem cap a Caldes de Montbui, que es queda orfe d'actes degut a la cancel·lació, com us hem informat, de tota la programació de l'Escaldàrium. L'únic acte que es manté és la campanya de donació de sang que organitzen els bombers voluntaris tant dissabte com diumenge a les cases dels mestres de 10 del matí a 2 del migdia. Anem cap a Bigues i Riells del Fai perquè divendres teniu sopar de carmanyola i cinema a la fresca al Parc Lluís Companys a partir de 8:45 del vespre. I ja dissabte a la pista de vòlei platja del camp de futbol de Bigues teniu torneig de futbol platja per a majors majors de 17 anys. I per acabar aquesta agenda, anem cap al Moianès. Comencem per Granera, on aquest dissabte a les 6 de la tarda continua la 12a edició del Festival a Granera, aquesta vegada amb Cançó d'Amor i de Guerra, una sarsuela escenificada, al Casal La Granera. I ara anem cap a Castellterçol, perquè dissabte podreu veure el film Rebuilding al Centre Espai Escènic a les 6 de la tarda. I per tancar aquesta agenda, anem cap a Moià, perquè diumenge a les 7 de la tarda als Jardins de Can Vinyes hi ha el 43è Festival Internacional de Música Francesc Vinyes, amb un concert de les Forquets, un quartet vocal format per 4 cantants procedents de diverses disciplines.
2: El temps.
0: I ara sí, anem a saber quin temps tindrem aquest cap de setmana i, com sempre, ho fem amb l'home del temps d'una codinenca. Bona tarda de nou, Pep Acosta.
1: Hola, bona tarda. Quina onada de calor estem tenint. Quines temperatures. És realment increïble el que està succeint. No dona teva aquesta calor. Ben bé des d'una mica abans de Sant Joan, que la tenim bastant sostinguda, amb valors anormalment alts, i no hi ha manera de que pugui baixar una mica la temperatura. És que valors de més de 30 graus, els indico quasi bé tots els dies, i amb aquesta segona onada de calor hem arribat a 37, 38, jo diria fins i tot 39 graus de temperatura màxima, molt a prop dels 40, molta calor. Jo, l'única part una mica positiva que veig, no sé vosaltres, però jo l'única part una mica positiva que veig és que les temperatures nocturnes no són, en els nostres municipis, no són del tot insuportables. Jo he viscut nits més insuportables que les que estem passant, Jo crec que no són tot insuportables i encara les mínimes s'estan allò com comportant una mica. Què ens espera els pròxims dies, el cap de setmana que el tenim aquí a tocar? Demà baixa una mica la temperatura, serà una mica més baixa, tant la mínima com la màxima, un parell de graus baixarà. Aquesta nit es dormirà una mica millor. I demà també baixarà 1 o 2 graus de temperatura. Moltes màximes al voltant dels 34-35 graus. De cada dissabte encara baixarà una mica més de temperatura. Baixarà 1 o 2 graus més. La nit de dissabte, de divendres a dissabte, jo crec que es dormirà bastant bé. I els dos dies, tant com dissabte, creixeran algunes nuvolades de tarda. Molt poca cosa. No hi haurà cap mena de precipitació, ni molt menys. De cada diumenge, atenció, perquè torna a pujar el termòmetre. Tenim una petita baixada, tant divendres com dissabte, però diumenge tornarà a pujar una mica el termòmetre, al voltant dels 35 graus de màxima, però la nit de sàpte diumenge també serà, jo crec que de bastant bon dormir. Baixarem per sota els 20 graus i, a més, clarament, a les zones més fresques dels nostres municipis. Diumenge a la tarda, pocs núvols de tarda. En definitiva, aquesta onada de calor la tenim encara a sobre. Baixaran una mica les temperatures divendres i dissabte. Diumenge tornaran a pujar. I les temperatures nocturnes, les temperatures de nit, sí que es notarà una davallada una mica més important aquests pròxims dies. Seran nits de més bon dormir. I de moment, sense precipitacions, sense tempestes, no hi ha manera que vinguin tempestes o pluges a les nostres comarques i a les nostres poblacions. Moltes gràcies, que vagi bé cap de setmana. Adeu.
0: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Javier Méndez. Els bombers continuen treballant en l'incendi a Guimerà, que consideren de nou com actiu. Aquest foc a la comarca de l'Urgell té capacitat de llançar focus secundaris, ja que hi ha agafat vegetació forestal i camps de conreu per segar. Els cossos de bombers operen amb 60 dotacions, 12 d'elles aèries, i ha demanat el confinament de la vila Mas de Bòndia, els nuclis de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau. En total, afectaria a la aquest confinament a unes 21.000 persones. El foc ja ha afectat a una superfície d'unes 161 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han tallat també la carretera propera a la C14 en direcció a Verdú i a Montornès de Segarra. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets a tocar d'una escola bressol i van veure com havien abatut un senglar a la via pública i qüestionen els protocols seguits pel cos. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Sílvia Coca és veïna de les Planes.
3: El que van dir els agents forestals és que no els espantessin, que durant més nits hi seguirien havent trets, que aquest sistema seguiria funcionant, i això és el que estem totalment en contra. No volem que passi això, tenim gent que passeja per la nit als animals, tenim animals domèstics i no volem viure amb por de sentir trets per les nits. Això el primer. El segon, si es fa aquest tipus d'actuació, per aquest motiu s'ha de fer correctament i s'han de retirar les restes biològiques.
2: Els veïns també demanen explicacions al respecte, també volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut a dues persones que han provocat danys desperfectes i han robat mobiliari per un valor que supera els 7.000 euros. Aquests van amenaçar una treballadora municipal del mercat que els va cridar l'atenció i aquesta va avisar la policia. Segons informa l'Ajuntament de Figueres, els dos homes són multireincidents i han protagonitzat diversos incidents violents a la ciutat. Aquest dijous han passat a disposició judicial després de passar la nit a la comissaria. En trobar-se en situació irregular, s'ha iniciat un expedient d'expulsió. Tornem aquí una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

things that I never learned to show the inside of me. Oh, my.

Pixies, en directe. Us recordem que som els DICAT al Festival Cruïlla, que avui ha sigut una jornada llarga per nosaltres, que hem ofert ja uns quants concerts, com el de Losa, Mishima, Suede, però quina millor manera d'acabar aquestes transmissions que amb Pixies. Encara queden 20 minuts de concerts, unes quantes cançons més, uns quants clàssics de Pixies segur que cauen al Cruïlla i a ICAT.

The Baser, un altre dels clàssics de Pixies que no existiria sense aquella mítica pel·lícula de Luis Buñuel, Un perro andaluz, perquè aquest Xien Andalusian que citen ve d'aquí. Més Pixies!

0: Doncs ara sembla que sí, perquè fins i tot han passat uns minuts del temps que tenien els Pixies per fer el seu concert. Però aquest és l'últim concert ja que hi ha al recinte, així que s'han permès allargar-se uns 8 minuts per acabar de rematar un repertori realment ple de clàssics. S'obren les llums ja aquí al recinte del Cruïlla, perquè avui és un dia d'aquells que la programació encara és relativament curta, eh? Avui ja s'acaba aquí, tot el Cruïlla, diríem, eh? Només quedava Pixies sobre l'escenari i també Mazzoni en un altre punt. Black Francis enviant petons al públic. I és que, déu-n'hi-do, eh? Aquesta banda és incombustible perquè les seves cançons ho són, perquè les seves cançons ressonen en un munt de bandes actuals posteriors als Pixies. I és que tenim un deute, diríem, de qualsevol persona que s'adiqui a l'indie amb els Pixies. És evident. Déu-n'hi-do, quin repertori. Anàvem repassant els clàssics, a veure si ja els havien tocat tots, en quedaven alguns. Doncs al final, Where is my mind? Després, una versió de Neil Young, que van enregistrar fa molts anys ja, Winterlong, i han acabat amb Into the White. Déu-n'hi-do, quin concert. Encara són sobre l'escenari els quatre músics fent reverències davant d'un públic entregadíssim. Imagino que això els hi passa allà on toquen, perquè aquest és un grup amb un repertori que et desarma totalment. Nosaltres avui ho deixarem aquí, déu-n'hi-do, perquè ens hem posat a les 7 de la tarda amb els Mishima i us hem ofert una bona programació, crec, amb entrevistes, etc, però sobretot amb molta música en directe, amb Mishima, Alosa, també hem escoltat un fragment de Perifèria i, evidentment, aquests concerts íntegres, els de Suede i Pixies, déu-n'hi-do. Demà hi tornem, aquí a ICAT, a partir de les 7 de la tarda. Ens hi tornem a posar per oferir-vos 3 concerts demà. 3 concerts i molt talent català. A més, bastant diferent entre ells, eh? A les 7 serà el torn d'Alice i després, a partir d'un quart de 9, recuperarem un concert que s'ha fet avui, però que nosaltres us l'emetrem demà perquè estàvem molt pendents de Suede i han tingut la mala sort del Sidoní de coincidir amb el Suede en aquesta programació. I, per tant, demà sí que reescoltarem Sidoní. Alice a les 7, a un quart de 9 Sidoní, i ho rematarem tot plegat demà a partir de 9:45 amb la transmissió del concert de Oc Déu. Aquest és el nostre planning per demà, els d'ICAT. El Cruïlla encara continuarà, no ens l'acabarem. Dissabte encara hi tornarem aquí per oferir-vos únicament un concert, però històric, el dels Pets, que estan celebrant 40 anys de carrera, i llavors sí que ja ho tindrem. Però déu-n'hi-do, encara ens queden moltes hores de ràdio per davant. Ens saludem demà, doncs, a partir de les 7 de la tarda, des d'aquí, des del Parc del Fòrum, amb una altra transmissió especial d'ICAT des del Festival Cruïlla. Demà canviarem una miqueta l'equip, però avui hem de donar les gràcies a tota la qüestió tècnica aquí al Parc del Fòrum, al Pep Casanovas i al David Mendoza, a la producció, la Rosa Massaguer, però sobretot avui aquí ens ha acompanyat l'Albert Castellví, la Conxi Vecino, que ha estat a l'estudi d'ICAT, també gràcies als companys del control central de les emissores de Catalunya Ràdio. Us ha parlat Josep Martín. Ha estat un plaer. Fins demà a les 7, que us portem un altre tros de Cruïlla. A reveure!
1: Escoltes, ICAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu, els millors moments amb Frank Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de la road trip i per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvull, un nou, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com